0: jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 12 d'octubre. Ja sabeu que el Què t'hi jugues no s'atura mai. Estem sempre a l'altre costat de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos avui en un dia festiu. Si sou dels afortunats que esteu a punt d'anar a fer el vermut o si estan allà Bruno Alemany, tu estàs aquí. Crec que has viscut al pont aquí en aquest estudi, no?
3: Directament. Sí, sí, sí. He passat moltes més hores aquí que al meu sofà o al meu llit de casa. Per tant, sí, sí, moltes hores aquí.
2: Envejant els que això, esteu a punt de fer el vermut o esteu preparant el dinaret, molta precaució si esteu al cotxe, esteu tornant a casa o si, com nosaltres, sou dels que us toca treballar, doncs molts ànims. Intentarem fer-vos aquesta estona des d'ara i fins les dues el més agradable possible. Ja sabeu que som els del Què t'hi jugues a SER Catalunya, com us dic, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva. Què t'hi

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes fins a les dues a SER Catalunya.
2: La vida és un golaç!

0: Barça ja és camí de Turquia, on demà s'enfronta al Galatasaray en la segona jornada de Champions, encetant així un dels trams més exigent del seu calendari d'aquest any, amb el Betis, que és tercer a la Lliga, esperant dissabte, i amb una propera setmana en què haurà de visitar el PSG de Luis Enrique i que encara rebent el Real Madrid en el primer clàssic de la temporada. Però abans, com diem, aquest partit a Turquia de Champions demà contra el Galatasaray, qui ja ha arribat a Istanbul és l'equip del Que t'hi jugues, amb el Lluís Flaquer i el Santi Ovalle. Què tal, com esteu?
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ben d'hora, què tal, Helena? Com
0: heu
2: esteu?
0: Heu matinat bastant avui, eh?
2: Una miqueta, però tot sigui per poder arribar a l'hora del programa i poder-te saludar en directe ja des d'Istanbul.
0: I jo que us ho agraeixo, especialment al Santi, que crec que portaves 3 mesos de vacances, no, Santi?
2: Santi?
0: No, perquè portava 3 mesos de vacances, Flaqui.
2: Ho arribo, sabem, quedo a casa, eh?
0: No, volia dir que... No, que haurà estat dur matinar pel Santi perquè portava 3 mesos de vacances.
1: No, tu soleta t'has ficat en aquest jardí, ara a mi... Jo crec que és l'any que menys vacances he fet, així que... Sí, i tant.
0: Bueno, que vagi preparant aleshores l'agenda al Jordi Martí, que encara te'n falten uns quants dies, vols dir, no?
1: Algun que altre.
0: Santi, esteu ja a Istanbul esperant a un Barça que arriba amb les baixes ja anunciades per Flick, de Rafinha i de Jong.
1: Sí, però tinc una bona notícia per l'audiència del Que t'hi jugues, notícia que podem explicar a aquesta hora del matí. Rafinha ja treballa sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper, juntament amb Frenkie de Jong. Tots dos han estat tocant pilota, han saltat a la gespa de la ciutat esportiva per preparar-se per la setmana vinent i per aquest partidàs, millor partit que es pot veure avui en dia en el futbol, que és el de París. Ells dos s'han quedat a Barcelona, no han viatjat, la resta doncs és la mateixa convocatòria que ja vam veure dissabte passat al partit contra el Getafe. Sense novetats, tots han viatjat, estan a aquesta hora volant cap a Istanbul per arribar aquí cap a les 3 de la tarda, aproximadament, hora de Barcelona. Arribaran aquí a descansar i a mitja tarda, cap a les 6 aproximadament, a 6:45, entrena el Barça, fa l'entrenament, i abans parlarà Pau Cubarsí.
0: Junt amb Hansi Flick, Flaqui, no sé com
1: correcte
0: veus a l'equip arribant a aquesta cita, suposo, com a clar favorit i sobretot amb unes sensacions immillorables.
2: Sí, a no ser que ara el Bruno ens sorprengui amb una anàlisi del Galatasaray que ens faci pensar en més problemes. És veritat que és un partit complicat, Europa fora de casa sempre ho és, que el Galatasaray a casa apreta, que tenen jugadors i arguments que poden, doncs, el Barça els ha de tenir en compte, que Osimhen es retrobarà amb Cubarsí, que recordem Cubarsí el dia del seu debut en Champions quan era poc més que un adolescent, va marcar Osimhen, que jugava amb el Nàpols, i va ser un debut brutal de Cubarsí aquell dia a les ordres de Xavi, que li va valer l'MVP del partit. Però vaja, entenc que si el Barça rendeix com ha vingut jugant en aquesta inici de temporada, no penso en un altre escenari que no sigui el de la victòria. Evidentment serà un partit que costarà, però em fa l'efecte que ja dissabte van poder descansar jugadors importants com el propi Cubarsí, com Pedri, que va jugar només els darrers minuts, etc. I al davant, que teníem la incertesa de què seria d'aquest Barça sense Rafinha, doncs escolta'm, apareix Gabriel Jesús, apareix Gordon i són capaços de marcar, i espero també la millor versió d'un Lamine Yamal, que l'altre dia davant del Getafe no va estar de 10 ni molt menys, no? Per tant, aquest Barça, Helena, et convida a ser optimista, et convida per ara doncs a confiar en que es mantingui la línia alta del que està venint fent a la Lliga amb aquest ple de victòries, amb la Champions, que també va tenir un bon inici. Per tant, no hi ha lloc ara mateix per un escenari pessimista.
0: Bruno, ens baixes de... fas tocar de peus a terra, o sí que és cert que el Barça arriba com a clar favorit?
3: Crec que el Barça és molt favorit, és veritat que ve de guanyar el Galatasaray, que és líder a la seva lliga, que recupera Osimhen, que suposadament és la pitjor notícia pel Barça. Crec sincerament que ho és, un davanter molt físic, que és molt pesat amb els defenses, però sobretot al darrere crec que és un equip feble, que té uns centrals que per corregir, que a l'àrea són bons defenses, però que són massa impulsius, i em sembla que el Barça, amb el potencial ofensiu que té ara mateix, és clar favorit per endur-se els 3 punts.
0: I sobretot, Bruno, que els espera un dels ambients més hostils d'Europa.
3: Sí, això el Flaqui ho domina més, que ha estat més per allà que jo. S'ha parlat sempre de l'infern turc, i crec que ja no té, o que té molt poc a veure amb el que vivíem allà als anys 90, i sobretot que es parla molt de l'infern turc pel que realment es viu al bàsquet, que realment amb pavellons tancats i tal és una altra història diferent. A Grècia passa una mica similar. És un ambient fort, però crec que no No sé si el Flaqui et dirà que és un dels top 3 que ha estat a Europa, per exemple, el camp del Galatasaray, que crec que no.
2: No el recordo tan bèstia. De fet, he estat un cop, jo només al camp del Galatasaray, en el partit que es va jugar fa 4 anys, si no m'equivoco, aquí en Europa Liga. Imagina com han canviat les coses del Barça, que jugava Europa League i ara és un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Champions. I sí que és un ambient que escalfa, que apreta, però vaja, no associar-lo a la paraula infern em sembla, com diu el Bruno, que té més a veure amb el bàsquet o amb el que era l'Elisa Millén ara fa uns anys, que aleshores sí, amb aquell joc de bengales i tal, et podria intimidar una miqueta, però em fa l'efecte que el Barça no patirà l'ambient perquè és una afició que apreta, però em sembla que no serà una cosa que pugui condicionar gaire el partit, sincerament.
1: Només tenen un rècord Guinness d'estadi de futbol més sorollós del planeta, només tenen això. Demà, per tant, tots tranquils.
2: Demà al vespre m'ho dius, Santiago Valles.
1: 131,7 decibels, que és...
3: Ara sap de decibels també, lo Valles.
1: És una quantitat de decibels, ho vaig estar mirant ahir, catalogada, com a per sobre del llindar del dolor.
2: És a dir, els veïns podrien denunciar.
1: És que això va ser el 2011.
2: Ah, vale. Era una altra època. Era una altra època.
0: Ja li podeu dir a Jordi Orós, doncs, que us compri auriculars dels bons, perquè si no serà impossible que pugueu escoltar la retransmissió del Carrusel Deportivo o del que t'hi jugues Barça. Bruno, un Galatasaray per això que està ple de noms. Avui quan mirava la plantilla, fa viejas glòries, no? Que ara... van parar d'allà abans de retirar-se o de tirar ja més cap a l'Aràbia.
3: Els Leroy Sané, Gundogan, tots aquests futbolistes, Davinson Sánchez, hi ha molts jugadors doncs que han estat molt, molt grans, que ara mateix estan al Galatasaray. Un equip, Elena, que s'ha gastat prop de 80 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada, que es diu aviat. Per exemple, Rafael Leao, s'ha gastat gairebé 40 milions d'euros en l'exjugador ja del Milan, segurament és el seu fitxatge estrella, que no havien començat massa bé la temporada, van rebre una golejada que va fer molt de soroll a Turquia, però que, com dius, té belles glòries a la plantilla.
0: El Galatasaray està fent l'atenció a mitjans prèvia al partit, de seguida parlarà l'entrenador Okan Buru, que ara ho està fent també el jugador Lucas Torreira.
4: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona, y ojalá que mañana nos encuentre una buena noche. Es importante también tener el apoyo de todos nuestros hinchas, porque nos hacemos muy, muy fuertes jugando de local y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
0: Aquest és Lucas Torreira, jugador del Galatasaray. Ja sabeu que el Barça té les baixes de Rafinha i De Jong, com ens comentava ara el Santiago Valle, que és veritat que ja s'han entrenat sobre la gespa avui, per tant, bones notícies per Hansi Flick. Santi, però amb Rafinha és cert que hi ha certa preocupació al club per haver tornat de nou lesionat o amb molèsties de l'aturada de les seleccions.
1: Cabreig, frustració al club, perquè són tres viatges consecutius on Rafinha torna lesionat de la seva selecció. No amb Rafinha, però sí aquest sentiment de, ostres, un altre cop ha tornat a passar. Entenen que Rafinha juga així i que ell és la seva manera de jugar i el que el fa un futbolista especial, però hi havia cert anuig i cert cabreig al club per aquest retorn. Ell, a veure, si hagués estat un partit a vida o mort, segurament com a mínim hauria estat a la banqueta demà o a l'últim partit contra el Getafe, però veient els precedents, el que decideix Flick és dir-li a Rafinha, escolta Rafinha, parem una setmana i fas net del tot. Ja està entrenant, com bé us he dit, sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui ha començat a trepitjar gespa, a tocar pilota i a treballar amb certa intensitat. Per tant, arrenca la posada a punt. I el que sí que considera el Barça és que aquesta aturada de 3 setmanes és criminal. I així, no amb aquests termes, però li ha dit als estaments i a FIFA que no pot ser, que això s'ha de revisar de cara al futur, perquè és com fer una pretemporada pels clubs i que no és una bona idea concentrar dues aturades en una i fer tres setmanes, i així li ha traslladat el Barça als estaments internacionals, a FIFA, etc., de cara que ho pugui revisar en el futur.
0: Bruno, no sé si tu tens la sensació que aquest sentiment del Barça és compartit per més clubs.
3: No està content ningú, no estan contents els clubs. Et diria també, Elena, que no acaben d'estar contents els seleccionadors, que han de fer rotacions. Normalment tu tens una aturada de seleccions, tens dos partits, i ens posem el cas que és més proper per nosaltres, que és Luis de la Fuente, no cal que faci rotacions, tens dos partits, tu tires amb els jugadors que tens i vas amb tot. En una seguida de quatre partits sí que has de començar a repartir minuts i ho tens més complicat. És veritat que si tens la mirada del futbol de clubs, et molestarà sempre qualsevol aturada, però també és cert que la de tres setmanes se li ha fet llarga. Em fa la sensació que a tothom, i crec que ho acabarà canviant la FIFA més d'hora que tard.
0: Doncs segurament acabarà sent així com diu el Bruno, perquè ens apunta el Santi que el Barça ha fet una queixa davant la FIFA i dels estaments organitzadors de que aquesta aturada s'hauria de modificar de cara a un futur. Ara parlàvem de Rafinha, Santi, però també tens novetats pel que fa a De Jong.
1: Va dir l'altre dia Flick a la prèvia, bueno, ho vam escoltar aquí perquè vam escoltar el Nil allà i vam escoltar a Hansi Flick dient que l'aspira.
0: Sí, de fet, Santi, el podem escoltar, el podem escoltar a Santi Flick parlar, a Hansi Flick, perdó, parlant de De Jong. Li preguntaven si l'opció de jugar de central era possible i així de contundent va ser el tècnic alemany.
5: Of course he can play. We have different options and Frankie also can play this position.
0: Així que no és casualitat, Santi, no? Crec, aquesta declaració de Hansi Flick.
1: No, de fet, des que es va unir al grup, que ha fet un parell d'entrenaments, està assajant com a central, Frenkie de Jong. És cert que no ha d'entrar convocatòria, sí que assaja en una posició on ara falten peces, perquè no hi és Christensen, que per cert ja treballa també sobre gespa, per tant, més a prop al seu retorn. Falta Christensen, falten peces, i per tant, com no havia d'entrar convocatòria, completa lloc, però fa la sensació, i pel que m'expliquen, que és una opció factible, que veiem a Frenkie de Jong de central quan torni. Per això, perquè hi ha overbooking al mig del camp i hi ha posicions que estan garantides per determinats jugadors, Rodri, Pedri, la de mitja punta se la discuteixen Olmo i Fermín, allà hi ha overbooking, hi ha una vacant a la posició central, i també perquè l'operació de la nova operació de Frenkie de Jong, hi ha teories mèdiques dins del club que consideren que aquest genoll pot quedar inestable i que aleshores això pot afectar a la manera de jugar. Frenkie de Jong juga molt girant, i davant d'aquesta decisió de Frenkie de Jong de no operar-se, creuen que pot canviar la seva manera de jugar sobre el terreny de joc, i aleshores provar-lo a centrar és una manera de veure el futbol de cara i no haver de girar tant com ho fa un migcampista, i d'aquí que també el provin, assagin amb Frenkie de Jong en aquesta posició de central als darrers entrenaments.
0: Flaqui, et convenç? T'agrada aquesta nova oportunitat per De Jong?
2: No l'acabo de veure. És veritat que hi ha hagut alguns partits amb Països Baixos o fins i tot amb el Barça que ha pogut tenir rol de central, però em costa, tot i que evidentment no seré jo qui discuteixi la visió de Hansi Flick a l'hora de trobar posicions noves per jugadors que potser no contemples en aquelles zones, no? Però jo crec que Frenkie és víctima de la seva inactivitat, primer, del seu baix rendiment quan ha tingut oportunitat en els darrers temps, i al final també de la competència que hi ha al mig del camp. Ara mateix té molts jugadors per davant fins que ell sigui capaç d'assolir una versió bona que li permeti discutir, doncs, amb un mig del camp on Fermín i Olmo es disputen un lloc, on Bernal no té minuts, on fins i tot jugadors com Rodri també té alternatives. És que hi ha moltíssima gent al mig del camp, hi ha molt overbooking, hi ha Gavi, que és un tros de jugador que pràcticament no té minuts i que quan els té doncs també mossega per quedar-se, no? Així que em sembla que Frenkie és víctima de tot plegat, de la seva inactivitat, del seu baix rendiment quan ha jugat i de la competitivitat que ha instal·lat Hansi Flick amb l'arribada de Rodri al mig del camp.
0: Bruno, tu veus aquesta opció de Jong a l'eix de la defensa?
3: L'hem vist a l'Ajax fent parella amb Blind i amb De Ligt, si no recordo malament, en algun moment fent defensa de 3, fins i tot en defensa de 4, sent un dels dos centrals. crec que no té els conceptes defensius per ser un central de garanties en un partit top. Ens posem a pensar, per exemple, una eliminatòria contra el Bayern de Múnich, crec que patiria moltíssim. Però és veritat que hi ha molts partits a la Lliga, en escenaris als que has de remuntar, sí que me'l crec especialment, perquè pot donar molt bona sortida des del darrere, especialment conduint. Per tant, pot ser una opció. Crec que a llarg termini, pensant de Jong com a central de futur pel Barça, no és una realitat viable.
0: Doncs veurem quan s'incorpori De Jong ja a la rutina del Barça. Ens diu el Santi que ja està entrenant sobre la gespa i que podria tenir minuts contra el Betis. En quina posició ho farà? Però, Santi, requadrem la informació que ens donava. Seria una opció com a central, com ho podria veure Flick de cara a les properes setmanes?
1: És una opció i, sobretot, és una opció que creix perquè els darrers dies, els dos entrenaments que ha fet amb el grup, ha assajat de central. Aquesta setmana farà una posada a punt, igual que Rafinha, al marge, i per això s'ha quedat a Barcelona. Però recordar que Frenkie de Jong ja fa una setmana, ben bé, que ha començat a la dinàmica de grup, i pel que em diuen, amb prou bones sensacions.
0: Doncs bones sensacions, apuntem, de De Jong, a veure si es confirmen, i aquest cap de setmana ja el podem veure de nou sobre la gespa. Torna a parlar Lucas Correa, el jugador del Galatasaray, en aquest cop del control sobre el Barça.
4: Sí, sabemos que en mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
0: Aquest és Lucas Torreia, no Correia. Espero que Cazorla estigui avui també de festiu i no em tregui demà a la secció. Jo crec que a les 12:24 ja és moment d'anar cap a Madrid, no et sembla, Bruno?
3: Som-hi.

0: Perquè a Madrid podríem dir ja que definitivament el Dalai Mou ha mort. Un Mourinho hem vist aquest cap de setmana abanderant aquesta creuada del Madrid contra els àrbitres que no sembla tenir final. I el carrusel canalla aquesta matinada ens han explicat l'Antón Meana i l'Héctor González que el comitè tècnic d'àrbitres, dins del comitè hi ha preocupació pel clima que s'està generant al voltant de cada partit contra el Real Madrid, que no entenen les crítiques de l'arbitratge del passat dissabte. I de fet, Iturralde González ens explicava també al canalla que el que no entenen el comitè tècnic d'àrbitres i el que no entén el propi Iturralde és que s'estigui creant un debat al voltant d'una acció que va estar ben arbitrada.
1: Si entramos ya en hacer críticas de un acierto, es que es una campaña para desviar algo. Por eso te digo que si yo hay un montón de críticas después del Atlético Madrid-Real Madrid, pues bueno, fueron dos jugadas de criterio, que yo sí, para mí eran las dos rojas, pues pacete a una sí, otra no, perfecto, ahí entra ya cada uno, pero hoy es un debate que no tiene fondo, es que no hay debate, es que hoy no hay debate, porque estamos hablando de acierto.
0: Estamos hablando de acierto, deia un Iturralde, que per ell tot això el que explica és que hi ha un relat interessat per part del Madrid i de Mourinho.
1: Lo que quieren hacer es escribir y mandar un relato que no es cierto. Es decir, es hacer ver a su masa social que tenga la percepción de que están siendo perjudicados. Pero esto es muy viejo, pero esto es viejísimo. Ese sentido de no, todos contra nosotros. ¿Cómo? Todos contra vosotros.
2: ¿Te parece que ha empezado muy pronto esto? O
1: no.
2: ¿O no?
1: No, no, no, no ha empezado muy pronto porque dentro de dos semanas está el clásico. Y todo va dirigido a ciertos partidos. Esta tendencia de tensionar la relación árbitros-Real Madrid, ahora está, tenemos a un profesional de la tensión, que es el señor Mourinho, el mismo que cuando estaba entrenando al Benfica dijo que el árbitro tenía un papel y que no amonestaba a los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque quería tensionar el arbitraje cuando estaba en el Benfica. Lo ha hecho en Portugal, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en Inglaterra. No es nuevo. Él juega con esas armas.
0: Antón Meana, Madrid, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Elena?
0: ¿Tú también estás de acuerdo con Iturralde? ¿Ya ha empezado a jugar el clásico Mourinho?
3: Sí, ya ha empezado a jugar el clásico. Para mí es excesivo y comparto la opinión que tenía el otro día la delegación del Villarreal saliendo del Bernabéu de que no pasó tanto en el partido como para que se protestara todo desde el principio. Mandaba a su cuerpo técnico de manera escalonada. Primero va el segundo, luego va el de porteros, luego va Chendo. Es como una protesta, como si fueran relevos en el ciclismo, para presionar al cuarto árbitro desde el principio. Le sorprendió al banquillo del Villarreal, no supieron jugar ese partido, y con uno más, el equipo de Íñigo ni siquiera hizo cosquillas a la portería de Courtois.
0: Un Madrid, Antón, que supongo que ya da por perdido a Vinicius, ¿no?, para ese partido. Está muy comprometida su presencia en el Clásico. Nos contaba este fin de semana Iturralde que se espera que sea una sanción entre 2 y 3 partidos, por lo tanto, no podría estar en el Camp Nou.
3: No, para mí es imposible. Yo no veo solución a que le metan menos de 2 partidos. Es que no hay solución. Con lo que pone el acta, con la roja que le han echado, es mínimo 2 partidos y luego le puede quedar alguno más por dirigirse al árbitro de manera incorrecta cuando le han expulsado. No veo posibilidad. De hecho, creo que va a jugar Vinicius titular el miércoles en Roma. El equipo termina el entrenamiento ahora y veo a Vini de inicio en Roma el miércoles porque no va a estar contra el Sevilla el domingo y no va a estar en el Clásico del día 25 en Barcelona.
0: Flaqui, Santi, que encara esteu per aquí des d'Istanbul, us convenç aquesta postura del CTA que vegin millor no confrontar-se directament amb el Madrid davant les constants queixes que està havent-hi per part de Mourinho i del club?
4: Bueno, és que no és nou, el que fa el Madrid no és nou. És veritat que ha augmentat el volum, però no és nou. Ja fa molts anys que de forma preventiva la televisió del Club Blanc va alertant sobre àrbitres que els perjudicaran en el partit que estan per jugar, que després passi el que passi sempre troben la forma de buscar arguments per defensar aquesta suposada persecució que ells diuen rebre, però crec que va ser el propi Mourinho que en l'època de Guardiola, després de la final de Copa Mestalla que guanya el Madrid al Barça, que li donen un gol a Pedrito i que Guardiola diu que critica aquella errada de l'àrbitre, Mourinho va dir que hi havia una nova classe d'entrenadors que eren els que criticaven l'encert. Doncs ara el Madrid em sembla que és el que està fent. Si és que segons el reglament el tema Vinicius és vermella claríssima, si el propi Vinicius ho accepta i es li demana fins i tot disculpes. Ara, que no fa el que no s'apaga, no s'acabi mai aquesta festa del Negreirato i de la persecució i del CTA i de tot contra tots, etc, etc. Li va fantàstic, perquè el Madrid va jugar dissabte, va tornar a patir, va jugar malament, però ningú parla de que el Madrid juga malament o de que el Madrid està quart a la Lliga i de que si les coses van com van igual surt del Clàssic a 9 punts. Ningú parla d'això. Es parla d'àrbitres, es parla de negreira, es parla de persecucions, es parla de robatoris. Ja els hi va bé per dissimular, com deia Iturralde, i el canalla és de primer de cortines de fum. Per tant, escolta'm, el CT entenc que ja està acostumat. Ara, jo ho deia l'altre dia i van passant els dies i m'hi reafirmo. Al final a Mourinho no se'l va fitxar ni per arreglar el futbol ni per netejar el vestidor. Se'l va fitxar únic i exclusivament per fer pujar el volum de la crítica arbitral, que és la bandera del mandat de Florentino Pérez.
0: Antón, tú que vives cerca del madridismo y vas todos los días al campo, al Bernabéu, ¿tienes la sensación de que el socio del Madrid, el aficionado, compra esa cortina de humo que dice Flaky?
3: Creo que un sector del Bernabéu sí. Creo que eso no ha cambiado, que Mourinho no convenció a todo el madridismo en su primera época y ahora tampoco. Hay un sector del público que pita al equipo porque no le gusta lo que ve, porque piensa que el Madrid juega mal al fútbol. Pero con el fantasma del caso Negreira siempre presente, hay mucho madridista que piensa que hace falta hacer ruido arbitral por todo. Y yo creo que se empieza a embarrar otra vez el ambiente en el estadio. El otro día, digamos que a los periodistas, a algunos periodistas, se nos increpó de más en los aledaños, nada reseñable, pero había un ambiente más tenso con la prensa que el que se vivía en la última década, ya sea con Zidane, con Ancelotti, con Alonso, con Arbeloa. Si el entrenador señala a los medios, los que le compran el discurso señalan a los medios, y creo que esto va a ir a más porque futbolísticamente hablando el Madrid no invita al optimismo. Entonces, en cuanto el Madrid se aleje más del Barça, el ruido arbitral y mediático va a ser mayor desde el cuerpo técnico.
0: ¿Os increparon, Antón, antes o después del partido?
3: A mí antes, por ejemplo, no tiene nada, ¿eh? No quiero ser yo la víctima, pero lo cuento como detalle, y en el Keti Yugas, que es un poco un programa en el que hablamos de manera casi familiar, pero eso de impresentable, pues eso que no te lo gritaban desde hacía una década, pues te lo vuelven a gritar camino del estadio. Sí que percibí más tensión que en los últimos años, y creo que no es casualidad. Creo que si tú alimentas un caldo de cultivo en contra del estamento arbitral y en contra de la prensa, si los tuyos ven a un árbitro o a un periodista, es normal que les increpen. Repito, no deja de ser un grito sin importancia, pero me llamó la atención. Dije, qué casualidad, que llevábamos una década tranquilos en el estadio y ha vuelto Mourinho y se acaba esa paz. Repito, el problema del Madrid es futbolístico. Creo que el Madrid no está jugando al fútbol, creo que el Madrid va muy lento con el balón, creo que no tiene ideas, que Mbappé está mal delante de la portería, pero eso no lo va a solucionar rajando de los árbitros antes y después de los partidos o callándose, como el otro día, que había 68 periodistas en una sala de prensa. Estaba la BBC, estaba la Gacheta, estaba el Guardian, los medios más importantes del mundo esperando a un entrenador que no fue a la sala de prensa. Y no había pasado, repito, en 13 años. Zidane salió siempre, Ancelotti siempre, Alonso siempre, Benítez siempre, Lopetegui siempre, Arbeloa siempre. Bueno, no sé, creo que era mejor ser de Special One por ganar que ser de Special One por no ir a sala de prensa.
0: Pues sí, esperemos que totes les protestes es quedin aquí, que no vagin a més, com això que ens ha explicat l'Antón. Antón, te agradecemos, que aquí en la família, como dices, del que t'hi jugues, que nos contamos todo, también nos hagas llegar lo que nos pasa en el día a día, que al final también acaba repercutiendo en nuestro trabajo.
3: Bueno, esperemos que no vaya más, pero eso bueno, es. En la primera época hubo momentos de tensión, hubo compañeros a los que les acompañaban al coche después de los partidos, o sea, han pasado muchos años. Pero la primera época fue muy tensa, muy tensa. Y creo que al Madrid le ha ido muy bien alejado de la tensión. Es verdad que lo han elegido, es verdad que Florentino eligió a Mourinho cuando había más opciones. Es verdad que no hay una unidad clara dentro del club. En la cúpula, Florentino, la gente que rodea al presidente, son muy de este José Mourinho, pero hay trabajadores históricos del club que no comparten esta idea, que no le compran el discurso. El debate de la grada también está dentro del club. Pero es que vamos a ir capítulo a capítulo. Mañana en Roma va a ser un paseo para Mourinho, le van a recibir como al emperador, después de lo que hizo en el equipo giallorosso ganando la Conference, creo que fue, y mañana va a ser un Mourinho diferente. Pero en la playa del Sevilla seguro que habrá ruido, y la semana del Clásico puede ser insoportable mediáticamente hablando.
0: Pues lo contaremos, pase lo que pase aquí en el que te jugas. Antón Meana, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
3: M'encanta, un beso, nena. Hasta mañana.
0: I Flac i Santi, us alliberem ja. No sé si teniu ja decidit el restaurant on dinareu avui.
4: Doncs ha vingut Santi Ovalle amb una guia ja feta.
5: Feu free tour. Feu free tour.
4: Que inclou visites culturals, visites gastronòmiques i, evidentment, també la feina.
5: I d'oci?
6: Sí, però... no? Crec que aquesta guia, que per cert podreu escoltar avui a la graderia, perquè no és una guia per nosaltres, sinó per informació a servei per tothom qui vulgui. Si voleu, la recuperem demà al que t'hi jugues, també.
0: Sisplau.
6: Crec que el Flaqui me l'ha tirat tota per terra.
5: No. Sol passar, això.
4: En cap cas.
6: Jo li he dit, mira, podríem anar... Saps què? M'ha dit, saps què? A l'hotel.
4: Jo només l'he alertat que aquí les distàncies són grans. Hi ha molt trànsit i no és fàcil anar d'una mesquita a un palau que estan allunyats bastant. Perquè, vulguis o no, Santi, també hem vingut a treballar.
0: Exactament.
4: Però vaja.
5: Si no, el gimnàs de l'hotel, i ja està.
7: Mirant preus. Això sí, del això tema, sempre. Del això tema no aquest, mai. Santi.
5: Sí, a mi també, Santi.
7: Mirant preus.
5: Jo a mi també,
7: sí,
5: Santi.
7: Sí, a tu.
5: No, però jo... No, no, jo tinc, no, un, altre, jo tinc no, un altre
6: no
5: tema.
6: Sé, no sé si arriba per tant la vaca.
0: Santi Flaqui, gràcies. Us escoltem a la graderia del balcó avui amb l'Anna Palet.
6: Està aquí suant Jordi Orós, que creia que li havien perdut la maleta i que s'havia d'anar a buscar-la a l'altra punta d'Istanbul.
4: Ha aparegut.
0: Això són els fins miracles del dilluns 11 d'octubre. Gràcies.
4: Milagre del Bósforo.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Aut Grau. Aut, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Comencem destacant que el Betis ha superat el Madrid a la Lliga.
9: Els de Manuel Pellegrini van derrotar per 5-2 a Osasuna amb doblet Disco i es col·loquen tercers amb un punt més que els de Mourinho. Llevant i Sevilla tanquen avui la vuitena jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: Ja tenim horaris de la jornada 12.
9: El Barça visitarà l'Atlético el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte 7, l'Espanyol jugarà a les 4 i quart a casa contra el Deportivo i el Madrid visitarà més tard a les 9.
0: El Manchester City a la Premier goleja a Anfield.
9: L'expulsió de Gravenberg a la segona part va provocar la reacció dels Sky Blues, que van derrotar els Reds per 0-3 amb gols de Haaland, Doku i Cherki. Els de Maresca són líders de la Premier League amb 6 victòries en 6 partits.
0: En bàsquet, gran victòria del Barça al Palau.
9: 89-86 contra València Bàsquet en la tercera jornada de la Lliga Endesa. Així valorava Sekulic que 8 dels seus jugadors estiguessin per sobre dels 10 de valoració.
10: Sí, realment és important i sobretot el més important és veure que tots els jugadors saben que han d'ajudar a l'equip, que no només vol dir anotar punts, fer punts, sinó també hi ha altres coses i ells això ho saben, en són conscients i crec que és el que més ajuda a l'equip a la llarga. De totes maneres, sí, estic content de veure estadístiques així.
11: Yes, it's very nice to see stats like this.
9: Manresa, Joventut i Lleida van tenir menys sort amb derrotes contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, respectivament. I deixen fer un apunt més, Elena, en clau bàsquet, i és que el Barça-Saragossa de la jornada 5 de l'ACB ha canviat d'horari, estava programat pel diumenge 25 d'octubre a les 12 i ara serà el dissabte 24 a les 9.
0: A motociclisme ja hi ha campió del món en Moto3, Máximo Quiles, i en hoquei patins, la selecció espanyola femenina guanya el seu 9è mundial.
9: Victòria de les de Sergi Macià per 1-3 davant de l'Argentina en la final disputada a Paraguai.
0: Gràcies, Aut. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, muy buenos días, Elena. Era el primer partido después del castigo y el City encontró el premio con una contundente victoria en Anfield sobre el Liverpool. 0-3, un triunfo que, como recoge el diario Manchester Evening News, provocó altercados, ya que los aficionados de Liverpool se enfrentaron con la policía, que se vio obligada a desplegar hasta gas pimienta, según escriben Chris Slater y Greta Simpson. Tras una primera parte sin goles, el City acabó silenciando a la afición local, se lee, con una victoria por ese contundente 0-3 después de que Liverpool se quedara con 10 jugadores por expulsión de Gravenberg, que vio dos amarillas. El primer partido del City desde que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League terminó en victoria, escribe Finn McNulty en la BBC, aunque precisó que persiste la sensación de que esta temporada está en el limbo mientras el City espera su castigo, con la posibilidad aún de expulsión de la Premier, descenso o deducción récord de puntos. Un ambiente, y acabo, un ambiente explosivo. Tensión, pancartas con la palabra trampa y plátanos inflables. Así recibe Anfield al City, recalca Bill Hambin en su crónica para The Guardian, quien indica que había una tremenda sensación de injusticia y miles de aficionados de Liverpool querían expresarla.
0: Bruno, no sé si tens la sensació, gràcies Marcos, que aquestes protestes contra el City s'aniran repetint setmana rere setmana.
7: A veure, realment el Liverpool és un dels equips que segurament ho ha patit més, el fet que hagi pogut fer trampes, segons aquesta comissió de la Premier League, el Manchester City, perquè moltes lligues les ha lluitat amb el Manchester City precisament. Val a dir que moltes de les pancartes tenien molta gràcia, jugant amb lletres de les cançons d'Oasis, que estava, per exemple, allà el Noel Gallagher mirant-se el partit, hi havia algunes de molt ingenioses, i sí que crec que tindrà recorregut. També és veritat que crec que anirà endavallada, és a dir, el Liverpool, pel rival que és del City, estava clar que ho faria, el que faria aquest cap de setmana. Crec que veurem durant tota la temporada pancartes, però que anirà, serà un de més a menys claríssim.
0: I protestes a banda, per tu va ser un cop dur, ens explicaves a Carrusel, no?, pel Liverpool d'Iraola.
7: Sí, sobretot perquè va començar bé la segona part, fins al minut 70 més o menys el partit està empatat a 0. Hi ha tres aturades de Donnarumma només començar la segona part, que són bestials, i que li dona l'opció al City de mantenir-se en partit, de mantenir-se viu. Entra Doku i canvia el partit absolutament, provoca l'expulsió de Gravenberg, que intervé a l'acció del gol de Haaland i marca un golarro per fer el 0-2. Per tant, l'inici d'Iraola no ha estat fàcil. També és veritat que el 0-3 em sembla una mica enganyós pel que vam veure al partit.
0: Doncs veurem com va evolucionant la Premier, a veure si remunta el vol aquest Liverpool d'Iraola, i si, com diu el Bruno, aquestes protestes es queden aquí perquè era un City-Liverpool, o si són una constant ja, també, no? Aquí estem instal·lats amb el cas Negreira, doncs allà al cas City veurem com avança.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: I en ple festiu, Anna Palet, els oients estan ben actius.
14: Estan ben actius perquè, clar, serà festiu, però demà tenim Champions, venim de l'expulsió de Vinícius al Bernabéu, hi ha molta teca, evidentment la gent comentant-la al chat del YouTube del Que t'hi jugues, on sempre ens poden trobar, és igual que sigui festiu, que allà sempre emetem, igual que a Twitter i a Facebook, i també tenim actiu el WhatsApp del programa, el 606-32-72-11. De fet, ens envia una nota de veu al Juan Carlos parlant de Mourinho.
15: No iba a tardar mucho en aparecer el verdadero Mourinho. En el momento en el que le fueran mal las cosas, ya toda la culpa de los árbitros y de la Liga Negreira, y todo es de culpa de los árbitros para justificar su falta de juego, porque el Madrid realmente lo que hace es que no juega a nada, no juega a nada, y desvía la atención a través de los árbitros. Eso es lo que pasa.
14: Així que molt ben resumida la situació del Madrid pel nostre oient, pel Juan Carlos.
0: Primera cortina de fum, com deia el Flaqui. Vinga, va, que són les 12:42 i ens espera l'Àlex Dalmas.
8: Del Masterclass.
0: Àlex, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tu tampoc ets dels que fas festa avui, també aquí fidel a la teva cita amb el que t'hi jugues, i amb tu volem parlar d'aquesta baixa de Rafinha, que el Barça de moment ha complert amb nota amb la seva absència, perquè va ser Gabriel Jesús l'encarregat de substituir-lo aquest passat cap de setmana contra el Getafe, i va respondre amb bon partit i amb gol, Àlex.
16: Sí, per mi fa un partit excel·lent, Gabriel Jesús. Mira, jo crec que una de les claus d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada de Flick, ha estat la bona adaptació de Rafinha, i ha estat que Rafinha dona moltes coses a l'equip, no? Veiem un equip que pressiona molt millor, un equip que a més manté la rematada que tenia amb Lewandowski o amb Ferran, un equip que és molt més mòbil a la seva punta d'atac, i per tant replicar tot això no era gens fàcil, però crec que Gabriel Jesús ho fa força bé, o gairebé al nivell de Rafinha, eh? No poder... en aquest nivell de finalització de qualitat, però vam veure un Gabriel Jesús amb molta mobilitat. Fixa't que fa 37 intervencions en els 81 minuts que juga, però és que les fa en moltes zones de camp. Són 6 recuperacions altes. El segon gol, el gol que ell fa, és una recuperació seva al pic de l'àrea. El primer gol i el segon, tant el que fa Gordon com el que acaba fent ell, comencen en una desmarcada on ell genera l'espai, i per tant el vam veure molt bé. A més, si sumem que va fer dos xuts, va fer un gol, va acabar marcant, crec que la seva finalització en el gol és de molt nivell, de molta qualitat, per tant és molt bona opció. Quan va arribar aquí, la incògnita era el seu estat físic, però veient els partits que ha jugat i veient que està bé, crec que és un davanter de molt nivell i crec que és un davanter amb el qual es podrà rotar a Rafinha amb totals garanties.
0: Ara, Àlex, parlaves també d'Anthony Gordon. L'anglès va marcar el seu primer gol després de quatre assistències. També et va convèncer, Àlex?
16: Sí, ja em convencia. Era qüestió de temps. Jo crec que Gordon és un jugador amb gol, amb molt més gol del que la gent es pensa. Crec que ho acabarà demostrant, no? L'altre dia doncs, obre la llauna i fa el seu primer gol. Crec que li anirà molt bé per la confiança. Però Flick confia molt en ell i crec que el partit de Gordon és la demostració de que per què Flick el posa per davant de Adeyemi i altres opcions. És un jugador molt rigorós en la posició, sempre manté l'amplitud màxima, és un jugador que pressiona molt bé, que sempre fa desmarcades de ruptura, li arribin o no li arribin la pilota. És a dir, és d'aquests jugadors que, a part de la qualitat individual i d'aquest bon 1 contra 1 que té i aquest dinamisme, sumen perquè el joc flueixi molt millor. Fixa't que va jugar 70 minuts i va recórrer 8 quilòmetres. És una distància molt considerable per als minuts que va jugar. És un jugador que per al futbol col·lectiu del Barça ara mateix és molt important.
0: 7 canvis va fer Flick de Sevilla a Getafe, però és cert, Àlex, que es manté la solvència de l'equip i sobretot aquesta efectivitat golejadora. Ara en parlàvem de Gabriel Jesús i de Gordon.
16: Sí, no arriba a la mitjana, crec que la mitjana actual del Barça està sobre els 4 gols en aquest inici de Lliga, no va arribar, però són 3 gols, porteria 0 i moltíssima solvència. Sense el jugador, Rafinha, que és el teu màxim golejador i el que ha fet el 35% dels teus gols, per tant, molt bona nota. A més, el Barça va generar 23 xuts, va ser el partit on va batre el rècord de possessió de pilota, també perquè el Getafe no la volia, però molt domini posicional. Bé, jo crec que són molt bones sensacions tenint en compte tots els canvis que tu dius de que el Barça, jo crec que és una demostració de que el Barça 2026-2027 té una plantilla molt àmplia, probablement la més àmplia de totes les tres temporades de Flick i la de més nivell.
0: No troba ni a faltar gairebé a Lewandowski i Ferran, potser en algun tram de la temporada ho farà, Àlex, però ara gairebé ningú se'n recorda d'ells.
16: Amb la boca petita. Exacte, sí. A veure, vindran curves, segur, i segurament hem d'estar preparats perquè Rafinha doncs, algun dia falli tres ocasions de gol i on el Barça li costi més marcar les ocasions que genera. Però, home, totes les sensacions són boníssimes. Jo crec que amb l'adaptació que hi ha hagut de Rafinha, amb l'adaptació de Gordon, amb aquesta nova manera de jugar, amb la incorporació de Xavi Espar, que és un lateral que està sorprenent, amb Rodri, que et permet coses noves. Una de les coses que vam veure l'altre dia és que el Barça va jugar amb dos mitges puntes curts, va jugar amb Dani Olmo i amb Gavi, però jugant molt per davant de Rodri. Això t'ho permet Rodri, no t'ho permetia la temporada passada les altres opcions. Crec que té moltes més variants i segur que vindran els moments més difícils, però jo sóc molt optimista.
0: I de cara a demà, Àlex, aquest partit contra el Galatasaray, ens deia el Bruno que per ell el Barça és clarament favorit. No sé quin atac, sobretot, t'esperes de l'equip de Hansi Flick.
16: Sí, coincideixo amb el Bruno, clarament favorit, perquè té molts noms, però diguéssim que té poques estructures d'equip, no? És un equip que defensivament, sobretot, se li generen ocasions amb facilitat. L'altre dia acaba guanyant, però molt, molt al final. A més, Osimhen, que és el seu jugador, doncs arriba després de lesió. Molt favorit. Quin atac m'imagino? Jo crec que repetirà amb Gabriel Jesús, tot i que no descartaria Dani Olmo, però vaja, si me l'haig de jugar, crec que posarà Gabriel Jesús i que veurem a Gordon i la mina a les bandes. Crec que Gordon és molt important, crec que Gordon el veurem a tots els partits de Champions i crec que és un futbolista que Flick té entre els intocables a Londres.
0: Àlex, deixa'm que et pregunti per una informació que ens ha explicat el Santi Ovalle a l'inici del programa. Ens ha dit que Frenkie de Jong ja ha provat com ha estat assajant com a central en aquesta última fase de la seva recuperació, que Flick ho veu com una opció factible, sobretot també tenint en compte l'overbooking que té al mig del camp. T'agradaria, t'imagines, veure de Jong de central en aquest equip?
16: M'agradaria veure'l, crec que té qualitats com per fer-ho. A mi, sabeu que és un jugador que sempre m'ha agradat, i per tant crec que veure'l en un lloc a l'equip sempre m'agrada. Com a central tinc els dubtes de que amb aquesta exigència de Flick de la línia defensiva tan alta que pugui tenir la coordinació, però amb sortida de pilota seria magnífic, seria la manera de donar-li una mica d'aire cobertor sense carregar a Eric, perquè Eric l'estem veient al lateral dret, al central esquerre. Crec que és una opció que pot sumar i que li pot servir per tenir minuts, perquè la posició de 6 amb Rodri i Bernal està molt ben coberta i a tot el mig del camp també. Per tant, sí, tinc ganes de veure'l, crec que ho pot fer bé, sobretot en partits on el Barça sigui molt dominador, molt favorables a casa.
0: Doncs veurem quan torna De Jong. Ens ha dit el Santi que tant ell com Rafinha ja estan fent treball sobre la gespa avui a la Ciutat Esportiva i que se'ls espera que estiguin disponibles almenys aquest cap de setmana pel partit contra el Betis. Àlex Dalmas, moltes gràcies per haver estat uns minutets aquí amb nosaltres al Que t'hi jugues.
16: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: 12:49. I avui també hi ha futbol. Nil Solà, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal, Helena? Molt
0: avui
5: bon dia.
0: Avui hi ha un Tenerife-Girona, amb un Girona que necessita sumar de 3 per tornar a recuperar posicions de playoff.
5: Sí, està en una bona ratxa el Girona, 13-18 des que es va tancar el mercat. Evidentment necessita la victòria a Tenerife. Ara mateix el Girona és 7, 14 punts, a només 2 de l'Sporting i el Sabadell, que marquen les primeres posicions de playoff, i a 7 punts de l'Almeria. És a dir, que si el Girona guanya avui a Tenerife, es posaria a 4 punts de l'ascens directe. A la prèvia del partit, Quique Álvarez reconeixia la importància i el bon record de tornar a Tenerife, on el Girona va pujar, però evidentment això avui no et garanteix res.
17: Estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, pues, 7 mesos o més o menys.
5: Estuani i Justin, les úniques baixes que té el Girona per aquest partit, ja ha recuperat tots els internacionals que no va poder tenir els últims dos partits contra el Albacete i Mallorca. Per cert, avui Estuani, que fa 40 anys.
0: Això t'anava a preguntar, ara ho estava buscant.
5: Està jugant molt i molt poc aquesta temporada, té ara problemes musculars, evidentment l'edat... L'edat es nota, 40 anys, Bruno, va.
7: Què vols dir?
0: Què, no, això li pregunto, que 40, què vols dir?
5: 40 anys es noten.
0: Bona collita del 86.
7: Tant de bo tingués 40 jo.
0: Els 40 d'Estuani, no?
7: Bueno, això, vamos, ho signo, vamos.
5: Els d'Estuani, segur.
0: Una jornada que també ha deixat la victòria del Sabadell a Ceuta per 1-2, un Sabadell que és 5è ara mateix, a expenses del que faci avui el Girona a Tenerife, i que també ens ha deixat, ho sento, Bruno, el triomf de l'Andorra 1-0 contra el Castelló.
5: Anaven molt pujadets, aquests del Castelló.
7: Calma, calma, estem en playoff encara.
5: Home, clar, playoff, clar que ho fareu.
0: Vinga, que com diu Quique Álvarez, queden uns 7 mesos això, o així, diu, no? Més o menys. Qui està d'enhorabona és l'Associació Esportiva Prat, que després d'eliminar el Sant Rafel d'Eivissa, golejant-los de nou per 5-0 a la ronda prèvia de la Copa del Rei, han certificat que jugaran per tercera vegada la seva història la fase final de la Copa, i aquest cop encara serà més especial perquè ho faran contra l'Atlètic Club. Serà la primera vegada que els pretencs s'enfrontin a un equip de primera divisió. Ells juguen la Lliga Elite, la màxima divisió del futbol català, i jugaran contra tot un primera com l'Atlètic de Bilbao. Vivint l'alegria de l'equip del Prat ahir a la tarda, i va estar amb ells la Sierra Chávez.
18: Què tal, Helena? Bona tarda. Soc amb Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei i que s'enfrontarà a tot un Atlètic Club. Carlos, què tal, com estàs?
19: Doncs molt bé, molt contents, amb ganes de que arribi ja el dia i disfrutar i gaudir.
18: Què significa per vosaltres jugar contra un equip com és l'Atlètic Club de Bilbao?
19: Bueno, jo crec que serà és un regal, no? També el treball de l'any passat i serà una cosa que no oblidarem mai.
18: Final ahir, 5-0, ja només començar, primer gol als primers minuts, en quin moment veu dir avui ens classifiquem per la Copa del Rei?
19: Bueno, encara que teníem l'eliminatòria com de cara, teníem en tot moment a la ment que no se'ns escapés i continuar ficant gols i que el somni que pogués arribar, clar.
18: Perquè com s'afronta un partit com el d'avui, sabent que t'espera un rival de primera divisió, un rival com és l'Atlètic Club, per un grup de gent com vosaltres, que al final sou tots treballadors, que jugueu a Lliga Elite, com afronteu una setmana com aquesta?
19: Sobretot amb il·lusió. És un regal, ja dic, és per gaudir i igualment anirem a competir, però és això, amb molta il·lusió i amb ganes.
18: Ara, abans, teniu bastants partits abans del partit contra l'Atlètic. Com heu d'afrontar aquests partits per no perdre la vista tampoc en la Lliga?
19: Home, nosaltres el que hem d'estar centrat amb la Lliga perquè és la nostra competició i hem de fer el que faci falta perquè no es noti aquesta fatiga de minuts i els partits entre setmana i tot això.
18: Bueno, ja s'ha vist avui també que teniu un bon fons d'armari, que ja es poden fer rotacions. Això també és important de cara a aquestes setmanes?
19: Home, és importantíssim. Ara que tenim tanta acumulació de minuts i partits entre setmana, poder comptar amb tothom i que ho faci bé i que competeixin com ho estan fent fins ara és superimportant.
18: És una llàstima per això que el partit contra l'Atlètic no es pugui jugar aquí al Sagnier.
19: Home, sí, a mi m'encantaria que fos aquí amb la nostra afició, no? Amb la nostra gent. Però clar, per tema logística, imagino, i d'aforament, doncs crec que no sé on jugarem encara, però és una llàstima.
18: Quina crida feu a la vostra gent?
19: Que vingui tothom que pugui, que gaudeixin, que nosaltres ens deixarem la pell per ells i així tot l'any.
18: Doncs Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat, que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei, moltes gràcies i enhorabona.
19: Gràcies.
0: Prat Atlètic Club, el proper 29 d'octubre a la Copa del Rei. Una llàstima que un partit històric pel Prat no es pugui disputar a casa seva, al municipal Sagnier, perquè no compleix els requisits que demana la federació per la competició, per un partit de Copa del Rei, així que el partit s'haurà de jugar a l'Hospitalet. I Albert Llimós, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Potser també hi ha canvi d'escenari per l'Europa Sant Andreu, que es podria acabar jugant a l'RCD Stadium.
20: Sí, el dia 15 de novembre, el cap de setmana aquell, no hi ha partits de primera divisió, hi ha recés pels partits de seleccions, i l'Espanyol no juga fins al 29 de novembre contra el Getafe, per tant, una bona ocasió doncs, per disputar un derbi barceloní, en aquest cas entre Europa i Sant Andreu, que sempre s'han quedat curts, no? Quan s'han jugat al Nou Sardenya i quan s'ha jugat també al Narcís Sala, ha quedat curts els dos estadis. L'Europa a més juga a Can Dragó amb només 3.000 localitats, per tant, encara més curt. I l'Europa ja fa temps, quan han avançat els companys d'Esport 3, doncs fa temps que estan doncs, amb negociacions amb l'Espanyol. Avui hi ha una reunió important de la Junta Directiva de l'Europa per intentar acabar de decidir i tancar aquest tema. Què passa? El primer, que hi ha unes despeses d'uns 40.000 euros d'obrir l'estadi del RCD Stadium, per tant, això ho hauria assumir el club escapulat, de Gràcia, i a banda també decidir quina part es quedaria l'Espanyol, que vol un petit benefici, no?, pel fet de donar aquesta possibilitat que l'Europa, equip de primera federació, jugui el derbi contra el Sant Andreu. De moment hi ha bona predisposició, molt més que altres equips. L'Europa ha tantejat també, per exemple, el Sabadell. El que els demanaven inicialment era inassumible, més de 100.000 euros per jugar aquest partit a Sabadell, i també el Barça pel Joan Gamper, i tampoc no hi ha hagut bona resposta en aquest sentit. Sí que amb l'Espanyol sembla que van encaminar les coses. Avui reunió important, doncs, com et deia, per acabar de definir aquesta situació per part de la Junta Directiva de l'Europa. S'ha de posar, això sí, 7.000, 8.000 espectadors mínim perquè surtin els números. Per què? Doncs perquè l'Europa al final vendrà unes entrades, hi ha un perill, i per això també es vol decidir què es fa amb això, que és que hi hagi més aficionats del Sant Andreu que l'Europa. La massa social de l'Europa són 3.700 socis, el Sant Andreu té 6.000 abonats. Per tant, l'Europa, una de les idees que té sobre la taula és obrir només un sector d'uns 3.000 aficionats pel Sant Andreu, entrades de 25 euros, menys les primeres, l'equivalent a les que cedirà el Sant Andreu a l'Europa, doncs que serien de 15 euros, i amb això fer caixa. Un exemple de com per on poden anar les coses contra el Saragossa, l'Europa el rep el dia 23 d'octubre. L'Europa ha vengut 700 entrades a 25 euros, són de 17.500 euros. Per tant, si s'aconsegueix vendre aquestes 3.000 localitats de gent del Sant Andreu, més els aficionats locals, que potser hauran de pagar una mica, més aficionats una mica d'altres equips que vulguem viure aquest derbi, doncs podrien sortir els números per l'Europa.
0: Doncs veurem on s'acaba disputant aquest Europa-Sant Andreu. Home, faria goig, eh? Un partit de futbol català d'aquest nivell jugant-se a l'RCD Stadium. Veurem amb quants aficionats a la grada. Gràcies, Llimós. Nosaltres fem una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim endavant amb el que t'hi jugues.
21: Cadena SER i SER Catalunya. El so

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: L'any 1979 s'estrenava al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, dirigida per Pere Planella i Carles Puertolas, amb escenografia de Fabià Puigcerver i un gran repartiment, amb noms com Anna Lizaran, Imma Colomer, Munts Alcañiz, Lluís Omar o Juanjo Puigcorbé. Ara que el lliure celebra el seu 50è aniversari, la companyia dirigida per Miquel Masfiol ha volgut recuperar l'esperit dels primers anys, quan no hi havia separació entre la vida personal i la professional, quan tot es compartia i es debatia. Tothom feia de tot i ho feia amb passió. Per això, Mel Salvatierra, Lluís Oliver, Carme Milán, Gerard Franc, Núria Vinyals, Jordi Cornudella i Sergi Boquer es van instal·lar durant 39 dies i 39 nits al Teatre Lliure. I el fruit d'aquest treball intens i col·lectiu és el que veiem a Tot fent la vella Helena. Veiem com es fa un espectacle, com es construeix des de dins, i tot això sense deixar de banda l'opereta de Jacques Offenbach. La direcció musical és de Pablo Ruz.
2: Qui vol anar a la casita del Bad Bunny tenint Offenbach? Offenbach, també.
1: Miquel Mas ha volgut fer una oda a la col·lectivitat i una frase de Fabià Puigcerver presideix l'escenografia del Teatre Lliure de Gràcia. Què es pot esperar d'una colla de franctiradors que fan del teatre una manera de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa?
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

Si la teva màxima és pensa en global, actua localment, el teu programa es diu Aquí Barcelona. Actualitat, entrevistes i notícies de quilòmetre zero. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor. Cada matí a partir de les 11 al 103.5 FM de Barcelona i al 104.4 de la Catalunya Central. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Totes les vides tenen música i lletres.
1: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, molt poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara, per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
3: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: I en aquesta hora de Què t'hi jugues no podríem tenir millor companyia. Andrés, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Te has escapado de la exposición que tienes ahora
5: sí,
3: al IMAX?
5: Lo hemos hecho nosotros, que está muy bien, está muy bonita, ¿eh? Todavía no he conseguido marcar mi propio gol.
3: Bueno, entonces sabéis intentando.
5: Días que llevo intentándolo y no hay manera de meterla por la escuadra. Oye, pero los que os divertís mucho es ahora viendo el Madrid, ¿eh? Que os veo que estáis a tope. Que ahora que si uno va en bicicleta, que si el otro tiene que prohibir no sé qué, que si pierden... Pues ya veo que en el Què t'hi jugues habéis hecho una canción sobre el tema, ¿no?
3: Estem entretinguts, sí.

0: No, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Qué grande.
2: José, ¿podem explicar la entrehistòria d'aquest gag? A la reunió, la Helena ha dit: per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit: canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
1: Molt llaminera, aquesta cançó.

0: que hicisteis precisamente fue hablar de mí. Pero claro, aprovechasteis que veníais a hacerme un poco de publicidad para sacarme una entrevista, que esto, que ya lo conozco.
1: Home,
0: yo,
1: eh? T'agraïm sempre els minuts que ens dediques al que t'hi jugues, sí. Però vas estar molt ben acompanyat amb, sí, el Sique, amb el Flaqui,
0: con Flaqui,
1: amb el teu
0: queremos,
1: alter ego, amb el nostre Iniesta.
0: Nos queremos mucho, eh? Con Flaqui nos queremos mucho. De hecho, fíjate, si van a ser 10 minutos de yo diciéndole al Flaqui lo que le quiero y lo que me emociono cuando veo mi gol, ya verás, escucha.
2: Ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, Siki, molt bon dia.
2: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
3: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol de Stamford Bridge, sí. M'he quedat a prop, de fet, un 90%.
2: No, 90%, si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
4: Correcte, no hauria existit ni triplet, ni sextet, ni res.
3: No hauria existit res, tampoc m'haurien fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina, i doncs millor acompanyants impossible d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador de Stonebic, que ara mateix els hi trasllado els auriculars i ja us escolten en directe el que t'hi jugues a ser català.
2: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar i és ideal per nens i grans.
5: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè pues, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
2: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
5: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir a partir del gener altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
2: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
4: Home, i tant, imagina't, que et tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que, part, era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
0: No, sí, no. La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
0: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
2: Andrés.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
6: Buena imitación.
0: Encantado.
2: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionado Flaqui en el bar cuando hemos puesto ese momento.
6: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
4: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
6: Sí. De esos momentos que uno, pues, o sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
2: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del VAR, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
6: No, de momento no lo he visto y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
2: No me digas.
4: Bueno, tú ya metiste el que tenía que meter.
2: Vale. Tú has hecho de Iniesta en la exposición y no has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
6: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
4: Es bueno que esté.
6: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
4: Oye, Andrés.
2: ¿Ni ahora tampoco?
6: No, tampoco.
4: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
6: Bueno, pues es un poco, a ver, los que somos de más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de, bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuente al Villa Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre y con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
2: A Iniesta el podeu veure per descoltar al live del Que t'hi jugues, tindrem temps de parlar amb calma amb ell, d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
6: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores, bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender, y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el pro. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
2: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
6: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
2: Hombre, eso sí, pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
6: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que, pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
4: Oye, déjame preguntarte por Lamin, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi, ¿Lamin le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
6: Bueno, yo creo que especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, a la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamin como para todos estos chicos jóvenes que que ya han ganado cosas y que son importantes. El reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas, y eso, pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad, o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
2: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona fins al gener, i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo.
1: Sempre és emotiu recordar Iniesta, i ja si el sumem al binomi Flaky, doncs què t'he d'explicar, Andrés?
0: Es que no hay errores, no hay errores. Y de hecho, si hubiera habido, pues habrían salido en la sección del Cazorla.
1: Això segur, perquè els que el Xavi s'escolta tot.
0: Se lo escucha todo.
1: L'últim segon que queda allà abans del butllet informatiu.
0: Ahí si hay una pifia, pues ahí, ahí está el Cazorla, que dice lo del que a que t'hi jugues l'heu cagat, ¿no? Es eso.
1: Alguna cosa així, sí.
7: El que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
8: Anda, ja cagat.
9: Què? No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20 podria haver estat pare, perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18. Però
9: quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. El teu,
9: que és el gran,
2: em faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi em va semblar que podries...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
9: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta
2: el 16. I el teu igual també.
9: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
9: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
9: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
0: Hola.
9: Ostres.
0: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres.
2: Tot bé?
9: Vols tornar-te?
2: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material per a la seva secció.
9: Jo per això ho he tirat aquí al... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles, ara, Flaky?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, va, anem per una història. La setmana passada...
10: Exigeixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
10: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
11: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
11: Poden jugar junts?
12: Bueno, jo per mi sí.
11: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí.
11: Quin és? Calli, ja. Digue, ens faran gaudir.
13: Calli!
11: Ens faran xalar.
13: Calli!
12: Hombre, ja ho crec.
11: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
10: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume. El
10: vaig posar a prova, el vaig posar a prova.
9: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no? Com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
14: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
2: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
15: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere butifarra, sobre todo las chicas.
14: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
15: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
16: Es que va como en segones, yo creo que... Sí.
9: Bueno, está bien. No només va parlar dels gustos...
2: Té un cor enorme, el Pepe.
9: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
2: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
17: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
15: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca,
8: Si eres animal,
13: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
9: Algo.
2: Que la gente percep claramente que todo el que digo es broma.
9: Sí, todo es ironía.
2: ¿Vale la pena recordar?
0: Sí, no, en aquel caso sí.
2: Sobre todo para los que no conocen al Pepe. Yo, claro, el conozco de fa tants anys.
9: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que son las discusiones per qui té o qui mereix més vacances. Y ahora, aquests días, para justificar una mica que aquí no venía ni el Tato, doncs deu estar discutint quants días de vacances li quedava cadascú.
2: Vilamala,
17: què? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies,
2: Ah, sí?
17: Sí, hem rebut bastants comentaris de
2: doncs gent gràcies a tots.
17: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant.
2: Sí. Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
17: sí,
2: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
18: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
2: A mi concretament 12 dies.
18: M'importa un huevo.
2: A tu?
19: 15.
18: M'importa un rábano.
17: A mi 13.
18: O m'importa un pepino.
2: I els fem, bàsicament, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. Y diuen que no.
18: Me la trae floja, me la suda.
2: El Bermúdez con que es una estrella y ya esté todos acabados.
20: Yo ya tengo acabados.
18: Me la trae al fresco.
9: Yo acabo de arribar por un mes y me llevo buit.
2: Buit ya.
9: Sí,
18: me la pela, me la reflan flinfla, me la bufa.
9: Está bé. Complir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
2: Vilamala,
17: què? Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies,
2: Sí?
17: Sí, hem rebut bastants comentaris.
21: 6 hores i media després.
2: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
9: No, perquè
22: no s'haurà compte, llavors,
2: Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara, el Barça canviarà...
22: Adéu, Núria, gràcies per la secció.
2: Perdó, Núria.
23: Hola i adiós.
9: Sí, coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
2: Saps que era un gran cantant?
24: Sí.
2: El que tinc aquí al costat.
24: No em digues.
2: Lluís Flaqué i
22: Ripé.
24: Qui cantaves, Lluís?
22: Tota la...
24: Balades per...
22: La púrria del karaoke.
24: La púrria del karaoke.
2: No, no, fora conyes. Imite
24: aquí
2: a Eros Ramazzotti.
24: Això, home!
25: Agafa pell de gallina.
22: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
24: No, és difícil,
22: No trenquem la secció.
24: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
26: No, no me jodes, Manolo.
2: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
26: Qué bonita,
24: eres
26: madre, la reina del Martes
24: Santo. Ahí está,
22: Al Eros, no yo, ¿eh?
24: Al Eros.
26: Caramba, no me digas.
2: Era el meu amant, Eros.
24: Sí, no cal que t'amaguis.
2: No?
24: Sí.
22: El teu amant?
2: Sí, sí, clar. Sí que i Eros eren amants.
24: Sí que i Eros.
2: Vale. A la mitologia grega.
26: ¡Surrealismo!
9: Esclar, tot plegat va ser estar.
22: Diem coses molt rares.
9: Sí.
2: Sobretot quan les escoltes en perspectiva.
22: Frases donen per molt.
9: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que.
27: Sabeu que aquests jocs on dispares láser... Què queda? Volteretes por el suelo...
28: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
26: ¿Por qué?
28: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
27: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
28: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
26: ¡Ay!
28: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
2: ¿Cómo?
28: Con el subfusil en la mano.
24: Que dice que saquemos la pistola.
28: Sí.
27: Sudor.
28: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
27: Así, también, sudor.
26: Sí. ¿Ojos ensangrentados?
28: La mirada perdida.
29: ¡Estoy rodeado de locos!
28: Y luego viene el tema sudor. El
27: tema sudor. Chorreando,
28: o
27: ¿no?
28: sea, cual venado en celo.
26: ¡Ah! ¡Qué peste!
28: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. O sea, un auténtico animal de la caza.
26: ¡Y acaba flipant!
2: Té raó. I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
9: Ah, sí?
2: Molt guai.
9: Que te l'has quedat ja?
2: El va regalar.
9: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
1: Bueno, jo vull llegir, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
3: Sí, amb Itàlia.
10: Aquest és el Zidane real, eh?
3: Però jo us deia una cosa. Kinky
10: és el Zidane real.
3: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
10: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
3: Bueno, jo també, eh? Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
1: Cariño, tranquilo.
3: Ja està acabat.
1: Home, millor solucionar-ho.
3: No.
4: Fem-ho a favor, hombre.
3: Molt
4: a
3: favor.
4: Sí, violència. No.
1: Des del que t'hi jugues, no.
5: Això és Cale Borro, que han estat por.
1: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
6: Sí, com saben, i com sap del Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
7: No, hombre, no. Madre de Dios.
19: Tiene la tarjeta.
20: Surt
19: d'un jardí,
20: però posem un altre.
1: Això és el que no has entès, de treure'm d'aquest jardí.
6: És igual, és igual.
23: Gràcies i ànimos.
25: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
30: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
31: Que t'hi jugues.
32: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
33: On t'has ficat aquesta nit?
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flac narrando tus goles.
0: La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
0: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
2: Andrés.
34: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
34: Bueno, buena imitación.
30: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.

0: Ara sí, Andrés, és que costava una mica aquesta
1: que,
0: sintonia.
1: Como tiene, sí, parece una frase que no s'acaba.
0: Avui és festiu i està costant aquí que entri aquesta sintonia. Ara ja sí, i jo crec que aquesta recta final l'hem de fer de la mà d'un porteràs, no?
1: Bueno, sí, es que hay muchos porteros muy buenos en España y el que más, pues para mí, ya lo sabes, Arnau Tenas, ¿no? Que lo tuvisteis aquí en el que te jugas, que yo es que me gusta tanto que le invitaría a tres vinos.
0: De los teus.
1: De los míos, de los míos. De los buenos. Arnau Tenas, al que te jugas.
2: Arnau Tenas, Mallorca, ¿qué tal? Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estén? ¿Tot bé? ¿Se'n sent bé o no?
2: Fantàsticament. Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
3: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
4: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
2: S'ha de vigilar.
4: Sí, sí.
2: S'ha de vigilar.
4: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
2: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guany de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
3: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca pues, on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar a Mallorca.
2: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li una mica la guitza, però...
2: Està
5: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
2: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, doncs que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
5: molt bé.
3: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no? Però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o
3: sí, sí.
2: Te les has de guardar?
3: Perquè sí, si no, per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre, cada dia, abans del partit. I els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar... perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas, nana, segon? Li dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
7: Vull dir, jo aquí estic en segunda. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però aquí, bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con la afició en rival, què hace? Pa primera RF. Le manda pa abajo, pa primera RF.
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja fa... ja em passava quan era més jove. Tinc 25 anys. Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
3: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, a una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
8: És boníssim, això.
2: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí, sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo a la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren el partit de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germana, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs aviam on estan, perquè si no, malament... Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot, però sempre he de tenir controlada on tinc a la gent que em ve a veure, això sí.
6: L'altre dia, sí. L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Pam, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu? Que si,
2: clar, que t'anem molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom, celebrava en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
3: Podria ser, sí.
2: És que és brutal aquella aturada,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
6: De davant de Bec.
2: Sí, perquè és de reflex absolutament, perquè es veu clarament que...
3: Jo no vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
2: Deia que
3: bé.
2: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què, no. Perquè, clar, l'altre dia...
3: Jugava a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer, no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recorda amb la selecció olímpica, que vau guanyar l'or...
5: Sí,
3: la primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
3: Després...
2: D'assistències de gol. Sent porter, eh? Assistències de gol, sent porter. N'has fet unes quantes.
3: Sí. Aquesta que deia del Sabadell, la primera. Després... A l'Mbappé.
2: Al Mbappé tú le das una asistencia de gol, ¿eh?
3: Sí,
4: sí. Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Después, entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
3: Después, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos... I la de l'altre dia?
2: 5.
6: Déu-n'hi-do.
2: 5 assistències de gol.
6: Està bé, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
3: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home a home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja en dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que per...
3: No.
2: És que constantment la pilota al porter.
5: Sí, ja té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Fot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més allà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
3: Sí, al final és quan, aviam, sí que és veritat que... Espera, que m'acaba d'arribar el dinar, un moment, eh?
2: Hòstia, en sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara s'aixeca Arnautena.
8: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala, sí.
4: Un boxing.
2: Ara ens expliques què dinaràs.
6: Què dines?
5: És el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que explica. No.
2: Ja, grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
3: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
6: És la màgia de la ràdio.
2: És important que els esportistes, sí, que els esportistes cuiden el seu menú.
8: Bueno, però ara veureu jo qui és el cuido, no?
3: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de
5: sobrassada dirà amanida César,
6: ens permetem ser luxes.
4: Tu ensenyes una cosa, tu ensenyes una
2: bomba. Que ara ens està enfocant a nosaltres, no enfoca l'Arnautena de casa seva.
6: Està sent molt legal.
2: Superlegal. Sí, per a que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una manida.
3: Uah, pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
5: Apuntat.
6: Què dinaràs? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
8: Què hi ha per dinar?
2: És que avui té festa, eh?
3: No,
2: avui té festa. Perquè si no estaria entrenant.
3: Però no, que m'he demanat un pokeball, home, que és sa, collons.
2: Ah, això sí que sa.
3: Aguacate, oudu, tomàquet...
2: Molt bé. Hi ha algun plat que...
3: O voleu posar un senyi, també?
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
9: I més macarrons!
3: Pues macarrons, mira. Pues... Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí, això, ja està.
2: Estem a Arnautenes, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
3: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, no, allà?
3: Sí, tots, pràcticament.
2: Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
3: O sí, tots. Tots els que han sortit del plantell jo he coincidit amb ells. Me'n recordo de l'Avi, quan va arribar l'Avi,
5: Eric,
3: Cobercif i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
3: També havia coincidit.
6: N'hi ha algun que diguis, collons, com està aquest?
3: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. Més alt a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de la... Bueno, és que, vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
2: És flipant, eh?
3: No entenc res, la veritat. No estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que no, defineix veritat. Com Romario.
3: Pues que és una barbaritat, tio, que està al 1.95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
3: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
3: No, no, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
3: ah, i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dic, cabron. que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
2: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo un dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Voles així, sí que saps més que ningú. Pues com no ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió del Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: Ja, en principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí, sí, sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Això el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès amb ell i ja està, però jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets, que tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes.
2: Tira Anthony Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé es diu, Pilé,
3: sí, sí.
2: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament, claro, segurament. Sí, vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Pilé, es diu aquesta cançó, Flaqui. Pilé.
7: Sí, com el gel, no?
2: Ah, mira, quina cultura que tens.
7: Sí, vamos.
2: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El Que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista? Sí. Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
2: Tot és mental?
3: Tot. O sigui, tot, per mi tot, o sigui, ja no jo, sinó per tothom, tot està al coco.
2: La clau està a la ment.
3: Sí, és que, i és que no fa falta explicar la frase, tot és mental, ja està, és així de senzill.
2: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
3: Sempre endavant.
2: Sempre endavant.
3: Sí.
2: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, és català, sempre endavant català.
3: Sí, Orígens, aquí tinc en català, també.
2: Orígens.
3: Sí, tots els tatus tinc en català.
2: Hòstia, que bo.
6: No deu haver-hi.
3: Tinc un altre aquí que... que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
2: Quina és?
3: De Last of the Mohicans.
2: L'último Mohican.
3: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
2: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaky.
6: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
3: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
2: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
3: Jo, sí.
2: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
3: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a un partit així guapo.
2: Mbappé, pel teu amic?
3: Sí, sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
2: És bon company, Mbappé?
3: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de bromes, sempre entrenava bé.
7: Y aquí me quiere, es que esta gente de aquí me quiere vender como si yo soy el tonto, ¿sabes? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
3: Pues no sé, yo ya no, yo no tengo aquí, yo no tengo ni voz ni re.
7: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Y quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
3: Yo creo que ya es porque al final es los millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, pues molt bé, i si no, pues et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil pues, és criticar.
2: Tu que vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
3: Sí, aviam. Jo crec que són... dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la, i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
5: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar, a la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions, amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
2: Jo vaig... Estàveu vosaltres dos.
5: Sí, vosaltres
2: dos, Flaky i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
5: Vam flipar el Flaky i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mia, com està Arnau avui.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, en diversos comentaris.
2: Això ho deien ells.
5: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
3: Estava per jugar.
5: Per això, no sé si vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
3: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
5: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
3: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
2: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. El que passa és que a vegades costa.
5: És molt complicat, clar.
3: Escolta'm, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? A mi jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues el doble, i si no continues.

0: de treballar, i si no jugues el doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen, doncs, les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entrenament va ser espectacular.
1: Com riu, eh? Hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues d'Arnau Tena. Que ja van arribar missatges. El Roberto diu, sí que i companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar. Que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
2: Sí, bueno, passem bones estones.
0: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, i podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
1: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí... I... 3 hores més.
3: El pokeball,
0: en teoria. Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
3: En teoria, si és un pokeball.
1: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que sí, que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, sí, aviam.
0: No, t'ensenyaré el tiquet.
1: Ah, vale, va buscar el tiquet.
4: Que és el d'ahir.
3: Ahir sortit de la ciutat esportiva va comprar, clar.
0: 6 del 10 del 2026.
1: L'està ensenyant, vale? El tiquet, sí, sí. Tio. L'està ensenyant.
3: Sí, poque, poque.
2: Posa-lo.
3: Bravo.
1: Oasis Poque.
3: Sí. Espectacular. Tota raó.
2: Molt bé.
0: Sí, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no sé la direcció de Mercado.
1: Si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat que Arnau Tena torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
3: Bueno, és que al fin sí.
0: Ja, bueno. Sí. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya. No?
1: Calla. Sí, el rei d'Espanya. Pensava que anés a dir a RAC1 a la Copa, i dic, no la liem.
0: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
1: Gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? Que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si requadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
2: Que no parlis, no parlis.
1: Una vegada més i ja està.
3: Tant de bo que quedin segons.
1: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
2: I el Sabadell també, si pot ser, no?
1: I l'Almeria de García Pimienta.
4: No. Sí. Si tot ho parla primer.
3: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
0: I que pugi tot segona, no? Ah, també,
2: clar. Una lliga de 42 aquí.
4: Al contrari, todo pa segunda, todo pa abajo. Todo pa abajo.
1: Arnau Tena, una abraçada molt forta.
0: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
1: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
0: Si menjo Pokémon, quina...
4: Del Pokémon, que no sap el que
1: és. Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
2: Què diuen els nostres oients?
4: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
1: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
0: Vinga, vagi bé, merci.
1: Ai...
5: Ja ho deia ell, Andrés, sí. Que això del que t'hi jugues per ell no és una entrevista, que és una estona que passa amb amics.
4: Es que te quedaría que... rato hablando, escuchando, y es que es lo normal, y comiendo pokeballs.
5: Home, és que jo la tinc una gana, només sentir això de, sí, dels de pokeballs, pokémons, que pues, deia el duient.
4: Sí, los pokémons, eso es. Pues nada, que nos vemos mañana, ¿no? Más que t'hi jugues.
5: Home...
4: Que...
5: Partidàs.
4: I jugueix en Turquia.
5: Exacte.
4: Eso es.
5: Demà és dia gran, dia de Champions. Tindrem aquí el Sique Rodríguez, el Lluís Flaquer.
4: Eso es.
5: Des de Turquia, el Bermu també a Turquia, tot l'equip del que t'hi jugues.
4: Pues
5: ja
4: nada.
5: Ho sabeu. Pues demà a les 12 ens hi tornem a posar.
4: Nos vemos. Adiós.

0: amb 2.500 cotxes fabricats al dia i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: Pol, gràcies. I ha mort una altra persona en un accident laboral a Catalunya.
2: Un home de 36 anys que ha perdut la vida a Ulldecona, al Montsià, mentre feia tasques de manteniment a una teulada d'una nau industrial. Els fets van passar al polígon del municipi i, tal com marquen els protocols en aquest tipus d'accidents, els Mossos han traslladat els fets al jutjat de Guàrdia d'Amposta i han avisat el Departament de Treball de la Generalitat.
1: L'any passat a Catalunya van morir 125 persones en accidents laborals. Això és més d'una cada 3 dies. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres especialitzat en robar a cases de rics, com ara la del porter del Barça, Joan Garcia.
2: De fet, les càmeres de seguretat de la casa del futbolista blaugrana van ser clau per poder identificar els membres del grup.
1: Més detalls, Martí Oliver.
3: Sí, perquè a partir d'aquelles imatges van poder relacionar els lladres amb altres robatoris i finalment detenir-los el passat 1 d'octubre. Les detencions es van fer al Baix Llobregat, tot i que el grup havia actuat en altres punts de Catalunya. Parlem en concret de Castelldefels, el Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Peralada o Agullana. Els integrants del grup seleccionaven víctimes amb un elevat nivell patrimonial i de projecció pública i, segons expliquen els Mossos, feien vigilàncies prèvies i també utilitzaven vehicles de lloguer. De moment s'han detingut a 3 persones, però no es descarten més detencions.
1: I dels esports, avui torna la Champions. El Barça visita el Galatasaray a Turquia. Anna Palet, bon dia.
4: Bon dia, amb les baixes ja conegudes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen per substituir el davanter brasiler, apunta a repetir a l'11 titular Gabriel Jesus, qui va marcar el cap de setmana. Flick no va voler, això sí, assegurar si tornarà a ser el brasiler qui sortirà d'inici. Segur estarà a l'eix de la defensa Pau Cubarsí. Als seus 19 anys, establert com un dels millors centrals d'Europa, es posa la signatura pendent de la porteria 0 a la Champions.
5: Creo que es un reto porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería 0 porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería 0 pues es lo más importante.
4: L'equip descansa a l'hotel de concentració d'Istanbul. Hi haurà dinar de directives a una illa privada de la ciutat. A les 9 arrenca el Galatasaray Barça, corresponent a la segona jornada de la Champions. Des d'una hora abans arrenca la prèvia a les 8, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
1: 2 minuts i les 7 del matí. The face you call. El que estan sentint és el nou single de Fontaines D.C., el grup irlandès que d'aquí 2 caps de setmana actuarà a Barcelona. Es diu Where is Gone i potser el sona aquesta veu. És la veu de Rosalía, que col·labora en aquesta cançó. I amb Rosalía de Font saludo la Marina Fernández. Marina, bon dia.
6: Que bonic, bon dia.
1: De seguida, a les 7 arrenca l'Aquí Catalunya.
6: A les 7 arrenca l'Aquí Catalunya. Tenim teca per analitzar això en temps de tertúlia amb el Tian Riba, amb el Carlos Cue, serem també amb els companys de política de la SER, que tenen feina aquests dies amb tota aquesta articulació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Els que hagin vist la vida de Brian els hi sonarà el que està passant ara. I tenim tertúlia esportiva, ara parlaves del partit del Barça, però és que dissabte farà 40 anys que van designar la Barcelona Olímpica.
1: Doncs amb aquests continguts que arrenca ara a SER Catalunya, a l'Aquí Catalunya, i a la SER continua l'Oi por Oi.
7: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
8: Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
9: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
8: Y si están tan a gusto en casa desayunando y van a coger ahora el coche, o si ya están en el coche de camino al curro, tampoco es que queramos fastidiarles el martes, pero sepan que la gasolina no para de subir. A pesar de la nueva rebaja de 15 céntimos, la gasolina no para de subir. Sira Valdés, buenos días.
10: Hola, buenos días. Con la ampliación de la rebaja fiscal que entró en vigor este mismo mes, la gasolina ha ido bajando poco a poco durante las últimas semanas hasta registrar una caída de 16 céntimos por litro. Sin embargo, esa tendencia se ha frenado y el precio ha empezado a repuntar de nuevo. El litro cuesta ya de media 1,80 euros, así que llenar un depósito de 55 litros es ahora 17 euros más caro que antes de que comenzase el conflicto en Irán. En el caso del diésel, aunque el descuento en octubre no ha cambiado con respecto al mes pasado,

0: Superheroi Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. Ada Colau torna a primera línia de la política com a candidata de l'anomenat Front Ampli d'Esquerres a les eleccions del 29 de novembre. Aquest front, integrat per Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida i els Comuns, creu que l'exalcaldessa de Barcelona és qui millor pot assumir el lideratge. Susana Ruiz, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també conviden a Podemos a sumar-se al projecte.
2: Ja és oficial, Ada Colau encapçalarà la llista, tot i que hi ha hagut altres noms sobre la taula per liderar el front, com Emilio Delgado o Mònica García. Tot apuntava que la candidata seria Colau, que així es resitua al centre del focus mediàtic. Ja fa mesos que intenta recuperar visibilitat assistint a desnonaments, apuntant-se a la flotilla per Gaza i també participant en tertúlies a la tele.
1: El Front Ampli, per tant, aposta per Colau i ho fa el mateix dia que Esquerra Republicana i Podemos han oficialitzat un acord de cara a les generals. Laura Pons.
3: Sí, pacte de bàsicament 3 punts. Podem no es presentarà a Catalunya i aquí els d'Irene Montero demanaran el vot pels republicans. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en actes de campanya junts, faran tàndem electoral i tercer punt de l'acord. S'incorporaran membres independents de Podem a la llista dels republicans.
1: És un acord que complica l'estratègia dels comuns i, per tant, també la del Front Ampli a Catalunya.
2: La complica perquè la candidatura d'Esquerra Republicana absorbiria part dels seus votants. Per això els comuns carreguen contra Gabriel Rufián. Diuen que en lloc d'unir l'esquerra l'està dividint.
1: I a tot això, la militància de la CUP ha avalat no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre.
2: Un 69% dels militants han descartat presentar-se davant d'un 27% que sí que volia. Són els vots de les bases que ratifiquen la decisió de la Mesa Nacional que dissabte es va reunir i va assegurar que no es donaven les condicions polítiques per presentar-se a les generals.
4: Aquestes eleccions espanyoles es convoquen sota una dicotomia entre PSOE i extrema dreta. Nosaltres no volem que el nostre horitzó polític quedi determinat per aquest marc.
2: No, en Casadevall és el secretari general de la CUP.
1: I mentrestant la dreta espanyola té poca recança en anar unida. PP i Vox van participar a la manifestació convocada per donar suport a Ceuta coincidint amb la celebració del Dia de la Hispanidad.
5: Que estamos sufriendo muchísimo la invasión que se ha producido desde el día 30 de julio. Llevamos 75 días de invasión.
6: Ceuta merece todo nuestro apoyo y por eso queremos mandarle un mensaje a los ceutíes de que no están solos y de que Cataluña
1: a la capçalera una gran pancarta lluïa el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. Oriol Soler.
7: 1.700 persones han participat de la mobilització segons la Guàrdia Urbana, entre ells membres de grups ultras com Núcleo Nacional que han compartit manifestació amb representants de Vox i el PP. Alejandro Fernández és el cap de files dels populars a Catalunya.
8: Llevamos 8 años en España en los que se han fomentado los muros, la división, y ahora llegará un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles.
7: A la mateixa hora, a plaça Catalunya, hi ha hagut una contramanifestació on persones que fa setmanes que acampen per defensar el dret a l'habitatge han fet una marxa sota el lema Destruïm el feixisme.
9: Paritat és genocidi! Paritat és genocidi!
7: On també han fet consignes denunciant el passat colonial de l'estat espanyol. Un gran dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra ha impedit que els dos grups de manifestants coincidissin cara a cara.
0: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: 6 minuts i seran 7:45 del matí. Investigadors de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona proposen canvis en la manera de diagnosticar i tractar la depressió. El que plantegen els investigadors és que el diagnòstic no es basi tant en els símptomes generals, com s'ha fet sempre, sinó que es fixi més en el funcionament cerebral de cada pacient. I això permeti, per tant, fer tractaments individualitzats.
2: Sí, ara els metges identifiquen que un pacient té depressió si reuneix un determinat nombre de símptomes com tristesa, apatia o fatiga, entre molts d'altres. I tracten per igual tots els pacients que tenen l'etiqueta de depressió, encara que la malaltia es manifesti de forma diferent. Això provoca que una teràpia que funciona amb algunes persones fracassi amb d'altres. Ho explica Narcís Cardoner, un dels autors del treball.
10: Estem establint més de 200 tipus diferents de pacients. Això què significa? Significa que quan nosaltres establim un pla terapèutic per abordar aquests casos, moltes vegades aquest pla terapèutic no encaixa perfectament amb el pacient. No? Estem fent un tipus de tractament en el qual és com una mena de talla única per tothom. Tothom es tracta amb el mateix.
2: Amb ressonància magnètica, els investigadors han comprovat que la comunicació entre diferents àrees del cervell varia segons els símptomes que presenta cada pacient. Els autors de la recerca proposen una revisió del sistema de diagnòstic de manera que el patró de connectivitat serveixi per personalitzar el tractament.

0: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia.
2: On est en train aujourd'hui aussi de conclure...
1: És el president de França, Emmanuel Macron, que ha anunciat un acord imminent amb Alemanya per protegir la indústria automobilística europea davant de la competència dels cotxes elèctrics xinesos.
3: Són paraules de Macron al Saló de l'Automòbil de París i són especialment rellevants per Catalunya i per una marca catalana en concret.
1: Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia, parlem de SEAT, que ja alerta que si les polítiques no els protegeixen, podrien desaparèixer.
4: Si eso llegase a pasar, el hipotético caso de que eso pasase, seguiremos dando 15 años de servicio a todos los clientes que tengan un vehículo SEAT. La marca SEAT sigue siendo potente, comprar un coche SEAT sigue siendo una buena apuesta.
3: És el màxim dirigent de la marca que ja posa aquest escenari sobre la taula.
1: Anem ja cap a París amb l'enviat especial Pol Valero, bon dia.
5: Hola, què tal?
1: Alguns dels principals fabricants europeus han demanat en aquest Saló de l'Automòbil de París que es flexibilitzi la prohibició de vendre cotxes de combustió a Europa a partir del 2035. I un d'ells és SEAT, que admet que podria desaparèixer malgrat els seus 75 anys d'història.
6: Sí, això pot afectar la planta de Martorell perquè, de moment, el grup Volkswagen no té previst fabricar cap SEAT totalment elèctric. A principis de setembre, el grup va anunciar que la marca catalana no tenia garantia de la continuïtat a partir de 2030. Marcus Haupt, conseller delegat de SEAT i Cupra.
4: ¿Hay algún escenario sobre la mesa donde la marca SEAT no continúa? Sí, es uno de los escenarios que es factible. Si llegado el momento de tener que tomar la decisión, que puede ser una de portfolio, el grupo y nosotros decidimos que pues no es el camino que queremos seguir, eso podría ocurrir.
6: Les vendes dels models de SEAT han caigut un 6%, mentre que les de Cupra han augmentat un 2% i ja són gairebé el 60% dels 430.000 cotxes venuts fins al setembre d'aquest any. Haupt també ha explicat que Martorell arribarà al seu màxim de producció l'any vinent, amb 2.500 cotxes fabricats al dia, i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: A 6 setmanes de les eleccions, el Front Ampli ha triat ja oficialment un candidat. I el nom és l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Serà la seva cap de llista a la presidència del govern de cara a les eleccions generals i conviden a Podemos a formar part del projecte, també. Laura Pons, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: Ara ja és oficial.
7: Sí, ja s'avançava aquesta opció fa pocs dies en una entrevista a Televisió Espanyola on deia que l'honorava molt veure que es pensava en ella per representar les esquerres. Això sí, parlava d'un Front Ampli real.
8: Però ara mismo tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en que ese Frente Amplio sea realmente amplio y sea una realidad. Es decir, me gustaría ser útil.
7: De fet, Colau no concebia que hi haguessin dos o tres paperetes de cara a les eleccions del 29 de novembre. Demanava una unitat de veritat a les esquerres. Ja feia dies que tot apuntava que la candidata seria ella, seria Colau, qui havia recuperat el focus mediàtic després de molt de temps, primer participant en un desnonament, després fent un vídeo demanant a Sumar que sortís del govern de Pedro Sánchez i fins i tot participant a tertúlies televisives.
1: I a l'esquerra del PSOE la cosa queda així. Colau contra Rufián, Front Ampli contra Esquerra i Podem.
3: Perquè el Front Ampli ha triat candidata el mateix dia que Esquerra Republicana i Podemos han oficialitzat un acord de cara a les generals.
1: Els comuns carreguen contra l'acord i en concret contra Gabriel Rufián.
3: Va ser ell qui va proposar una sola papereta, una papereta única d'esquerres, i ara ha decidit no sumar-se a aquesta llista.
1: Seria possible un segon pacte ara entre els comuns i Esquerra? Doncs sembla que no. Esquerra encara li cou que Colau li robés l'alcaldia de Barcelona el 2019.
3: Recordem que Ernest Maragall va guanyar les eleccions, però que Ada Colau va pactar amb el PSC i Manuel Valls per mantenir el seu lloc a l'alcaldia.
9: Jo vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè Ada Colau fos diputada d'una llista d'Esquerra Republicana.
3: Això és el que deia Oriol Junqueras fa 6 mesos.
1: 5 minuts i seran les 8 del matí.
10: Hoy domingo en el Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
11: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
10: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
11: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
10: Solo hoy por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
11: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Hoy por hoy. La información de Cataluña cada matí a la SER.
1: Ha mort una altra persona en un accident laboral a Catalunya.
3: Un home de 36 anys que ha perdut la vida a Ulldecona, al Montsià, mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial al polígon del municipi. L'any passat a Catalunya van morir 125 persones en accidents laborals. És més d'una cada 3 dies.
1: 4 minuts per les 8. I s'acumula encara aquesta hora algun retard a l'estació de Sants arran de l'incendi d'un tren ahir a la tarda a prop de Saragossa, que va obligar a tallar la via 5 hores.
12: Bueno, ens dirigíem cap a Girona i hem rebut a les 7 de la tarda un correu
5: dient que s'havien cancel·lat els AVEs, direcció Girona, Madrid, bueno, aquesta línia.
12: Nosotros teníamos que viajar para Madrid y lamentablemente estamos ya bastante tiempo esperando, no nos han dado...
1: Hi va haver gairebé 13.000 passatgers afectats. A aquesta hora els trens circulen, però en el tram afectat només ho fan per via única. Tornem d'un cap de setmana llarg amb sol i núvols.
13: Estabanell, per un aquí millor...

0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. El sol estarà present la major part de la jornada, però amb estones de núvols. Això sí, aquests, quan siguin més compactes, no deixaran més que algun ruixat, alguna gotellada de curta durada. I a més, també hi haurà moltes estones de sol que permetran que les temperatures siguin altes, més que ahir fins i tot. 21 graus ara mateix a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-los a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida, a màximes de fins a 27-28 graus. Amb tot plegat, la sensació, a partir del migdia sobretot, serà d'ambient aixafogós. Els pròxims dies, temps molt semblant al d'avui.
1: El temporal és ja aigua passada, perquè Protecció Civil ha tancat aquesta passada nit el dispositiu per arreglar les destrosses arran dels aiguats del Vallès Oriental. Més de 200 voluntaris hi han participat, coordinats per 9 tècnics de Protecció Civil. Han treballat a la zona durant una setmana, entre el 5 i el 12 d'octubre.
3: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
1: Esports, Arnau Montserrat, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
1: Torna a la Champions, el Barça juga avui a Estambul contra el Galatasaray.
4: A les 9 de la nit, després d'encadenar 8 victòries consecutives a la Lliga, 9 en total en el que portem de temporada, ahir a la prèvia va parlar Pau Cubarsí.
5: Dentro del partido, dentro del campo, pues tengo que hacer lo mismo que todos, aunque tenga 19 como 34, y eso es lo que voy a hacer siempre.
4: Davant el Galatasaray, líder de la Lliga Turca, amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao o l'ex blaugrana Gundogan, a més d'un estadi conegut com l'Infern Turc. Avui ha de parlar també Mourinho a les 6 de la tarda en la prèvia del partit de demà contra la Roma. Veurem, perquè dissabte no va comparèixer després de l'expulsió de Vinícius.
1: A segona, el Girona no passa de l'empat a Tenerife.
4: 1-1, segon empat consecutiu, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts. El Sabadell ha tancat la jornada 5è en zona de play-off amb 16.
1: I en bàsquet, el Barça rep el Maccabi de Tel Aviv.
4: A cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana, després de l'important triomf diumenge contra el València, a la mateixa hora, Milà-Real Madrid.
1: I si heu d'agafar aquesta hora el cotxe, sapigueu que hi ha 3 accidents que compliquen la circulació. RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs parlem d'un accident a la C32 de Sitges que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca uns 3 quilòmetres de cues. Un segon accident, ara a la B20, a la ronda de dalt de Barcelona, deixa congestió en tot el tram de Barcelona, com dèiem, en ambdós sentits de la marxa. També tenim un tercer accident, en aquest cas a la C17 a Granollers, on es talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de cues en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Arribem a les 8 del matí. Continua l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
7: Mis papás son entrenadores. Corre, vístete, desayuna. Pero solo hago caso con el desayuno.
8: Llegar a todo es complicado. 7 de cada 10 familias sienten que la alimentación de sus hijos es su principal carga mental. Por eso en Danone te lo ponemos fácil cada día con una nutrición de calidad por máximo 1 euro. Danone.
9: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
10: En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
9: El Tribunal Supremo ha creado en la práctica una nueva categoría de españoles, que son aquellos españoles a los que les quitamos el derecho a voto, no vaya a ser. Estamos hablando de por lo menos 163.000 españoles nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática, cuyos padres o abuelos escaparon de España en las primeras décadas de la dictadura y que ahora, con todas las de la ley, han recuperado la nacionalidad que habrían conservado si sus familias no hubiesen tenido que salir por patas de aquí para que no les mataran, para que no les persiguieran, para que no les encarcelaran. Esos españoles, que lo son, españoles, no van a poder votar el 29 de noviembre porque el Supremo mantiene la medida cautelar que reclamaron Vox y el pseudopartido de extrema derecha Justicia Europa. La tesis de la ultraderecha, a la que se ha ido sumando la derecha para no quedarse atrás, la tesis es que el gobierno ha nacionalizado a cholón a cientos de miles de personas que van a votar todas a Pedro Sánchez y que eso no puede ser. Hablan de una adulteración del censo. No hay ni media prueba de irregularidades en la elaboración del censo. A pesar de ello, los magistrados insisten en que, y leo literal, persiste el riesgo de que se constituya irregularmente un censo de electores y la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho. Claro, eso se le puede dar la vuelta fácilmente. La legitimidad democrática de los resultados no queda en entredicho.

0: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Bon dia. Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continuen sortint a aquesta hora amb entre una i dues hores de retard, després que ahir la línia estigués tallada tota la tarda i vespre per l'incendi d'un vagó en un tren que anava de Madrid a Figueres.
2: L'últim vagó.
1: Un incendi que es va produir cap a les 4 de la tarda a Ricla, això és a Saragossa, i es van haver d'evacuar gairebé 300 viatgers. Els bombers van extingir l'incendi. A les 11 de la nit, els tècnics van autoritzar que es reprengués la marxa, però per una sola via en el tram afectat i amb limitació temporal de velocitat a 80 km per hora entre Ariza i Plasencia de Jalón. Aquest és el motiu pel qual encara a hores d'ara hi ha demores importants als trens que van entre Barcelona i Madrid. I amb permís dels trens, avui l'actualitat té un nom propi, Ada Colau, que torna a primera línia de la política com a candidata de l'anomenat Front Ampli d'Esquerres a les eleccions del 29-N.
3: Aquest front, integrat per Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida i els Comuns, creu que l'alcaldessa, l'exalcaldessa de Barcelona, és qui millor pot assumir el lideratge.
1: Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia, ja és oficial. Ada Colau encapçalarà la llista, tot i que hi ha hagut altres noms sobre la taula per liderar el front, com Emilio Delgado i Mònica García. Tot apuntava que la candidata seria Colau, que així es resitua al centre del focus mediàtic. Ja fa mesos que intenta guanyar visibilitat assistint a desnonaments, apuntant-se a la flotilla per Gaza i participant en tertúlies a la tele.
1: El Front Ampli, per tant, aposta per Colau i ho fa el mateix dia que Esquerra Republicana i Podemos han oficialitzat un acord de cara a les generals. Laura Pons.
4: Sí, pacte de bàsicament 3 punts. Podem no es presentarà a Catalunya i aquí els d'Irene Montero demanaran el vot pels republicans. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en actes de campanya junts, faran tàndem electoral i tercer punt de l'acord. S'incorporaran membres independents de Podem a la llista dels republicans.
1: És un acord que complica l'estratègia dels comuns i, per tant, la del Front Ampli a Catalunya.
3: La complica perquè la candidatura d'Esquerra Republicana absorbiria part dels seus votants. Per això els comuns carreguen contra Gabriel Rufián. Diuen que en lloc d'unir l'Esquerra l'està dividint.
1: I a tot això, la militància de la CUP ha avalat no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre.
3: Un 69% dels militants han descartat presentar-s'hi davant d'un 27% que sí que volia. Són els vots de les bases que ratifiquen la decisió de la Mesa Nacional de dissabte passat.
1: Mentrestant, la dreta espanyola no té cap recança en anar i fer-se veure unida. PP i Vox van participar de la mà de Núcleo Nacional, organització feixista, ahir a la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb la celebració del Dia de la Hispanitat. 8 i 23 minuts.
5: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, que penses, ja arriba Nadal. Gaudeix a Capravo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
0: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: En plena de successos, els Mossos busquen un grup de persones acusats de matar un home a ganivetades al barri de Roquetes de Barcelona. El cas està sota secret d'actuacions. Martí Oliver.
8: Va passar la matinada de dilluns. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió d'un grup contra un home al mig del carrer Romaní i quan hi van arribar es van trobar la víctima amb ferides d'arma blanca. Tot i les maniobres que van fer de reanimació, primer els Mossos i després els efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima d'entre 30 i 40 anys va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona ha obert una investigació per aclarir els motius de l'apunyalament i també per detenir els responsables.
1: I en les últimes hores hi ha hagut dos incidents més amb armes blanques, tots dos a Girona.
8: D'una banda, un home està ingressat greu al Trueta després d'haver-se barallat amb un altre home a la sortida d'un bar i d'haver rebut una ganivetada del coll. L'agressor ha estat detingut, mentre que per l'altra una discussió entre dos joves ha acabat amb un ferit no greu. En aquest segon cas, els Mossos encara estan buscant a l'atacant. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una piulada, ha condemnat els fets i també ha criticat els que, diu, en volen treure rèdit polític, augmentant la sensació de por.
1: Fem ara un cop d'ull als diaris catalans.
3: La Vanguardia es fa ressò de l'alerta que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona davant la proliferació d'intoxicacions amb vapejadors, gominoles del riure i altres productes fets amb derivats sintètics del cànnabis. La majoria dels consumidors són turistes, segons la regidora de Salut. El consistori ja prepara una campanya per frenar-ho. Un altre ajuntament, el de Ripoll, té un altre front obert. El cap de la policia local ha denunciat al consistori de Sílvia Orriols al jutjat perquè no li reconeix ni la categoria professional ni el sou que li pertoca, tot i que va guanyar la plaça d'inspector. Això ho llegim al País. I el periòdico explica que aquest 2026, 131 nens han estat sostrets a Espanya per un dels seus progenitors per emportar-se'ls a un altre país. En el 75% dels casos se'ls emporten les mares i 7 de cada 10 tenen relació amb la violència masclista.
1: 8 i 27 minuts gairebé, anem amb els esports. Arnau Montserrat, bon dia.
9: Bon dia, Ferran.
1: Torna a les Champions, el Barça juga avui a Estambul contra el Galatasaray.
9: A les 9 de la nit, després d'encadenar 8 victòries seguides a la Lliga, 9 en total en el que portem de temporada, Cubarsí sobre Lamin.
10: Y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro.
9: Un Barça que encara té la baixa de Rafinha davant el Galatasaray, líder de la Lliga Turca amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao o l'exblaurana Gundogan, en un estadi conegut com l'Infern Turc. Avui ha de parlar Mourinho a les 6, en la prèvia del partit de demà entre el Madrid i la Roma, entrenen a Valdebebas i marxen a la capital italiana a les 3 de la tarda.
1: I a segona divisió, el Girona no passa de l'empat a Tenerife.
9: 1-1, segon empat consecutiu, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona és setè amb 15 punts. El Sabadell ha tancat la jornada 5è en zona de playoff amb 16.
1: Arnau Montserrat, gràcies.
9: Fins ara.
1: I fem un cop d'ull al temps. La previsió en un titular, Jordi Carbó.
11: Sol amb estones de núvols que quan siguin més compactes donaran lloc com a molt algun ruixat poc significatiu i de curta durada, més molt localitzats. Igualment farà sol durant molts moments, ajudant a que les temperatures siguin altes una jornada més, pròpies pràcticament de l'estiu. Ara tenim 21 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Les màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat a Ponent, cap al Pla de Lleida, sobretot amb màximes de fins a 27-28 graus. A més, en molts moments, amb sensació d'aixafogor. Aquest temps es mantindrà els pròxims dies.
1: I a aquesta hora, unes quantes complicacions dificulten la circulació, el trànsit. Ferran Aràndiga.
12: Continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes incidències que tenim actives. Recordem aquest accident a la C32 de Sitges que en sentit nord continua deixant els vehicles al voral. El segon accident de la C17, en aquest cas a l'altura de Granollers en direcció a Barcelona, continua tallant un carril de circulació amb 2 quilòmetres de cues. I el tercer accident, en aquest cas el de la B20, el de la Ronda Litoral, el de la Ronda de Dalt, volíem dir, doncs continua també tallant un carril de circulació i provocant uns 6 quilòmetres d'aturades, sobretot en sentit nord. Per altra banda, el camió avariat a la AP7 a l'altura del Papiol continua provocant retencions des de Castellbisbal en direcció Girona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Un minut i seran 2:15. The face you hold. El que estan sentint és el nou single de Fontaines D.C., el grup irlandès que d'aquí 2 caps de setmana actuarà a Barcelona. Es diu Where Is Gone i potser els sona aquesta veu. És la veu de Rosalia, que col·labora en aquesta cançó.

0: plataforma 3CAT.
1: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas. De Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
4: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
5: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes fins a les 2 a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: L'agressió de Mourinho a Tito Vilanova i la de Vinícius a Salibà segueixen el mateix patró. Són covardes i són ridícules. Per l'esquena, infantil. Posar el dit a l'ull, estirar els cabells, et quedes com... Què fas, tontet? Tira cap allà. Què és el que va fer Tito Vilanova a Mourinho? Tira cap allà. És insòlid perquè el Madrid ha muntat un Cristo per un ensart arbitral. Què volien? Que no expulsessin a Vinícius? Mourinho ha entrat en la seva dimensió.
2: Entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto, el mundo del fútbol nunca había visto, y a partir de ahora vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
0: Ho deia Mourinho, eh? Del que no es parla és de com la va liar Vinícius i del favor que li fan al Madrid sancionant-lo. Per què va demanar perdó si no és perquè sabia Vinícius que l'havia liat?
3: I ha fet una reacció que flipa, que vamos, que l'ha liat parda. Pedir perdó per los trastornos que ha causat i ja està.
0: La va liar parda i va demanar perdó. Vinícius s'acabarà convertint en el Pepe de Mourinho, perquè hi ha jugadors amb la metxa curta que si tenen un entrenador que el sobreexcita, acaben embogint. Va passar amb Pepe i ja tremolo amb Rüdiger. Mireu el vídeo del dia després, a Movistar Plus. Rüdiger amb l'àrbitre i els rivals, Mourinho relliscant i caient a terra quan sortia disparat a protestar. És de circ. Preparem-nos per al fang. Preparem-nos per al fang. I això no té res a veure amb el cas Negreira. De fet, el Madrid el deforma tant, el manipula tant, que acaba caricaturitzant-lo i li fa un favor mediàtic al Barça, perquè perd qualsevol credibilitat. Al documental sobre Mourinho, diversos jugadors del Madrid reconeixen que a l'època de Guardiola preparaven els partits com si fossin una guerra. Això ho diuen els jugadors del Madrid al documental de Mourinho. Els partits com si fossin una guerra i que tenien obsessió, Mourinho la tenia, amb Messi. Ho diuen els jugadors del Madrid en aquest documental. Igual que ara, però Messi serà Lamine. Florentino està cada vegada més bunkeritzat. Es va enfonsant i agonitza. Està acabat. Florentino està acabat. Barallat amb tothom. Enfrontat a totes les institucions. És un antisistema, Florentino. Només li falta la cresta i les botes, Dr. Martens. Tot i que encara té molta gent que se li agenolla, la seva paranoia està arrossegant al Madrid. I l'afició no és tonta. Tothom veu com juga i què transmet el Barça de Flick i com juga i què transmet el Madrid de Mourinho. Guardiola va acabar cansat d'aquestes guerres. A Hansi Flick ja li van preguntar a l'estiu. El van preparar amb el Santi Ovalle a l'estiu. I ens va dir sobre Mourinho que estava preparat.
4: Are you ready for Mourinho next season?
5: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for everyone.
0: Of course, per suposat. Cordem-nos bé les sabates, que el camí serà pedregós, però al final jo crec que ens esperaran grans moments. Que t'hi

0: 12 i 10, que t'hi jugues a Ser Catalunya. Fins a les 2 del migdia, és una hora més a Istanbul, a Turquia, on aquesta nit juga el Barça contra el Galatasaray. A punt del dinar de directives, Santi Obay amb Joan Laporta.
1: Estem el president del Barça.
0: Què tal, Santi?
1: Porta, president, bon dia.
2: No, sí, he anat al gimnàs i estic aquí.
1: Sensacions de cara al important partit d'aquesta nit.
0: S'ha d'estar en forma.
2: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí, doncs, en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir i hi havia, doncs, molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
3: ¿Qué le parece este 10 de 10 que puede hacer el Barça hoy? Es tremendo, y con un Lamine ahí que a unos días igual gana el Balón de Oro.
2: Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece, pero en cuanto a ¿qué decías? De
3: lo que puede hacer el Barça.
2: Ah, lo de los 10 de 10, bueno.
0: Deu victòries de 10, sí senyor.
2: No lo tenía presente. Estamos ganando partidos, es lo que nos interesa, y en la Liga sé que llevamos 8 y es un récord ya, y bueno, que siga la racha.
4: Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
2: La voluntat és que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem, perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer, i no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs per suposat, en guany ens fixem aquest objectiu.
5: És el que està jugant millor ara mateix al món?
2: Sí, sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. I després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, en aquests moments som els que estem jugant millor.
6: I a més,
2: jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
7: El sábado pasado, no sé si fue una premonición o no, pero hablaba de las quejas que veía en el Real Madrid.
2: No voy a entrar aquí ahora. Voy a hablar del Barça. Si me preguntáis del Barça, contesto. Y estamos aquí en Turquía contra el Galatasaray. Ahora vamos a hacer la comida oficial. Estambul, una ciudad fantástica. Para quien no la conozca, la recomiendo. Y además que se respira mucho fútbol. Y el estadio, ya sabéis que el estadio es un estadio que es un infierno. Quien ha estado aquí. Es uno de esos partidos que te gusta jugarlos porque hay mucho ambiente.
3: Dice ayer Flick que ve hambre en el equipo, y han venido muchos de ganar el Mundial, que eso era difícil de mantenerlo, pero que les ve con hambre. ¿Ese hambre hace que el Barça sea uno de los favoritos para la Champions y lo que pasó en Milán hace...?
2: Seguro, seguro que sí. Flick es el que más conoce al equipo, y si lo dice es porque lo ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues
3: ¿tú cómo lo
2: todavía
3: ves? ¿Como favorito al Barça, uno de los favoritos?
2: Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato, y que nos hemos fijado la Champions como objetivo este año, como uno de los objetivos este año.
8: Presidente, y un ambiente, sobre todo, uno de los méritos es seguramente haber hecho una plantilla donde se respira un ambiente extraordinario dentro del vestuario, y eso puede hacer y ayudar,
2: sí,
8: a que se consigan.
2: Sí, sí, esto yo creo que es la clave de todo. El que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo ha conseguido Flick y su equipo, y Deco y su equipo. Y la combinación Deco-Flick está funcionando, y hay este ambiente, este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga, pues lo hace muy bien, y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Y en este sentido es una cadena que és positiva.
1: El president del Barça que marxa, camí del dinar de directives. que curiosament és en una illa privada i han d'agafar el cotxe i després un vaixellet i cap a aquesta illa que està a meitat de l'estret del Bòsfor, on Joan Laporta, que diu que sí, que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
0: A meitat d'una illa privada, eh? Bruno, quanta pasta que... tenen alguns.
6: Sí, de fet, hi ha una part d'una illa que és propietat del Galatasaray i s'ha explicat a la premsa que van vendre una part d'una illa, de la illa de la que era propietat del Galata, pel fitxatge d'Osimhen, perquè no tenien suficients diners en aquell moment i van vendre una part de la illa.
0: Lluís Flaquer, què tal, com estàs?
9: Ja vam dir el seu dia que era la palanquilla. Què tal, bon dia?
6: Sí.
0: Sí. El que t'hi jugues el podeu veure, a part d'escoltar live. Ara observareu com el Flaqui està amb el Santi Ovall. En un moment saludem també a l'Albert Bermúdez, que està a Istanbul, a Turquia. S'esforça, Joan Laporta, sempre en posar en valor, en elogiar el binomi Deco-Flick, Flick-Deco. Pràcticament cada compareixença elogia lo important que és el treball en equip i en concret d'aquestes dues figures, de Flick, sí, i de Deco.
9: S'ha de valorar l'encert de la porta de pensar en Hansi Flick i s'ha de valorar també l'encert de la porta en pensar en Deco. I al final han format un tàndem, o un trident, si vols, amb la conveniència del president, que explica, per exemple, doncs, que avui estiguem aquí a Istanbul, 4 anys i mig després de la darrera visita. Aleshores el Barça venia a jugar aquí una eliminatòria d'Europa League i avui ve, podem dir sense posar-se vermell, que juga el millor futbol del món. Doncs segurament aquesta evolució i aquest canvi cap a bé s'explica sobretot per l'encert d'apostar per Hansi Flick i per l'encert que ha tingut Deco a l'hora sobretot de generar aquesta competitivitat i aquests fitxatges que ha anat fent Sica i que han convertit el Barça, doncs això, en un equip que ara mateix, això és molt llarg, la temporada és molt llarga, però que ara mateix és un dels candidats més ferms a guanyar per fi aquesta Champions.
0: En un moment li preguntarem al segon entrenador del Galatasaray, que estarà el que t'hi jugues a la prèvia d'aquest partit, però Bruno, hi estàs d'acord o és exagerat el que diu Joan Laporta? L'acabem d'escoltar, el que t'hi jugues, que el Barça està practicant el millor futbol d'Europa, un joc que diverteix i agrada a la gent.
6: Sí, jo, si em poso a mirar els que jo considerava grans candidats abans de començar la Champions, podíem afegir al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, el Real Madrid més o menys, Arsenal en aquest grup de 5 que jo donava com a 5 favorits clars a guanyar la Champions. Per mi s'ha afegit una mica el City, que realment està jugant bastant millor del que jo em pensava, però els altres estan pitjor, és a dir, ni Bayern, ni Arsenal, ni PSG ara mateix fan poc, que això evidentment els títols importants es guanyen a l'abril i al maig i no ara, però és cert que el Barça està superbé en un nivell de joc com cap altre equip a Europa i ho pot dir Laporta i tindrà raó.
0: En un moment et pregunto, Valle, pel que ha aprovat Hansi Flick a l'entrenament i escoltem què és el que va dir l'entrenador alemany i també Pau Cubarsí, que és el futbolista que va parlar ahir a la tarda a Istanbul a la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en castellà el Carrusel amb la narració del Flaqui, del Lluís Flaquer, i en català el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Albert Bermúdez. Bermú, a Istanbul,
10: què
0: tal,
10: passa,
0: Nyevit?
10: Com esteu? Què dius? Escolta, t'ho estem passant molt bé aquí pel Gran Bazar.
0: Deixa'm explicar, Pau, un moment, que sí, està sonant digues. OBK ara mateix al programa, perquè si els oients volen, poden fer la porra del partit a l'Instagram del Que t'hi jugues, i si encerten resultat i primer golejador, dues entrades per anar a veure OBK poden ser seves. Aquest grup històric que ja sona a la sintonia de Ser Catalunya i que actuarà al Sant Jordi Club el proper 30 de novembre. Dues entrades per anar a veure OBK, que van buscades. Poden ser vostres si participeu a la porra del Que t'hi jugues, que ja teniu activa a Instagram. Veig que el resultat més repetit és el 0-3. El 0-3 de la Núria, amb primer gol de Rafinha posat. És difícil perquè no juga. El 0-3 que ha posat Osan, amb primer gol d'Adeyemi, això sí, seria factible. L'Èrica 0-3, gol de Fermín, també seria factible. Un 0-3 del Magrina Òscar, amb gol de Gabriel Jesús. És el resultat de llarg més repetit, eh? Aquest 0-3 a la porra del que t'hi jugues. Pau, Bermu, Cubarsí.
10: Sí, què? No, primer de tot dir-vos que el programa el que t'hi jugues Barça el fem amb la col·laboració de CaixaBank i Quadis Llançà, amb la col·laboració de Murprotec i Mont Vertical, això s'ha de dir també.
0: Molt bé.
10: Però goita, ja ara, estic
0: escolta,
10: aquí...
0: Bermu, escoltar-te imitant a Pau Cubarsí mentre et veiem sí. al Gran Bazar d'Istanbul és
10: sí,
0: un
10: està
0: xoc
10: guapo, eh?
0: Mental important, eh?
10: Està xulo, tio.
0: Passat per darrere
10: i a més a més...
0: I a més a més... Un home purgant el nas. Però que li arribava
10: el petroli.
0: Li arribava, jo crec.
6: Mare de Déu.
10: Escolta, hi ha menú ofert de tot aquí, eh?
0: Ah, sí?
10: Motxilles Nikea, Adidas, hi ha The North Face... De, bueno, hi ha una mica de Luis Putrón, una mica de tot m'han ofert aquí.
0: Santi, amb què sortirà el Barça avui? Si és que ha provat alguna cosa interessant Hansi Flick o entrenament a la prèvia a l'Alisa Millen Stadium on mostra poca cosa.
1: Ja sabeu que hi ha espies als camps europeus, per tant, el que va provar no és significatiu. Va provar, per exemple, amb Balde a l'esquerra, amb Koundé a la dreta, es va incorporar Shane Kluivert, que també formava part de l'equip, tot i que estava en la Youth League, mig del camp barrejat, en un equip estava Pedri, estava Gavi, i estava Olmo, l'altre estava Rodri, estava Fermín, per tant, el que ha provat no és simptomàtic, sempre passa a la Champions, i l'aposta que jo faig per l'11 d'aquesta nit és la següent, amb... Joan García a la porteria, línia de 4 al darrere, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo a l'esquerra. Mig del camp per Rodri, per Pedri, per Fermín, i al davant tinc un dubte, que és el de l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta, i jo crec que jugarà de Yemi. Crec que jugarà de Yemi a l'esquerra, però veurem si és a de Yemi o Gordo.
0: T'agrada aquesta alineació, Flaqui?
9: M'agrada. Sobretot perquè evidencia aquesta profunditat de banqueta que té Hansi Flick i que permet anar gestionant esforços, no? Hi ha jugadors que avui seran titulars, que l'altre dia davant del Getafe doncs pràcticament van ser testimonials. Hi ha el dubte de com resol l'equació de la davantera, com diu el Santi, si juga amb Adeyemi o Gordo, no sé si Santi hi ha l'opció fins que arribin a jugar els dos junts i això fer saltar Gabriel Jesús, però en tot cas és segurament l'única incògnita, però vaja, és un Barça que al final... Per com tenen de convençuda la idea i interioritzada el plantejament de Flick, em sembla que pots anar fent ballar els noms que vulguis, que evidentment trobaràs a faltar segurament cosetes de Rafinha, però te les pot resoldre Gabriel Jesús, i si no juga Gordon i juga Adeyemi, doncs són jugadors potser diferents, però que al final acaben provocant certs resultats bastant similars, no?
1: Si serveix d'alguna cosa, que crec que en el cas d'ahir no, ahir la teòrica davantera titular que va provar va ser Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i a l'esquerra Gordon, però és que yes. Fora de casa en Champions jo crec que no serveix de gaire la prova,
0: però jo fora de casa en Champions veig a Gordon titular, no sé.
10: Gràcies.
9: Sobretot si no hi ha Rafinha, no? Potser és per aquella pressió que Gordon sí que és capaç de fer-te més que Adeyemi.
1: Però va jugar 10 minuts a Adeyemi l'altre dia, bueno, no sé. És l'únic dubte que tinc, el de l'esquerra.
0: M'ha semblat escoltar Antonio Gordon al que t'hi jugues.
11: Sí, estic aquí connectat from Istanbul. Yes, estic molt disposat a jugar perquè ahir és 12 d'octubre i jo vaig entrenar més que ningú perquè 12 d'octubre res a celebrar. Res a celebrar. Visca Catalunya. Yes.
0: Toni el Gros.
9: Estàs implicadíssim ja, integradíssim.
11: Antoni el Gros.
0: Deies Flaqui,
9: deia que crida molt l'atenció, no?, com ha canviat el Barça en 4 anys i mig, que tampoc és un període de temps tan llarg, ho dèiem abans. Fa 4 anys i mig jugaves aquí una eliminatòria d'Europa League, avui vens com a candidat a guanyar la Champions. De l'11 titular d'aquell dia, Eric García va ser titular, Pedri va ser titular, De Jong va ser titular i Gavi estava a la banqueta. Res més.
0: Uau,
9: no queda res més d'aquell equip. L'11 titular aquell dia va ser Ter Stegen a la porteria, Alba, Eric García, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, De Jong,
0: com ha plogut,
9: Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Aquest va ser l'11 titular del Barça que va guanyar aquell dia 1-2 amb un gran gol de Pedri. Però insisteixo, de l'actual plantilla només queden Eric García, Pedri, De Jong, que van ser titulars aquell dia, i Gavi, que aquell dia va estar a la banqueta.
0: Per cert, sobre De Jong, molt interessant, Santi, el que vas explicar al que t'hi jugues, que Hansi Flick li ha demanat que entreni com a central i no descartem veure'l en aquesta demarcació al llarg de la temporada.
1: l'última setmana sí, ha assajat de central. I bé, explicàvem ahir, no, que hi ha teories mèdiques, ja ho havíem explicat temps enrere, que diuen que si no passava per quiròfan aquest genoll podia quedar inestable, i jugar de cara com a central és molt més fàcil en quant a frenada, en quant a gir, en quant a sprints. Jugar de central és menys exigent que jugar de pivot de mig centre, que has de girar. Per tant, és una opció. I sobretot per l'overbooking al mig del camp, és que el Barça et fan la reflexió, aquí treus d'aquest mig del camp, és impossible treure Rodri, és impossible treure Pedri, la mitja punta se la discuteixen entre dos, per tant s'haurà de trobar un nou lloc i un nou rol.
0: Estem en directe a Istanbul, al Gran
9: Bazar.
0: Sí,
9: si vols parlar, vols parlar amb un seguidor del Galatasaray.
0: Clar, home, i tant.
9: Se'ns ha acostat aquí, ens ha preguntat si som de Barcelona. Què tal, com estàs?
12: Bien, ¿y tú?
9: ¿Cómo te llamas?
12: Ender.
9: Eres del Galatasaray, por lo que vemos. Sí, la gente, claro, que el veo porta la samarreta del Galatasaray.
12: Y esta noche yo en estadio. Sí. Yo esperanzado para esta noche. Claro, Barcelona un gran equipo, pero Galatasaray también, cuando jugar nos casa, diferente.
9: ¿El ambiente en el estadio?
12: Maravilloso. Alguna diferente, no puedo escribir cómo.
9: ¿Y del...
12: Muy especial.
9: ¿Y del Barça qué piensas?
12: Uf, un equipo muy grande, muy técnico, muy, pero esta noche yo pienso algo diferente.
9: ¿Resultado cómo va a quedar?
12: 1-0.
9: 1-0, bueno.
0: Sí. Pues 1-0.
9: No creo, ¿eh?
12: Osimhen, claro.
9: Osimhen.
12: Pero muy difícil partido.
9: No creo que el Barça se quede sin marcar ningún gol. Pero oye, no voy a estropearte la ilusión.
12: Cuando Barça jugar, claro, puedo 2-3 gol. Pero yo pienso muy bien defendo y después Víctor Osimhen un gol.
9: Muchas gracias. Y suerte.
0: Todos los aficionados haurien de ser com aquest turc que avui anirà a l'Alisa i Mijem Stadium, molt educat. Òbviament vol que el seu equip guanyi. Clar, l'esperança no, és Osimhen, que va tornar a jugar l'altre dia després d'una lesió.
6: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Kasimpasa, que va guanyar el Galata per 3-1.
0: Kasimpasa, però no et va passar.
6: Kasimpasa, sí, correcte.
9: Està a punt.
1: L'hem pensat tots, aquesta prova.
6: Sí, sí, sí.
0: Tots. Clar que sí, president.
9: Quasi l'hem fet tots, que això és el bo. L'hem pensat tots i l'hem acabat fent tots.
6: Ja ha recuperat
1: el liderat. És el que feia el De Jong l'any passat. Kasimpasa.
6: Just abans de l'aturada per seleccions, li va fer un 4-0 el Trabzonspor.
0: Va perdre el Galatasaray 4-0.
6: Va perdre el Galatasaray 4-0 amb 4 gols de Salah, Mohamed Salah. Que va fer
0: és
6: una
0: que de la Liga Turca. Ara ho comentarem amb el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, que és gallec i va entrenar a l'Hospitalet. No sé si tenen recordes d'ell, Flaqui. En un moment el saludarem, però hi ha fitxatges espectaculars al futbol turc i al tanto amb aquest Galatasaray, que té jugadors que te la poden liar en un partit, eh?
6: Sí, sí, evidentment, peces ofensives de molt nivell, amb Osimhen com a clara estrella, però han fitxat Rafael Leao, tenen l'Heroi Sané, tenen jugadors com Gabriel Sara, que és internacional amb Brasil, Gundogan, tot i que ja té 35 anys, està en aquella plantilla, insisteixo, molt millor de mig del camp en endavant que de mig del camp en darrere, però un equip amb molt potencial ofensiu.
0: Pateix molt en defensa, el Galatasaray encaixa molts gols, però és veritat que a dalt, i avui recupera ja com a titular a Mosinghem, amb Rafa Leao, té futbolistes que són o han estat a prop del top mundial. El Barça juga avui en Champions, ho tornarà a fer dissabte a la Lliga contra el Betis, dimarts una altra vegada Champions contra el Paris Saint-Germain, i tanca aquest seguit de partits al Clàssic del Camp Nou, diumenge 25 contra el Madrid, un partit que podreu viure'l de manera especial en una acció del Que t'hi jugues Barça, que us comentarem aquesta setmana, Bermo, però que la temporada ha començat espectacular, sortir viu d'aquest reguitzell de partits tindrà mèrit, eh?
13: És que no és normal el que ha passat, eh? Vull dir, aviam, jo ara estic per aquí donant voltes i el que veig és a dir, ostres, estic tenint temps de comprar perquè no pateixo pel partit, perquè si no, bueno, ja, el dinar de directives també és molt important, eh? És molt important a l'hora de anar a buscar una miqueta de, ja sabeu, aquí el menjar he de dir que no m'ha acabat de fer el pes. M'estan posant moltes delicatessens d'ells, però jo vull un kebab, saps què vull dir?
0: Doncs hauries de venir amb nosaltres, que avui estrenarem secció amb el Lu Martín, la ruta del Lu, a la una.
13: Yep.
0: Surto amb el teu permís, Flaqui, de l'estudi una estona i me'n vaig al Rei d'Istanbul, allà al carrer Hospital, a la Rambla de Barcelona.
9: I tant.
0: Que ens obren el local per a que puguem xerrar una estona amb un cambrer que m'han dit que és del Madrid.
13: Escolta, però el ritme que anem, ja quedarà algú a l'estudi?
0: La ràdio és màgica i es pot fer des de qualsevol lloc. M'emportaré el Jordi Martí. A la una, el rei d'Istanbul, m'emporto el Jordi Martí amb el Lu per parlar d'aquest Galatasaray-Barça en un restaurant turc i menjarem, president, amb el teu permís, un kebab.
13: Molt bé, i mentrestant el Lluís i jo i el Santi anirem caminant cadascú per la seva banda pel Gran Basar i aviam si trobem, que això és immens.
0: Seria meravellós. Va, la Clicama la podeu anar seguint al YouTube del Que t'hi jugues, al YouTube del programa, on el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Santi, a la tarda d'ahir va parlar Hansi Flick i també Pau Cubarsí. Què destaques del que van dir?
7: Que Hansi Flick va marcar clarament la línia del que serà, del que no serà, millor dit, l'enfrontament amb el Madrid de Mourinho. Li vam preguntar per si tenia alguna cosa a dir, què opinava de la pressió arbitral que s'està exercint i de que Mourinho no comparegués en roda de premsa després del partit, i aquesta és la resposta de Hansi Flick.
14: I hope that you also learn someday.
15: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
14: This is what I want for us from players.
16: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar. ¿Es mejor para el Barça o peor?
14: Okay, you can ask me this in two.
15: Em pots preguntar això en dues setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
14: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
7: Això sobre el Real Madrid i les queixes arbitrals. Sobre el partit d'aquesta nit, doncs va donar una pista sobre qui serà el nou, perquè va dir que l'havia sorprès com estava actuant en les darreres setmanes Gabriel Jesús.
14: Yes, of course he's ready. He's ready to play. But
15: està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
14: Perfect for us. It's a great guy and a great player.
7: Abans que Flick va parlar Pau Cubarsí, que avui s'enfronta de nou contra Osimhen. Va ser el primer gran duel que va guanyar Cubarsí el dia que debutava a la Champions amb 17 anys. Va fer una actuació espectacular que li va valer un MVP i li van recordar aquest primer duel que va tenir a l'elit del futbol.
17: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, sí que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
7: I si hi ha alguna cosa a millorar pel Barça és deixar porteria zero a la Champions. I així ho creu també Pau Cubarsí.
17: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
7: Des dels quarts de final de la Champions contra el Dortmund a la primera temporada de Hansi Flick, que el Barça no deixa la porteria a zero a la Champions.
0: Doncs és important, sí. Pau, que la porteria es mantingui a zero. Molt important.
10: Sí, però l'altre dia, bueno, ahir es pensaven en Santi i en Flaki que m'enganxarien amb les seves preguntes i vaig contestar pim, pim, pim. Com un heroi,
0: Sí, vaig contestar molt bé. Ets un gran defensa també a la sala de premsa. Per cert, hem escoltat la resposta de Hansi Flick a la pregunta sobre el Madrid. Sona que l'entrenador alemany s'havia emprenyat amb tu, Santi, per aclarir-ho, no és així.
7: No crec,
8: la veritat.
6: Tant somriure al final de la resposta, Santi.
0: És que una cosa és llegir-la, la resposta, sí, l'altra, sí, escoltar-la, traduïda, i si la veus i observes els gestos de Hansi Flick, fins i tot s'intueix una certa complicitat. Vull dir, és l'exemple clar dels matisos i l'important que són per captar realment el missatge.
7: Jo vaig parlar amb Hansi Flick després de la pregunta. No diré el que vam parlar, però vaja, que ell, Hansi Flick, entén perfectament les preguntes que s'han de fer i no està enfadat.
0: Aquest és Hansi Flick enfadat. Aquest és Santi Campanyat. Deies clar que ell.
11: I hate Santi.
0: I hate Santi.
11: I hate Santi so much. I'm here in a kebab. It's fine. But to say, Santi, I will like that you are the flesh of this kebab.
0: Que tenim protagonista esperant. Flaki, què deies?
18: No, no, res, res, que en cap cas va sonar el flic enfadat, ni molt menys ahir.
0: 1.000 aficionats del Barça avui a l'Inlaix Mayen?
1: 900, uns 900 entre socis i panyistes.
0: Molt bé.
18: Qualsevol... Està diple, 53.000 persones, entrades bastant cares, però s'han esgotat. Fins i tot el Galatasaray ha fet una crida ara aquest matí que si algun soci abonat finalment no va a l'estadi posi a disposició del club el seient per poder-lo omplir, així que s'espera un d'aquells ambients grans de, del futbol europeu.
1: El Flaki deia que no hi ha per tant aquest estadi.
18: No hi ha per tant.
1: Que la gent sàpiga que és l'estadi més sorollós del món. Recorda el 2011... Oh. Van superar els 131 decibels. A partir de 130 es considera dolor físic. Que la gent ho sàpiga, perquè el Flaki diu que no hi ha per tant, però jo estic una mica collonit.
0: És on vam estar a la final de la Champions, no? Que va guanyar el City,
18: no,
0: Flaki.
18: No és el mateix estadi. No? Ah. Aquell dia es va jugar a l'estadi, diguéssim...
0: A l'Olímpic.
18: Correcte, l'Olímpic.
0: Sí, tens raó, és veritat.
18: Avui es juga l'Alisa Millen, que ara està renovat i capacitat per 53.000 persones.
0: Sí, sí,
18: és sorollós, però el Barça el silenciarà, no patiu.
0: Aviam si és veritat. Qualsevol cosa ens demaneu pas. Mentre el Flaki, el Santi i l'Albert Bermúdez van passejant pel Gran Bazar d'Istanbul, molt recomanable.
18: Sí.
0: Sempre trobes alguna coseta interessant. Endrecem l'actualitat amb l'Aut.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Abans de parlar de la Champions, Aut Grau, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, sí que...
0: Es tanca ja la jornada 8 de Lliga.
20: Llevant 3, Sevilla 3, amb 3 gols al temps afegit. Al minut 90 anaven 1-2. El Llevant va empatar 2, el Sevilla va fer el 2-3. I al minut 90 més 10 va empatar 3 al Llevant.
0: Déu-n'hi-do, 3-3 al final entre el Llevant i el Sevilla. El Girona empata a segona Tenerife.
20: 1-1, segon empat consecutiu del Girona, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona és 7è amb 15 punts, fora de la zona de play-off.
0: Després ho ampliarem amb el Bruno Alemany a la Champions, a la mateixa hora que el Barça, juguen Atlético i Villarreal.
20: A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols. També es disputaran l'Arsenal-Lille, l'Inter-Bruges i el Viking-Bayern de Munic.
0: Nou escàndol a la FIFA. Gianni Infantino hauria cobrat diners no declarats.
20: Segons publica el The Times, el president de la FIFA va rebre pagaments milionaris a través de la filial nord-americana que organitzava el Mundial, a més del seu salari estipulat com a màxima autoritat del torneig. Aquests pagaments extraordinaris van servir, segons The Times, per finançar un estil de vida de luxe a la ciutat de Miami.
0: Vaja, que va cobrar comissions per portar el Mundial als Estats Units, diu el The Times. Dani Carvajal, nou jugador del Getafe.
20: L'excapità del Real Madrid arriba lliure i ha firmat avui a les oficines del club un contracte fins a final de temporada.
0: En bàsquet, el Barça juga contra el Maccabi de Tel Aviv.
20: Cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, Milà i Real Madrid. Per la seva banda, el Manresa visita la pista del Basaksehir Col·legi a l'Eurocup i el Girona a l'Ostende, partit de FIBA i Eurocup.
0: En tennis, partits de vuitens de final a Xangai.
20: Ja sense Carlos Alcaraz, que va caure eliminat ahir contra Berks. Avui juguen Esberev i l'espanyol Davidovich. Rafa Jodar jugarà demà.
0: I acabem amb Fórmula 1, que tornarà a Àfrica 30 anys després.
20: La competició de motor ha anunciat que a principis de la dècada de 2030 s'inaugurarà el Gran Premi de Ruanda. El circuit està pendent de construcció i el contracte serà de 10 anys.
0: Gràcies a Ut, 12:38. Insisteixo, porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues.
19: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba Que t'hi jugues.
0: Avui està especialment contenta la Núria Vilamala, ella i jo sabem per què. Núria, somrient,
22: què tal? Sí,
0: què tal? Que bonica és la vida, quan s'ajuden a les persones.
22: Correcte, que bé que s'està, sí que... A veure, la porra, al nostre Instagram, @ketijugues, veureu que està fixada. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre. I sí que deixa'm dir-te, perquè he fet una revisada als comentaris, avisar els oients que Rafinha no ha viatjat, que no pot ser el primer golejador del partit.
0: N'hi ha diversos que diuen que marcarà el primer gol del partit, home. S'apropa a Déu, però no hi arriba. Però
23: seria notícia.
22: Aviso, perquè encara hi són a temps de rectificar que Rafinha no pot fer el primer gol del partit, però hi ha bastants comentaris. Porra oberta a l'Instagram del Que t'hi jugues. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK.
0: Gràcies, Núria. El partit comença a les 9, des d'una hora abans. El Que t'hi jugues Barça, a Ser Catalunya, amb la narració de l'Albert Bermúdez, l'inalàmbric del Nil Solà, Dirigint des de l'estudi estaré jo, el Fermín Suárez, la Paula López, i el Cristóbal, el Gonzalo i l'Alejandra, en fi, som un munt, per a que passeu una bona estona de ràdio des de les 8 de la tarda, que t'hi jugues Barça a ser Catalunya. També la retransmissió, si us ve de gust, al Carrusel, amb el Lluís Flaquer, amb el Flaqui, amb el Santi Ovalle, el Jordi Martí, el Marcos López, José Mari Vaquero, que està als dos llocs, és quasi com Rafinha, Déu omnipresent. Doble oferta a la cadena SER. Bruno, com et deia, o com comentàvem, que el Barça és favorit avui, però juga contra un equip que és líder a la seva lliga, per tant, al tanto.
6: Sí, sí, molt bon equip, ha recuperat el liderat després de guanyar aquest cap de setmana, i com dèiem, un equip desordenat en defensa, però amb grans jugadors a nivell ofensiu que crec que li poden fer mal al Barça.
0: El segon entrenador del Galatasaray és gallec, i es diu Ismael García. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Fuiste, creo, el entrenador más joven en sacarte el UEFA Pro, ¿no? Con 24 años.
3: Sí, por aquella sí. Ahora no sé cómo está el tema del récord, pero por aquella sí.
0: Ahora estás en el Galatasaray. Has pasado por muchos equipos y varios países, entre los que está el Hospitalet, ¿verdad? ¿Algo en Cataluña aprendiste?
3: Sí, bueno, yo si queréis continuar la entrevista en catalán, hablaré en castellano, pero yo creo que entiendo bastante bien el catalán.
0: Molt bé, ell és d'Ourense, com los suaves. És nascut a Ourense i, com deies, Bruno, és el tècnic assistent del Galatasaray, rival del Barça a la Champions.
6: Això mateix, l'equip que lidera ara mateix la Lliga a Turquia, l'actual campió, ja fa un temps que està allà l'Ismael, entrenant a cracs com Víctor Osimhen i a la Champions durant guerra, i sent un equip que amenaçarà segurament avui al Barça.
0: Ismael, ja que ens has dit que podem parlar en català, t'ho pregunto així, com és possible que el Galatasaray tingui noms tan coneguts, estrelles com ara comentava el Bruno Osimhen, Rafa Leao, que hagi pogut reforçar un equip que ja ha guanyat a 4 lligues consecutives a la banqueta?
3: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Este proyecto que empezó hace 4 años en un club grandísimo venía de una temporada muy mala. Hubo elecciones, hubo también un cambio de entrenador, el cual es Okan Buruk, que ahora es su quinta temporada y de la cual, pues eso, el cuerpo técnico, yo soy su asistente. El ganar estos años, como vosotros habéis comentado, hace pues que el Galatasaray vuelva a ser importante, vuelva a participar en competiciones europeas, que venía de un par de años sin participar. Y aparte, es verdad que en los últimos 2 años, yo diría, el fútbol turco ha dado un paso en cuanto a inversión. No quiero compararlo pues eso, con el mercado de Arabia, pero sí que claramente ha habido una inyección económica muy importante, no solo en el Galatasaray, porque yo creo que sabréis también, eso es algún fichaje importante que han podido hacer otros clubes, pues como Mohamed Salah, o Lukaku o Vlahovic, y eso hace pues eso que Turquía sea interesante para grandes jugadores como los que tú has nombrado, y también con el extra, que siempre digo que la parte económica es muy importante para todos, para periodistas, entrenadores, jugadores, pero yo creo que para los jugadores también es muy interesante, porque aquí un jugador de ese nivel, aparte de tener un buen salario, pues puede participar en una competición como la Champions League.
6: Ismael, ¿crees que eso fomentará también la competitividad local y que seguramente sea lo que permita que los clubes turcos den ese paso al frente en Europa que no le hemos visto en los últimos años? Es decir, sois unos clásicos, estáis siempre en Europa, muchísimas veces, como dices, en la Champions, después de ser campeones 4 veces seguidas, pero sí que da la sensación que falta ese puntito de competitividad que seguramente se gana en el día a día, en el domingo a domingo, si tienes rivales complicados en liga local.
3: Sí, mira, por ejemplo, nosotros el último partido, el viernes, ganamos 3-1, pero estábamos empatados en el minuto 83. Por lo tanto, la liga es competitiva. Eso no quiere decir que, yo creo que como pasa en cualquier país, hay equipos que destacan por encima del resto. Pero incluso, también por darte otro dato, en este parón internacional, nosotros nos fuimos colíderes con un recién ascendido. Entonces, la inyección que digo a nivel económico que existe en el fútbol turco la llevo a todos los equipos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, obviamente. Pero yo creo que la liga turca es bastante competitiva, y a mí a veces como entrenador pues no me gusta decirte lo que te voy a comentar, pero con ese descontrol y con ese caos futbolístico que a veces se genera en los partidos en Turquía, yo creo que hace que muchas veces equipos que a lo mejor tienen algún recurso menos que los grandes, pues puedan competir y aparte la hace muy entretenida, creo yo.
0: El caos viene también por la pasión, ¿no? Per la pasió que amb el que es viu el futbol a Turquia. De fet, los que peinamos canas recordaremos al gran Galatasaray de hace 25 o 30 años que ganó, creo que una UEFA y la Supercopa d'Europa i que jugava contra el Barça moltes edicions de Champions, de Copa d'Europa i el guanyava. I l'Ali Sami-Yen és un estadi que el Barça haurà de jugar avui contra l'equip i contra l'afició, ¿no? Perquè és caliente este estadio.
3: Mucha. La afición es muy caliente, el país es muy, muy pasional, como tú has dicho, muy emocional, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, tienes que lidiar con eso. A nosotros, sin ninguna duda, el jugar en nuestro estadio siempre es una baza a nuestro favor. Y comentabas de ese Galatasaray grande, pues, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso pues eso, de que mi entrenador fue el MVP de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid.
6: Sí, és veritat, en aquella final contra el Real Madrid de la Supercopa abans havien guanyat a la final a l'Arsenal de Wenger, li guanya aquell Galatasaray la final, per tant té molt de mèrit.
0: Ocampo Ismael... va ser el millor jugador de la final contra el Madrid.
6: Sí, un gran jugador, l'únic que és veritat que va tenir el seu dia estrella segurament en aquella Supercopa d'Europa. Ismael, tens molts jugadors de molt talent, ara mateix jo tinc una pedrada amb Osimhen, em sembla el típic jugador que perquè no està una gran lliga, una lliga del top 5, no se'n parla més d'ell, però a mi em sembla jugador de primer nivell perquè no para de desmarcar-se, és un jugador que molesta moltíssim als centrals, suposo que ha de ser també complicat de gestionar a nivell de vestidor perquè és una persona sembla molt de caràcter per un tros de davant. Com és el dia a dia amb aquest jugador?
3: Bueno, a nivell futbolístic lo has descrito muy bien. Creo que es un jugador que tiene unas características que le va muy bien, pues eso, ir al espacio, los duelos. Es un jugador que basa su juego en eso y que lo convierte en un delantero muy difícil para cualquier línea defensiva y que incluso te diría que por el estilo de juego del Barcelona, el cual, pues eso, su línea defensiva está tan arriba, con esa presión tan adelantada, pues esperamos que las características de Osimhen nos vayan muy bien. A nivel de personalidad, antes de Galatasaray yo estuve trabajando en Italia. Entonces yo recuerdo también su paso por el Nápoles. De hecho, yo trabajaba en Udinese y a mi equipo nos marcó gol. Entonces tengo un recuerdo de él no muy positivo. Pero ese carácter y eso es lo que tú comentas, yo creo que a lo mejor fue en su época en Italia, por la propia edad, por la propia madurez. Yo lo que me he encontrado aquí, y lo que os puedo decir, es un jugador maduro, es un jugador que ha asumido incluso ese punto extra de responsabilidad fuera del campo, y creo que nadie puede decir nada más allá de cosas positivas dentro y fuera del campo de Víctor Osimhen.
0: Insistim que ja ha avisat Hansi Flick de les dificultats de guanyar el Galatasaray. És un equip que té a Osimhen, que té també a Rafa Leao, que té a Torreira, que té a Davinson Sánchez de central, que va poder fitxar pel Barça fa anys. Al final el club va incorporar a Jerry Mina, però estava entre aquests dos centrals, que té jugadors molt importants i que en aquesta nova etapa, com ens explica l'Ismael García, tècnic del Galatasaray, ha guanyat 4 lligues consecutives, és líder al seu país i ha guanyat la temporada passada equips com la Juve, l'Atlético de Madrid o també el Liverpool han caigut a l'Ali Sami-Yen, per tant el partit serà complicat per a un Barça que, bueno, supongo que lo habréis estudiado bien. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça de Hansi Flick? Porque ha empezado en modo apisonadora.
3: Claro, a ver, el FC Barcelona para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el FC Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas. Y esperamos que jugadores, como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr. y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo, insisto, que el Fútbol Club Barcelona para mí hoy es el equipo pues más en forma de Europa.
6: Ja has parlat, ja has mencionat en dues ocasions el tema de la línia avançada del Barça, Ismael, però al mateix temps has dit que et sembla el màxim candidat ara mateix a guanyar la Champions. Normalment a les tertúlies i quan es parla dels candidats a la Champions del Barça sempre es diu que aquesta manera de jugar doncs que és un punt en contra a les eliminatòries de Champions, veient com el va eliminar l'any passat l'Atlético de Madrid, fa dos anys l'Inter de Milán. Tu creus que aquesta, amb aquesta manera de jugar és més complicat guanyar la Champions, o que simplement els rivals en moments puntuals van ser millors i que no té a veure amb el tipus de plantejament de Hansi Flick?
3: No, no, yo prefiero tener este equipo, esas características y esos jugadores, si te soy sincero. Entonces, no, yo creo que se pueden perder eliminatorias de muchas formas. Y normalmente esas valoraciones se hacen después del resultado. Yo creo que este equipo, con este entrenador y con estos jugadores, está teniendo un proyecto y una progresión ideal. Hay ciertos jugadores que, aunque ya son élite mundial, son jovencísimos y creo que están ahora en ese timing de momentos de a nivel colectivo y a nivel individual que están en su prime, ¿no? Como se dice. Entonces yo los veo pues en disposición de ganar todos los títulos.
2: Oye, Ismael, ¿y cómo termina un gallego que ha passat per l'Hospitalet, com explicava Mabra, que va sortir del futbol base del Deportivo de la Coruña i que ha trepitjat diferents països, com ens has explicat Itàlia, entre altres, en el banquillo com entrenador assistente, segundo entrenador de una leyenda, com és el tècnic del Galatasaray en un equip tan important com és el Galatasaray?
3: Bueno, ya sabéis que hay un gallego en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, y yo soy un claro ejemplo porque vengo de familia que, pues eso, que tengo familia en Sudamérica o tengo familia que ha vivido en Suiza. El fútbol hoy es muy global, el fútbol español, jugadores y entrenadores, creo que estamos muy bien valorados. Y lo que se dio fue la circunstancia de un timing y un momento todo exacto mientras yo estaba en Udinese, en Italia. Como os comenté, mi entrenador había jugado en Italia, en el Inter de Milán, seguía teniendo algunas conexiones allí y justo estaba en un momento que existía la posibilidad de empezar en el Galatasaray de entrenador, porque él llevaba un año parado después de su experiencia en el Istanbul Başakşehir, donde ganó la Liga, por cierto. Y en ese impasse él estaba buscando pues un entrenador asistente nuevo, más con una metodología europea, porque yo soy el único no turco del coaching staff. Y nada, ese timing y que apareciese mi nombre y que apostasen, en este caso Camburu, que apostase por mí, pues se dio para empezar este proyecto, que está yendo de forma maravillosa y que estoy contentísimo.
6: Sí, sí, realmente los resultados son impresionantes. Ismael, no hi és Rafinha pel partit, que havia començat amb uns números i un nivell de joc impressionant. Tu ets dels que dius millor que no hi sigui un crac així, o dels que prefereix jugar contra tots els cracs i guanyar-li, intentar guanyar-li al Barça amb tots els millors jugadors?
2: No hagas de gallego ahora, mójate, eh?
3: No, yo no voy a responder con una pregunta, no os preocupéis. Yo prefiero que Rafinha se quede en Barcelona y si pudiese que se quedase alguno más, pero como no es posible, pues bueno, me quedo contento que Rafinha está en Barcelona recuperándose.
2: Oye, ya para cerrar, nos has dicho que, claro, el proyecto de un equipo turco donde hay dinero, pero también la posibilidad de jugar Champions es atractivo para jugadores pues como Sinjen, como Rafa Leao, como el que me esmenta Tavans, porque el dinero viene de la misma Turquía, es decir, los presidentes propietarios son turcos, viene de fuera. Hay, digamos, ventajas fiscales para la gente que va ahí. Ho dic perquè sorprèn moltíssim veure tants jugadors, com has explicat abans, Mohamed Salah, en fi, futbolistes que encara els hi queda anys, acaben a la Lliga Turca.
3: Sí, a ver, yo creo que, excepto un equipo que es de la ciudad de Izmir, Göztepe, todos los propietarios son turcos. Göztepe es de una multisociedad en la que está también el Southampton y el Valenciennes. El resto creo que son todos propietarios turcos. Después, el tema fiscal. Sí, existe una ventaja fiscal. No estamos hablando que sea como Mónaco ni Andorra, pero sí que existe una ventaja fiscal respecto a otros países europeos. Y también después creo que no nos debemos olvidar que por ejemplo, Turquía es un país maravilloso, espectacular. Y sinceramente, y por favor, con todo el respeto del mundo, creo que vivir en Estambul está muchísimo mejor que vivir en la mejor ciudad pues de algún país y de esos mercados, que también existe mucho dinero, pero repito, hay ciudades en Turquía que son espectaculares. E Estambul, aunque sea muy caótica y terriblemente inmensa, yo os digo que te enamoras de ella rápidamente.
2: Dono fe perquè vaig estar allà per la final de la Champions que va guanyar el Manchester City, amb el Flaky vam caminar molta estona pels carrers d'Istanbul i és meravellós pel mercat, en fi, donar una volta i menjar en algun bar d'Istanbul. Oye, pues Ismael García Gómez, un placer haver-te conocido, segur que els oients també ho agraeixen, possiblement algun que recordi la teva etapa a l'Hospitalet haurà dibuixat un somriure, i ja sé que te queda una larga trajectòria por delante perquè eres muy joven, però Bruno, tu que fas futbol internacional, aquí hi ha un futur tertulià, eh?
6: Sí, sí, espero que li vagi molt bé a les banquetes, crec que no es deixarà fitxar com a tertulià precisament per això, però a la mínima que això va canviant en tema d'entrenadors i hi ha canvis i tal, qualsevol espai lliure, jo crec que el podem aprofitar de veritat a Ismael García. És un plaer, Ismael, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, un abraço.
4: El quiosc del Marcos.
2: Molt interessant, eh? L'entrevista al segon entrenador del Galatasaray. En breu la podreu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta. Allà trobareu tots els continguts del programa i també a la pàgina web de la emissora. Marcos López, què tal?
5: Hola, muy buenos días. Sí que el Galatasaray juega para hacer historia. Se lee en el diario deportivo turco Fotomax.
2: Vaya.
5: Recordando, eso sí, que ha jugado 10 partidos contra el Barça en competiciones europeas y tan solo ha podido ganar uno. Elige además el ejemplo de la pasada temporada, cuando el conjunto de Estambul ganó en la segunda jornada, también como ahora, al Liverpool, en lo que se calificó entonces de hazaña. Y una hazaña necesitaría en este momento para ganar al Barça de Flick, a quien este diario considera como un gigante de Europa. En otro rotativo, el Minec se pone en valor lo que dijo Flick horas antes del retorno a la Champions. Tenemos que estar preparados para el ambiente que se vive aquí. El ambiente en este estadio es uno de los mejores del mundo. Los niveles de sonido, dijo el alemán, pueden alcanzar cotas increíbles. Por cierto, este partido va a ser el más caro de la historia del fútbol turco y el que más dinero va a recaudar. La visita del Barça va a dejar, o eso estima la prensa turca, 5 millones de euros al club de Estambul.
2: 5 milions d'euros de facturació gràcies a la visita del Barça amb entrades a preus molt elevats, com ens ha explicat el Flaky. Gràcies, Marcos. El Barça ve de guanyar 5-1 al Feyenoord a la primera jornada d'aquesta Champions. El Galatasaray va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Galatasaray-Barça. Des d'una hora abans, a les 8, el Keti Jugues, Barça a l'Acer. La retransmissió també la podeu seguir, si voleu, en castellà, amb el Flaky al carrusel. Aprofitaré que estem al centre de Barcelona i que a pocs metres tenim un restaurant on fan kebabs per emportar-me el Jordi Martí i estrenar secció amb el Lu Martín, el rei d'Istanbul. Avui ens porta a descobrir un dels molts restaurants de menjar turc que hi ha a Catalunya. Que facin kebab, ho he llegit per internet en un estudi que van fer, són uns 150 especialitzats a tot Catalunya, si contem pizzeries i tal. Apunti, president, 500 establiments que facin kebab a tot Catalunya. 500.
13: Carai, això són 500 kebabs? Pot ser la ruta del kebab?
2: Jo vaig al rei d'Istanbul, president, i després torno a connectar amb vostè. Aviam si compra alguna cosa al Gran Bazar.
13: Ui, i tant, estic aquí mirant per tot, eh? Això serà molt maco.
2: Pausa, molt maco. Us saludo des del rei d'Istanbul.
4: Què t'hi jugues?
12: SER Tarragona, Ràdio Reus.
23: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
24: Moraima Fusió. Prova el nostre menú diari de migdia per només 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius, 26,50 €. Tot inclòs. O el menú Moraima, de 32,50 € i el menú Xuletón, de 42,50 €. Moraima Fusió, a l'Avinguda Països Catalans 1 de Cambrils. Un restaurant únic, amb un servei i qualitat excel·lents.
25: El teatre en un minut.
9: amb Rosa Badia. Göteborg, de Jordi Casanovas, es va estrenar el desembre del 2025 a la Villarroel de Barcelona i ara està de gira. El mes d'octubre és ple de cites: Andorra, Palamós, Igualada, Girona, La Garriga o Lloret. La gira, amb Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla, continuarà fins al 2027, passant també per Lleida o Palafrugell. Göteborg és una història sobre l'amor, la memòria i les segones oportunitats. La Paula i el Sergi es retroben després de 32 anys de silenci. Ell arriba de matinada amb una proposta: reconstruir aquella última nit d'un viatge de final de curs a Göteborg. Aquella nit en què van anar a un concert de Depeche Mode i la seva relació es va trencar. Un vell diari, records fragmentats i els seus propis jos adolescents els permetran tornar al passat i preguntar-se què hauria passat si haguéssim pres un altre decisió.

0: Lu Martín, què tal, com estàs?
1: Bé, molt content de veure-vos.
0: Ara ja hem passat la porta, estem a dintre del Rei d'Estambul.
1: Rei d'Estambul, un dels millors restaurants de menjar turc del Raval.
0: Avui estrenem secció, i per apadrinar-la pel cap d'esports de Ser Catalunya, el Jordi Martí, que quan ha vist que anem a algun lloc a menjar ha dit calla, que vindré cap aquí, baixarem un moment, que estem al costat de la ràdio, Jordi?
2: Sempre a prop de l'excel·lència, també culinària.
0: Serà la ruta de Lu, i ens aniràs portant per tasques, bars, llocs de Barcelona, i si podem algun dia també de fora.
1: Sí, on em digui, on quedi amb el personatge que vulgui venir a esmorzar.
0: Com que el Barça juga contra el Galatasaray, hem dit... Baixem la Rambla avall, al carrer Hospital, i anem al Rei d'Istanbul.
1: Sí, apropem-se una mica a Turquia, no?
0: I està aquí la Nas. Hola, Nas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Me han dicho que eres del Madrid.
3: Sí, bueno, yo desde pequeño era siempre por el Madrid. Bueno, aquí estamos en Barcelona, pero hay que respetar a los dos equipos y así es.
1: ¿Y de Turquía tienes un equipo favorito?
3: Bueno, sería Beşiktaş.
0: O sea, hoy, ¿quién quieres que gane? ¿Galatasaray?
3: Claro que el Barcelona debe ganar, porque el Galatasaray no son amigos.
0: Jordi, ¿tú eres de kebab o no?
2: Sí, sí. Escolta, jo soc, en general, soc bastant...
1: Eclèctic,
2: aquesta és la paraula.
0: Són, crec que, 150 llocs especialitzats en kebab a Catalunya, i si contem les pizzeries que també en fan i tal, arribem als 500 establiments a Catalunya que fan doner kebab, no se llama?
3: Exactamente, sí. Hay un montón aquí porque los turcos han venido desde mucho tiempo aquí en Barcelona y han empezado a hacer negocio de esa forma.
0: El doner es el rollo, ¿no? El kebab es la carne, ¿no? ¿O cómo es?
3: El rollo es durum. El doner significa normalmente en Turquía, el doner significa girar. Y girar es la carne que ves girando. Se llama doner. Y se pone en un pan de pita, que viene abierto.
0: O sea, cuando pedimos el bocadillo sería un durum doner kebab.
3: No, el durum es el rollo que va con la tortilla. La diferencia entre el doner y el durum sería solo el pan.
0: Ah, vale, el durum es el pan.
3: El rollo. Y el doner es el pan turco.
0: Ah, vale. Y el kebab es la manera en cómo se hace la carne, ¿no? Que va girando.
3: Exactamente, eso es.
0: Vale. Bueno, pues habíamos si la tastem, ¿no? Porque a esta hora de la mañana, del mediodía, tengo un hambre ya.
1: Yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que en Turquía se coma tan bien?
3: Puede ser que son los especies y la manera como hacen la comida. No hay nada de diferencia entre cómo lo estamos haciendo nosotros y cómo lo hacen ellos. Es solo los especies y la manera y la forma como lo hacen ellos.
1: No digo que aquí se coma mal, digo que la manera de tratar la carne... los turcos es espectacular. No sé si ho ha estat a Turquia, però es menja de la hòstia.
0: Sí, a més és una ciutat molt bonica, molt xula, Istanbul.
3: Siempre ha sido así en Istanbul, en Turquia, la comida boníssima.
0: Jordi, avui què? Soparem o no?
2: Avui soparem, perquè tenim molta confiança en aquest Barça. Jo crec que hi ha molta confiança en aquest Barça. Certament avui és un partit que et calibra, eh? Alerta que avui és un partit d'aquells que et calibra per saber una mica on estàs. Però el punt de confiança en el que està el Barça és extraordinari. Mira, l'altre dia sí que hi va haver una cosa que em va agradar molt contra el Getafe, que és el següent. Si el senyor Rafinha no hi és, els que hi van al darrere han de fer un pas endavant. I tant el senyor Gabriel Jesús com el senyor Gordon van fer aquest pas endavant. I per un equip és fonamental que el que ve darrere agafi el compromís de dir, ei, si falten gols, te'ls faré jo.
1: Jo abans que la Nasa ens vagi a portar el menjar, li vull fer una pregunta, ja que és del Madrid. Oye, ¿a ti qué te parece esto de Vinicius tirando del pelo en un campo de fútbol?
3: Bueno, a mí lo que más importa es lo que pone el jugador en el campo. No me importa ni lo que cambia ni no, lo que no cambia. Lo más importante es cómo juega y lo que da el equipo. Y además, ya sabemos que el fútbol no es una cosa de un jugador, es el del equipo. Si el equipo no se siente como el Madrid el año pasado, que estaban, bueno, cada jugador estaba jugando por él mismo. Sí que estaban jugando bien, pero cuando juega cada uno por sí mismo, pero entre ellos como equipos, era fatal, pero espero que este año van a ser mejor. Y veo que el Barcelona, sinceramente, están jugando entre ellos como un equipo buenísimo, para ser sincero. Como el 2009, puede ser.
1: Y no tanto, y el Madrid, el Madrid está jugando como un equipo.
3: Bueno, este año con la llegada de Mourinho creo que están mejorando poco si lo comparemos al año pasado, creo que...
0: Eres mourinista, ¿eh?
3: Bueno, un poquito.
0: Muy bien. Va, a ver si nos puedes traer un... sería Durum, ¿no? Durum, sí, kebab, sí. Porque me fa ilusió la tertulia esta ruta del...
3: Hay de ternera y hay mixto, pueden elegir...
0: Mixto, de todo un poco.
3: Vale, vale, lo vamos a...
0: ¿Tú, Jordi?
2: No, mixto em sembla molt bé. Escolta, al final estem parlant de cuina mediterrània, no?
4: Sí. Sí.
2: Perquè, per exemple, durum, quan jo el menjo, hi ha enciam, hi ha tomàquet, hi ha verdures,
4: sí,
2: i també hi ha pollastre, vedella...
4: Tassa, sí.
2: Per tant, estem una mica en terem, no? Tot això és la cuina mediterrània, on, per cert, la verdura hi té molta importància, eh?
3: Muy important. Vale.
0: Gràcies, Anas. Vale, perfecto. La ruta de l'U, avui estrenem la secció, el rei d'Istanbul, el Barça juga contra el Galatasaray aquesta nit. Em fa il·lusió, eh? Debatre sobre futbol amb un kebab a la taula. La retransmissió del partit és a les 9, a les 8 i al que t'hi jugues Barça, també el carrusel, castellà i català, doble oferta a la cadena SER. El programa que ja sabeu el podeu escoltar i veure al live del que t'hi jugues. L'U, abans parlàvem de l'estadi del mític Alí Samillén. Es diu així, però no he... tu has anat al mític Alí Samillén, no? El de fa anys, el que el Barça patia quan jugava contra el Galatasaray fa 30 anys.
1: He anat als dos perquè el nom que estava dient Alí Samillén com el nom del fundador de l'equip no és a l'antic. És on va guanyar el City, per exemple, la Champions, i és on va jugar l'últim partit que va anar al Barça, va jugar allà, al Nou, que el van fer, em sembla, el 2011. I no sé si ha arribat a jugar al Barça, ja em sembla que sí. És on va entrenar l'equip que jugava el Torrent.
0: Domènec Torrent.
1: Domènec Torrent. És un camp espectacular, el que passa que és difícil d'arribar, perquè està lluny de la ciutat.
0: I els turcs són molt passionals, ens ho explicava ara fa una estona el segon entrenador del Galatasaray, que apreten el seu estadi.
1: Sí, per això li diuen a l'infern. O sigui que el tema, al final, no hi veus cap aficionat fer un gol. Sí que pot ajudar a fer el gol, però no hi veus mai fotre des de la grada un gol. O sigui, aquí es tracta que el Barça jugui com està jugant, mantingui el nivell, que és el que deia abans el Jordi, que bé, no està Rafinha, però bueno... jo crec que els que estan sortint pel Rafinha, es va veure el dissabte, estan mantenint el nivell, que és el que és bo d'aquest equip, que és molt coral, no? Que jugui qui jugui. Mira, l'altre dia no va jugar a Cubarsí, però el nivell defensiu va estar molt bé. També és veritat que era el Getafe, que ataca menys que un indio coix. Però bueno...
2: Jo crec que hi ha una cosa molt bona per tothom, que és la competència. La competència porta la competitivitat.
1: O pujar el nivell, clar.
2: És que... hi ha competència a tot arreu. És a dir, el senyor de Yemi no es pot adormir, el senyor Gordo no es pot adormir, el senyor Olmo, el senyor Fermín, tothom, ningú no es pot adormir. Condena... I llavors, quan hi ha tanta competència en totes les línies, aleshores el partit pot ser més o menys brillant, però sí que tens 90 minuts de continuïtat en l'esforç, perquè els que estan a la banqueta estan com les llebres. Per cert, ahir va començar la temporada de Casa Menor. No sé si se sap, però...
0: Ahir va començar la temporada de Casa Menor.
2: Sí, Casa Menor vol dir tot el que és llebre, conill, perdiu, doncs ja es pot fins al mes de febrer. Per tant, per què t'ho dic, això? Les llebres, les orelles... en punta, perquè els que estaven l'altre dia a la banqueta, que déu-n'hi-do, els Pedris, els Fermín, etc., també veuen, hòstia, ho foten bé aquests paios. Per tant, competència igual a competitivitat, igual que aquest senyor, mira'l, aquí està, tu fixa't com va tallant el pollastre, bueno, i ho ha de fer bé, perquè hi ha molta competència, és la vida mateixa.
1: No, hi ha una altra cosa, que tenen més gana que nosaltres ara. Volen guanyar. Volen guanyar. I no tenen la panxa plena, que és el que li pot... Bona. Qui va dir un dia... el Rakitic va dir que l'equip s'havia omplert i quan t'omples, oh, ja tinc prou, me'n vaig a fer la siesta. Aquests no tenen ganes d'anar a fer la siesta, aquests tenen ganes de hòstia, un postrito. I després del postrito anem a fer un cafetó i un pastisset, i un altre pastisset, per cert. Els postres àrabs són espectaculars, també. Però aquests tenen ganes de continuar menjant i això és boníssim, també. Perquè, de fet, són nens que encara... Sí, han guanyat lligues, però... això de la Champions... m'hi posen el paladar...
0: De fet, ara que parlaves dels postres, n'hi ha un típic turc, que és el baklava, que li podem dir a l'Anas que després del kebab ens en posi un pastisset d'aquests, perquè diuen que és molt bo.
2: Sí, el rei d'Istanbul té molt bona pinta, la reposteria té bona pinta. El propietari té aquest defecte que potser s'haurà de polir. Però és un madridista, sí que... Cambrer, bé. Un madridista molt jove.
1: El cuiner és del Barça.
2: El cuiner és del Barça. Doncs mira, això ja, això ja és el que marca. Això és la marca. Però escolta una cosa, sí que aquest noi és molt jovenet, és molt jovenet. Aquest noi tindrà 30 anys, 30 i pico. El madridisme està consternat i commocionat perquè anys enrere aquesta estirada de cabells a Vinícius mai no l'haurien sancionat. Aquí hi ha alguna cosa que sí que està canviant, que és que el Madrid s'adona que els àrbitres apliquen el reglament. Alerta.
0: Clar, i el VAR. De fet, sortia publicada una estadística que crec que són 42 decisions que el VAR ha corregit a l'àrbitre i que haurien beneficiat el Madrid, i amb el VAR s'ha fet justícia.
2: I l'àrbitre de la gespa no hi pot fer res. Fixa't la mirada que fa. No me jodes, tio. No me hagas mirar esto. No ves que... Sí, però és que l'altre dia mirar esto hasta en passar. I el va fer fora perquè és el que toca. El madridisme està consternat perquè s'aplica el reglament amb neutralitat i amb equitat. I això és nou. No hi estaven acostumats.
0: Lu, tu vas viure els clàssics amb Guardiola i Mourinho a la banqueta. Et comença a recordar aquesta etapa, el que va passar llavors, que va desgastar molt a Guardiola.
1: I tant. Va ser molt desagradable. Molt desagradable. Bueno, no ho dic jo, ho diu Di Maria. Ho va dir, que patia perquè li fessin mal a Messi. I diu, perquè només els podien parar amb patades. I és això... clar, el que passa que m'estranya que això Mourinho ho activi tant d'hora. Potser s'hauria de preocupar de construir un equip abans de començar aquest camí, perquè el Mourinho va començar a construir aquest camí al Madrid d'aquella època després de que el guanyessin 5-0 al Camp Nou. Abans ell buscava una altra cosa, però es va donar compte que era impossible guanyar d'una altra manera, que no fos d'una manera extremadament física. De fet, la Copa del Rei a València la guanya, pregunta-li a Villa o pregunta-li a Pedro. O sigui, Villa no va poder tirar un desmarca a l'espai perquè Arbeloa no el va deixar, i ja va començar el trencadís a la selecció.
0: Doncs estem a 10 dies del Barça-Madrid, a 10 dies d'un clàssic. Creieu que anirà en augment això o no?
1: Jo crec que serà un partit molt desagradable, molt desagradable. I com l'àrbitre no apliqui el reglament des del minut 1, allò serà... Jo no crec que sigui un partit de futbol.
2: El clàssic ja ha començat, El clàssic ja ha començat. I el Barça ha de tenir clar que ha de rebentar el Madrid. Jo sé que ve el Betis, jo sé que ve el PSG, però el Barça, l'objectiu que s'ha de ficar entre celles ella és rebentar el Madrid en el clàssic.
0: Tu reservaries gens?
2: Jo a París hi faria anar l'infantil B.
0: En sèrio?
2: És una exageració, però entem el sentit del que et vull dir. Si tu et poses a 9, més el gol a Bereix, que són 10, els estàs rebentant en vida, eh? Alerta, sí que. Alerta. Imagina't que et situes al mes d'octubre amb aquesta distància. Jo no dic que hagi de sortir l'infantil bé, però posats a triar els ous i el cistell, al cistell on hi han d'anar els ous més macos, aquelles gallines més maques que et posen aquells ous russos, ha de ser el cistell del Madrid. Des del meu punt de vista, vaja.
1: Tu firmaries l'empat contra el Madrid?
2: No. Estic parlant de rebentar. S'entengui bé, no?
0: S'entén perfectament.
2: Escolta, estic parlant... No, clar que no. S'ha d'anar a buscar una victòria tan àmplia com sigui possible, amb tan bones sensacions com siguin possibles, i si pot ser un clarament il·legal. A mi m'agradaria que hi hagués un gol clarament il·legal per part del Barcelona.
1: És que gols il·legals ja no pot haver-hi, perquè està el VAR.
2: Bueno, encara s'escapa alguna cosa de tant en quant.
1: Com hi hagi un gol il·legal, no veus la que munta Mourinho.
2: Quan abans parlaves de Di Maria, Lu... Perdó, Di Maria va dir més coses, eh? Va dir que Mourinho els hi va dir, escolteu, fem una cosa, organitzem-nos, cadascú de vosaltres farà un rol determinat. Primer pegues tu, sí que, després pego jo, després pegues tu, Lu, que mai puguin dir-nos que hi ha hagut reincidència a l'hora de pagar. Això és el que va explicar Di Maria. Es van repartir els jugadors del Madrid.
1: Hi ha reincidència, recordo a Ramos repartint llenya i es va quedar al camp fins que, bueno, el dia de la Supercopa ja allò va ser impossible d'obviar-ho.
2: Ara et dic una cosa, eh? El dia del Clàssic s'enfronta futbol versus toxicitat. Versus toxicitat. Per mi, toxicitat és la paraula que defineix millor el senyor Mourinho. Un individu tòxic.
1: Hi ha un problema, que és una cosa que em pot arribar a preocupar, que és que l'equip, treus a dos o tres, és molt jove. Perquè tu dius que jugui l'infantil bé, clar, perquè el juvenil no pot jugar, perquè el juvenil ja juga al primer equip. Aleshores, si seran capaços o sea, de Rodri no tinc dubtes, de Rafinha tampoc, però bé, sí, tenen experiència, han jugat mundials, però Argentina no, al final del partit sí, la valia parda, però durant el partit no va actuar com intuyo que jugarà el Madrid.
0: Ara fixeu-vos el que és el Barça-Madrid, el clàssic, que estem a les portes d'un partit de Champions, Galatasaray-Barça, i la mirada i la ment se'ns en va parlar ja d'aquí a 10 dies quan juguin Flan Hansi Flick i José Mourinho. Temps en tindrem de parlar, encara ens quedarà una altra parada en aquesta ruta que estrenem avui al Rei d'Istanbul de Barcelona, al carrer Hospital, per menjar un kebab. Aprofitarem la pausa publicitària per fotre-li una queixalada i la setmana vinent ja ens dius a on ens porta la ruta de l'U.
1: Comer un cocidito madrileño en Barcelona.
0: Bona idea.
1: Bueno, pues buscarem un cocidito madrileño i buscarem algú del Madrid que ens acompanyi, no?
0: Willy, a Publi, que aprofito per menjar una miqueta d'aquest kebab.
5: ¿Qué te jugas?
6: Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. ¿Y que la del otro? Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
7: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
8: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
7: ¿Y la has encontrado?
8: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
7: Aldi.
8: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
7: Más info en aldi.es.
9: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
10: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
11: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
12: Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. El mundo está cambiando. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Getz y Aymar Bretos, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
0: Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho y Kylian Mbappé.
13: Eso es.
0: ¿Y el título de la canción?
13: La bicicleta.

0: Ah. Espero, perquè, claro, si no tindré que cagar-me a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Què t'hi jugues?
3: Una 25, què t'hi jugues a Ser Catalunya? Diversos oients al live del què t'hi jugues, també al vídeo de la porra que tenim penjat a Instagram, comparen Anas, que és el cambrer del rei d'Istanbul, amb Rafinha. Per exemple, el Carlos, sí, que què fas amb Rafinha menjant un durum? I no és l'únic, eh? N'hi ha molts. I és veritat que s'assembla una mica amb la gorra i el bigoti, s'assembla una mica a Rafinha, l'Anas.
4: Sí, sí.
3: Que és del Madrid, eh? En una estona podeu recuperar la conversa que hem tingut sobre el partit d'aquesta nit al rei d'Istanbul, amb el Lu Martín, el Jordi Martí i l'Anas, a través de la pàgina web de l'emissora i també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Mentre el president del Barça continua el gran bazar d'Istanbul.
5: Oita, oita, oita, és que és tot molt maco, eh? Oita, aquí a dalt, una arquitectura molt, molt bonica. Hi ha de tot, eh? Escolta, aquí hi ha unes americanes aquí darrere que he pensat, escolta, li enviaré un missatge al Sala Martín, que ens ho passarem bé, això, eh? Mira, i aquí hi ha unes catifes, que he pensat que avui podria comprar catifes, perquè al final vaig dir que les aixecaria fa 25 anys i encara no n'he aixecat ni una. Escolta, potser estaria bé comprar una catifeta per aquí, però, escolta, això em dona molta nostàlgia, perquè estic venint aquí i em trobo tot de bolsos, però, per exemple, em trobo amb el que pagàvem amb el Barça quan vaig arribar al 2021, espècies m'he trobat. Pagàvem amb això en el seu moment al Barça, pagàvem en espècies, i està ple d'espècies, m'agrada molt, i mira, per exemple, aquí hi ha unes lamparetes, que això, per il·luminar el Camp Nou, com ho veieu, això, per il·luminar el Camp Nou?
3: Funcionarien, sí, estaria bé.
5: Funcionarien, mira, per exemple,
3: LED, estic...
5: Hello.
6: Buenas.
5: Buenas. ¿Hablas español?
6: Más o menos.
5: Más o menos, eh? Escolta, I am catalan, eh?
6: Eres catalanes?
5: Sí.
6: Tacanyos, eh?
5: Tacanyos. Sí, tacanyos, efectivament. Escolta, how much you ask for the lámpara, eh?
6: Depende de tamaño, ¿cuál te gusta? No sé, a mí.
5: Una grande, que tenemos que iluminar mucho.
6: Como 1.200 euros, como...
5: Bueno, I give you 10 euros en Frenkie de Jong.
6: Eres catalán, es normal eso, ¿sí? Quiero regatear mucho, ¿eh? Eres catalán, seguro.
5: Diu que, clar, com que soc català, que vull regatejar, escolta...
3: No ha volgut a Frenkie de Jong, eh?
5: No ha volgut a Frenkie de Jong, fixa-t'hi com estan les coses.
3: T'acaba de dir, quan li has ofert a Frenkie de Jong per una lámpara...
5: Sí, digues.
3: No, que dic que quan li has ofert a Frenkie de Jong per una lámpara t'ha dit que vol regatejar massa.
5: Sí, imagina't.
3: Qui tens al costat ara?
5: Who are you?
7: Gasa de Paes, es que llec.
5: What is this? I don't know what you said, no ho sé per si de cas, jo per si de cas...
3: Sí, perquè ha dit això i ha marxat.
5: A saber què ha dit,
3: Claro.
5: Escolta, però molt bé, eh? De veritat, mira, aquí hi ha unes llaminadures. Escolta, mira, m'hi llançaria de cap. M'hi llançaria de cap.
3: Una banyera de llaminadures.
5: Una banyera de llaminadures.
3: Tot això és el que trobem al mercat del Gran Bazar d'Istanbul, eh?
5: És el somni humit de l'aportisme. Una banyera de llaminadures. I aquí veig que hi ha també uns atrapasueños. És que venen de tot, atrapasueños. També m'agrada molt això. Perquè es veu que va molt bé per donar sort, però ara a nosaltres no ens cal. El que necessito és algú que pugui jugar de davanter per aquí. Perquè, clar, si se'n relaciona el Rafinha i el Gabriel Jesús diuen que també li queda poc, clar, potser el que podríem fer és buscar, mira, escolta, un carpetista. Perquè es veu que les catifes es diuen carpets. I m'agrada molt.
3: Carpet
5: en anglès és catifa. Oita, aquestes són maques, eh?
3: Molt.
5: Oita.
3: Aquest les està aixecant, eh?
5: Sí, aquest està aixecant les catifes. You know... how much the small ones?
8: In lira or euro dollar?
5: In euros.
8: Euro. In euro, for example, this one, 20 euro.
5: Silk. Ep, 20?
8: Silk, yes. Made of silk.
5: You, uh-huh. Do you prefer Frenkie de Jong? It's okay. No problem.
8: No,
5: it's that I want to sell also Frenkie de Jong.
8: Okay.
5: But it's difficult.
3: No sap qui és.
5: To sell here. No saben ni qui és el Frenkie de Jong. Si trobo algú per aquí intercanviar-lo per una lampareta o per un plat d'aquests, oi, aquí hi ha uns plats també, molt macos, doncs ja us avisaré. Mentrestant, jo l'únic que us puc dir és que trobo a faltar Catalunya, perquè jo trobo que aquestes construccions estan ben fetes, però els hi falta una mica de reforços. I aquí es nota que no han passat per MCAT. no han passat per MCAT.
3: Faria feina, que ja... aquí, la gent d'MCAT.
5: Home, evidentment, materials els millors de construcció materials tenen. De construcció, sí, sí. Decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, absolutament tot, ho trobareu a MCAT als preus més competitius. MCAT.cat. I ara, per acabar, Barça!
3: Que juga...
5: S'ha girat tothom.
3: Davant del Galatasaray a les 9 de la nit, el guarda esport fins i tot, el gran Bazar.
5: Crec que no he fet bé.
3: Bermúdez, que està a Turquia, al cor d'Istanbul, on d'aquí una estona narrarà aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en directe el Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya amb el Bermúdez i tots els seus personatges. Un partit que coincidirà, Bruno, amb l'Atlético de Madrid, Manchester United, i amb el Villarreal, Nàpols. Gran jornada de Champions avui.
2: Sí, gran jornada amb aquest Atlético de Madrid que està en ratxa contra un United que està més a prop del descens que no pas del líder de la Premier League, que és el Manchester City, favorit l'Atlético, a més jugant a casa, i el Nàpols, que bé, està en una ratxa una mica irregular a la Lliga Italiana, però ve de guanyar per 3-0 amb Kevin De Bruyne com a cares conegudes. Tampoc serà un partit fàcil pels d'Íñigo Vicente aquesta nit. A partir de les 9 també hi ha un Arsenal-Lille, que al Lille hi ha David Ancelotti, el fill de Carleto, que està entrenant al Lille de moment amb bons resultats.
3: Per cert, Albert Llemos, què tal, com estàs?
4: Què tal?
3: Ho hem comentat amb el segon entrenador del Galatasaray, que avui juga contra el Barça, amb molts futbolistes que criden l'atenció, com Osimhen, Rafa Leao, Davinson Sánchez, Lucas Torreira, Leroy Sané, el propi Gundogan, en fi, té una constel·lació d'estrelles interessant el Galatasaray, algunes evidentment ja amb una edat, altres que tenen bones pedrades i potser per això no s'han fet un lloc al futbol de més èlit. Ell ens explicava que, clar, entre Aràbia i Turquia, molts poden triar Turquia perquè juguen la Champions, que evidentment hi ha una fiscalitat més beneficiosa per fer fitxatges i que les grans fortunes turques estan invertint al món del futbol, perquè pràcticament tots els empresaris que inverteixen al futbol turc són d'allà, són turcs.
4: Sí, hi ha una sèrie de factors que expliquen per què aquests futbolistes arriben a aquest país. Per exemple, els diners van als jugadors estrangers. Segons les pàgines especialitzades, per exemple, com Capology, només un jugador turc, Yilmaz, entre els 12 més ben pagats del Galatasaray.
3: Només un turc entre 12.
4: Dels 12 més ben pagats del Galatasaray, només un turc. Per tant, on van els diners? Als jugadors estrangers. En tota la Lliga, només dos turcs dels 25 més ben pagats de tota la competició. A Espanya o la Premier, per exemple, ja trobes tres futbolistes, espanyols o anglesos, dels 10 millor pagats. Per tant, la diferència és substancial. I es paga bé, eh? Hi ha una desena de futbolistes per sobre dels 10 milions bruts d'euros a Turquia.
3: Pues paga com a qualsevol gran país d'Europa.
4: Sí, sí. Bueno, per sota, jo crec que a Espanya hi ha molts futbolistes, no?, que estan als 30, sí, 35 bueno, milions,
3: que més en Mbappé. 10 milions d'euros ja és un salari Barça.
4: És un salari molt bo.
3: Sí, sí.
4: És un salari molt bo. Segon punt també, ho deia l'Ismael, la retenció està per sota d'altres lligues, paguen menys impostos, es paga un 20% que ho paga el club i després fins a un 40%.
3: Però hi ha un 20% que el paga el club.
4: Un 20% el club, t'ho reté el club directament, i la resta, fins al 40%, és el futbolista que ho paga i ho reté, com a qualsevol altre país. Però clar, aquest 40% està molt per sota del que es paga a Espanya. Recordem-ho, a Madrid un 45%, a Catalunya pot arribar un 50% del que pagues en impostos, i la majoria de les grans lligues europees estàs al voltant d'un 47%, 50%, 50% escaig en algun punt en alguna lliga, però per tant tens aquests 5-10 punts de marge, que això en milions d'euros són diners.
3: Molts, sí, sí.
4: Són diners. Després tens avantatges fiscals per als clubs, a part del que es paga en salaris, per exemple, dels impostos, es retornen al club per invertir futbol base o instal·lacions.
3: Aquesta és la clau.
4: Això és important.
3: Sí.
4: És molt important això, i després també deixen que el club s'endeuti bastant, un 10% dels
3: ingressos
4: de cada...
3: Sí, el fair play és més lax.
4: Sí, però després has de complir l'europeu. Però clar, el fair play de la pròpia competició turca doncs és més light.
3: 1:34, pausa i recta final del Que t'hi jugues.
9: Que t'hi jugues.
10: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
11: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
12: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
11: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
12: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
13: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
14: Restaurante Asador Argentino Malbec, en Cambrils.
15: Menús de mediodía de 19,90 € de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos, 25,90 €.
14: Carnes argentinas preparadas en parrilla a la vista, sin nada que ocultar. Carne de primera calidad.
15: Amplia carta de vinos nacionales e internacionales.
14: Restaurante Malbec, en Pau Casals 51, Cambrils.
16: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
17: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
18: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
17: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Estàs feta d'aigua, quasi te'm escapes.
19: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
21: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
22: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
23: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, cesta de 1 kilo de mandarinas de Huertas Españolas a 3,95 euros. En tienda, web y app.
24: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
23: Precios válidos en Península y Baleares.
25: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube.
26: @ Què t'hi jugues?
3: Una 38, d'aquí a un moment tanquem el Què t'hi jugues amb el Xavi Cazorla, recordant que avui hi ha programació Champions a la cadena SER, a partir de les 9 juga el Barça contra el Galatasaray, des de les 8 el Què t'hi jugues Barça SER Catalunya, la porra oberta per al partit, si voleu participar, resultat i primer golejador, podeu aconseguir 2 entrades per anar a veure OBK.
27: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
28: Media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
27: @ Què t'hi jugues.
3: Núria Vilamala, què tal?
29: Què tal, Sigue? Aquí continuem. La veritat és que el kebab que us heu menjat fa bona pinta, eh?
3: Molt bona
29: pinta. La gent que vegi el vídeo de la porra el podran veure, perquè sortiu menjant un kebab.
3: Amb rafinha, eh?
29: Sí. El Willy també ho ha dit, eh? Abans, sí.
3: És que s'assembla una mica, és veritat.
29: Sí, és veritat. Una miqueta. La porra, penjada a l'Instagram del Què t'hi jugues, la teniu fixada, és la primera publicació. Sortegem 2 entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre, i el xat de YouTube sí que hi ha bastant debat al voltant de la situació del Madrid. Hi ha bastants comentaris, més d'un i més de dos, d'alguns oients sí que creuen que Mourinho es farà expulsar aquest cap de setmana contra el Sevilla per no seure a la banqueta al clàssic contra el Barça al Camp Nou. Hi ha més d'un, més de dos i més de 3 comentaris sí que van en aquest sentit, i també molts oients en relació a l'expulsió de Vinícius dient que qui s'hauria de tibar dels cabells és el Madrid per tot el que està vivint aquesta setmana.
3: Gràcies a tots per escoltar el Què t'hi jugues, per participar. A la porra encara teniu temps fins a 5 minuts abans de començar el partit, i els que pregunteu per la samarreta que porto està inspirada en la de Lev Yashin, l'únic porter pilota d'or de la història del futbol, llegenda de la Unió Soviètica, CCCP, les sigles de la URSS en alfabet cirílic. A l'esquena, el número 1 de Lev Yashin, la samarreta negra amb el coll de l'època. Missatges al 606-32-72-11. Escoltem-ne algun.
30: El César, lo que és del César. El Flaqui ho va clavar. Va dir, no se'n fieu del Mou, que tornarà a sortir. I això ha sigut tota la raó, Flaqui.
3: Té raó. El Flaqui va avisar que Mourinho tornaria a ser Mourinho i així ha estat. Més missatges, va.
0: He escoltat el Sique parlant del Madrid i això. A veure, una cosa té raó. El Madrid no juga una merda i dona pena. L'expulsió de Vinícius és una vermella, un piano i ja està. Que hauríem de canviar de norma, és una tonteria, sí, però bueno, és vermella i ja està. El que també és veritat és que si veus un partit del Madrid és desesperant els servils. Com els persegueix Madrid, crec que va acabar amb 6 grogues i no va fotre ni una patada. A la mínima és groga pel Madrid. Veus el Barça i fa el que vol i ni una mà groga. De fet, me sembla que les primeres jugades, jugador del Getafe, ni toca el Gabriel Jesús, ni el toca, groga. Ala, és tot el contrari, això estàs esperant. I així no es pot lluitar. O sigui, no hi ha més forma de fer res així.
3: Anton Meana, què tal? Muy buenas.
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
3: Algún madridista se nos cuela, ¿eh? En los mensajes, ¿has escuchado?
1: Sí, me gusta, ¿eh? Un poquito de,
3: no, hombre,
1: de madridismo
3: de nunca viene mal, obviamente.
1: Nunca viene mal, un poquito de madridismo.
3: Oye, el Madrid ha entrenado esta mañana, has visto los primeros 15 minutos y ya viajan a Italia, donde mañana juegan contra la Roma y esta tarde habla ahí Mourinho, ¿verdad?
1: Sí, en 20 minutos salen de la Ciudad Deportiva, a las 3 despega el avión y a las 6 va a recibir la prensa italiana a Mourinho, que es un ídolo en la parte yalorrosa de Roma y que tiene que dar la primera rueda de prensa después de que el sábado dijera no a atender a los medios tras el partido con el Villarreal. Se muestra el club indignado por el arbitraje del otro día, a pesar de que la roja a Vinicius no genera discusión para el público general. Se espera que mañana se conozca la sanción del comité de competición, aunque nadie espera que Vinicius pueda jugar el clásico de Barcelona. Hoy veíamos a Vini sonreír, bromear. Mañana va a jugar titular este partido de Champions. Fue suplente ante el Villarreal, pero dicen en el club que estaba pactado, que era un tema de descanso, de venir de partidos con Brasil y que va a estar en el once inicial de la Champions mañana ante la Roma. Y a ver cómo sube el ruido de Mourinho o baja el ruido de Mourinho cuando arranquen las preguntas hoy a las 6 de la tarde.
3: Héctor González explicó en la SER que en el CTA están preocupados por esta presión que ejerce el Madrid a los árbitros, ¿no?
1: Sí, hablaba con Héctor el domingo por la tarde, porque yo hablando con gente de la federación ajena al CTA, me decían que no entendían nada, que les parecía un ruido absurdo y que no veían motivo para quejarse. Después Héctor, en un trabajo periodístico para mí muy bueno, daba detalles de cómo está el CTA, que sí que temen, ¿no?, esa escalada de agresiones verbales, digamos, o de quejas arbitrales por parte del Madrid, y sobre todo que no le ven solución. Para mí, de todo lo que ha contado Héctor entre el domingo y el lunes, el principal problema sí que es que no ven solución, que el Madrid no tiene ninguna gana de, por la vía diplomática, hablar, negociar, y que por tanto no le ven solución, que ellos no van a cambiar ni la forma de arbitrar ni la forma de designar árbitros para partidos, pero que evidentemente el ruido les molesta y les inquieta.
3: Antón, ánimo, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo, hasta luego.
3: Que vaya bien. Vini,
2: ¿qué pasa? Que es que me están aquí diciendo muchas cosas, pero un momento, que tengo que entrar a la videollamada con vosotros, porque ahora se ve que vuelvo a ser famoso. Me he quedado soltero, no sé si lo has visto.
3: Ah, ¿sí?
2: Me he quedado, me he dejado con la novia ya, porque estaba hasta los huevos.
3: ¿Tú o ella?
2: Y he decidido escribirle una carta a Saliba, que es el señor este que le he tirado de los pelos, que casi le arranco y le dejo. Y ahora que estoy en Turquía estaría bien, porque le podría arrancar el pelo y volvérselo a poner. Pero he hecho una carta de mí para el Saliba. Querido Saliba, o el chico del Villarreal, que casi te arranco el pelo. Esta es una carta de mí para ti, para decirte que eres muy feo. Y tendría que estar dando las gracias porque te he intentado arreglar la cabeza esta que tienes de feo gilipollas. Desde hace un tiempo que yo me he aficionado a esto de la cirugía estética. ¿Me ves a mí? Que me entón tan guapo, he perdido un poco de aerodinámica, pero ahora estoy aprendiendo a correr con la pelota controlada y dentro de poco no me va a parar nadie y volveré a mandar todos para segunda. ¡Ta! Pues ahí te vi muy feo. Yo quería cortarte el pelo, pero eres tan feo que he decidido arrancar la mata de pelo esta que tienes como si fuera una hortaliza, directo, ¡ras! De la raíz, como una zanahoria, como una coliflor, para que así no vuelva a crecer más nada, nada, nada más. Y además te llamas Saliba, que también el nombre es feo, te lo voy a arrancar también, el nombre. Es muy injusto que te hayan expulsado a mí por intentar ayudar a ti, porque yo acabo de marcar un gol y me lo anulan para echarme en el campo, pero no te preocupes, el próximo día yo traigo una tijera, te dejaré bien guapo, te hago el degradado. Por cierto, enhorabuena porque el Villarreal está jugando la Champions, pero esta temporada, con el entrenador nuevo que tenéis, se está poniendo una cara de segunda, que al partido de vuelta voy a estar calentando todos estos dedos, así los voy a guardar en formó cada noche para que estén intactos y venir al campo de vosotros y hacer pa' segunda ¡ca! Y pa' abajo. Y mientras tanto, ahora ya estoy soltero, mucho mejor, porque ahora no tengo una rave cada día en el gimnasio, así que estaré fresco para el Camp Nou si me ponen solo un partido, claro, y voy a romper la cintura de todos, voy a hacer un golazo y esta vez no lo va a anular el árbitro porque tienen todos pelo corto y el degradado bien hecho, no como tú, gilipollas, tonto, feo.
3: De más,
2: sí, un fuerte abrazo y pa' segunda.
3: Que sabrem la sanció a Vinicius Gimix. Demà.
4: Sí, sí. Dimecres.
3: Per cert, ja segur que l'Europa Sant Andreu es jugarà al camp de l'Espanyol?
4: No, hi ha proposta de l'Europa que l'ha fet arribar a l'Espanyol, que l'està valorant. Resposta a l'Espanyol, s'està negociant aquesta possibilitat de jugar aquest derbi de primera de ref al camp de Cornellà del Prat.
3: I al Johan Cruyff, per què no?
4: El va tantejar, no van, diguem que no van obtenir una resposta molt clara del Barça, van veure que no era l'opció més factible, per tant van anar amb a Sabadell, que els van demanar molts diners, i al final amb qui ha hagut més enteses amb l'Espanyol, bona predisposició per part dels pericos.
3: Diguem que el Prat també volia jugar l'eliminatòria de Copa contra l'Atlètic Club al Johan Cruyff, i el Barça ha dit que no pel tema de la gespa. Estaria bé que el Barça s'obrís a ajudar també els clubs catalans, no?
2: Però és que no saben demanar bé les coses, no saben demanar bé les coses.
3: Com les han de demanar, president?
2: A mi si m'envies un burofax... Si m'envies un burofax, endavant, però si em portes a dinar a Can Lampazes, per exemple,
3: millor,
2: que és el lloc on hi ha la millor carn rossa gallega, cuita amb carbó d'alzina, amb peixos salvatges, amb popa en caldeiro, a més un menú que fan per 27 euros i mig, coi, si em portes al carrer Buenos Aires 2 a Can Lampazes,
3: aquesta és la clau.
2: Doncs jo llavors et dic, passa, fes 8 partits si vols, i ja està. Endavant, cap problema, si és que...
4: L'avantatge de Cornellà Prat és que no hi ha partit fins al dia 29 de novembre, per tant hi ha 15 dies de marge, i llavors també és una bona oportunitat també en un derbi d'aquesta magnitud, i que la federació l'ha col·locat bé, quan no hi ha Lliga de Primera, ha col·locat aquest derbi barceloní.
3: Gràcies, Llimós, gràcies, Bruno. Hola, Xavi Cazorla.
5: Hola.
6: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
5: Anda, que cagat.
4: Què, com anem?
3: Bé, miro i vas amb bomber, ara s'han tornat a posar de moda.
4: Sí, fa temps ja que la porto. I he estat a punt de fer ràdio d'una manera que no havia fet mai, que era amb un xiclet a la boca, i m'he adonat ara quan estava aquí dins, he hagut d'arrencar un tros de guió per enganxar-lo. Però bueno, a part d'això, la resta tot molt bé. Escolta, començarem amb l'entrevista que li veu fer fa una setmana a l'Arnau Tenes.
3: Oh.
4: Ja podem considerar-lo amic del programa.
3: És que quin moment meravellós de ràdio que ens regala.
4: Quin personatge que està fet. He fet una mica de resumet dels highlights de l'entrevista.
7: Sí, al final és quan... Aviam... Sí que és veritat que...
8: ¿Qué le ha pasado?
7: Espera, que m'acaba d'arribar el dinar, un moment, eh?
3: ¿En serio?
8: El hambre es muy mala.
7: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabrón.
9: És la màgia de la ràdio.
3: Home, és important que els esportistes cuiden el seu menú.
9: Uix, petits sangus i unes cerveses.
7: Escolta'm una cosa, escolta'm, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Està boníssima.
8: Nuestro germen ya es un gordo.
3: Que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic, va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
7: Si el recordo com si fos ahir.
3: El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
7: Ja, bueno. I sí. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya. No,
3: calla. Sí, el rei d'Espanya. No. Pensava que anés allà a RAC1 a la CUP. I dic, no la liem.
8: Oi.
3: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
9: Sí, clar. Sí.
7: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que... Tots els que han sortit del planter, jo he coincidit amb ells.
9: N'hi ha algun que diguis, sí, sí. Collons, com està aquest?
7: No, no fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. Sí, m'he anat a veure.
10: Calla, ojo, toma que t'han ja...
4: Estava jugant, sempre està jugant,
3: el tio. Sí, passa bé.
4: La personalitat del porter del Mallorca va quedar bastant clara quan li veu demanar que aguantés un moment a la Publi. Després de 45 minuts d'entrevista, li veu demanar... Aguanta'm un parell més de minuts, i en tornar a la publicitat va passar això.
9: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
3: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
7: no.
3: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
7: Sí, sí.
3: Aguanta dos minuts,
7: sí,
3: s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenes, perquè hem de tirar la desco tranquil. De publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà.
11: Què t'hi jugues?
12: Radio Barcelona.
11: 6 hores i media després.
12: Què t'hi jugues?
3: Filé, es diu aquesta cançó, Flaqui. Filé.
11: Me la suda.
3: Estem a Marnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
12: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
13: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
4: Ah, és que com t'has de posar a dinar? Si tens una gent allà al telèfon esperant per parlar a la ràdio, no pots, no pots.
3: Que va ensenyar el tiquet,
4: Sí, sí, sí.
3: Per
4: sí.
3: demostrar que era un
4: cagat perquè
3: pokeball, el que
4: estava
3: demanat.
4: Cagat perquè es pensava que sortia l'adreça de casa seva allà. També deu entrevistar l'Andrés Iniesta, un altre tipus d'entrevista, un altre tipus de persona, en principi l'Andrés, perquè va haver-hi un moment que va treure-se-la una miqueta per respondre.
14: I bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
3: Anda que no molaria entrenar a este Barça,
14: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
15: Y esta es la única verdad.
4: I ja està.
3: Té raó, clar que
4: sí,
3: m'agradaria.
4: Sí, sí, com s'ho va treure a sobre.
16: Que tinc a mi me gustaría presentar el que t'hi jugues.
4: Es que sí, Andrés, també. Veus?
16: Pues claro, pues todo a su debido momento, ¿no? ya lo haré, que t'hi jugues al migdia.
4: Oh, però no em passis mentre estàs cantant, fill.
16: Bueno, es que el bichí a veces...
4: Ja... La setmana passada, Andrés, la setmana passada encara era setmana de seleccions i va tornar a passar un clàssic d'aquí del programa, com és que allò que ens tireu declaracions de penya que ho fan en altres idiomes i no tradueix ningú fins una hora i quart després, ben bé.
3: Aquesta és una declaració que ens ha cridat l'atenció, la de Tuchel sobre Gordon. L'altra és l'autocrítica de Koundé.
17: Sí, encara més crida l'atenció perquè no és habitual veure jugadors parlant malament d'ells mateixos. Per què no està jugant tant Koundé aquesta temporada? Respon el jugador francès.
18: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement.
19: Claro, claro.
18: Pas de blessure. Moins de temps de jeu, c'est aussi lié à la...
20: L'Andalou, selon l'Andalou.
18: À la saison passée. Qui était...
19: Non, son décision, c'est le meu entraîneur.
21: Madre mía, qué sufrimiento.
4: No sé, jo no sé prou francès per aguantar 20 segons allà escoltant a un pobre francès. I tampoc va ser un cas puntual, perquè també va passar amb el seleccionador portuguès, el senyor Jorge Jesus.
31: Para luego no incluirlo en el partido.
3: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesus.
32: Plego que dice al Cris que no hayas ganado los dos primeros juegos.
33: Otra vez.
32: Y pensei durante el juego que le voy a precisar de él. Va a aquecer.
34: Oh, claro, claro.
32: Y después no lo puse no... No ho pus no jugo.
35: ¿Cuándo se acaba esto, no?
32: Foquejador, como también fui jugador.
3: Aquí, lo vamos.
36: Vamos allá, ¿no?
32: Tengo algo que hacer. 20 minutos, 30 minutos, bla, bla, bla, ¿no? Y después no entra.
37: Penso que tenen un gran problema amb això.
32: No hay ningún que estigui content.
3: No hay cap jugador que estigui content.
38: Molt bé, estupendo.
32: Mas, o Cris, tem estatuto. Quanto mais fosse o Pelé, quanto mais fosse o Maradona...
3: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé...
39: No em vaig ja, no em vull saber res.
4: Va costar molt, Molta estona aguantant allà una xapa en portuguès.
40: Però els intervencions de portuguès no són tan difícils d'entendre. O portuguès i o català són molt similars, Você vai baixar un poc o toninho, També. Sí, sí. No todos són cagades aquí no programa.
4: No, ara se t'entén bastant millor. Que
40: obrigado.
4: Sí. També ens veu posar declaracions d'argentins. Per sort, aquests no cal traduir-los. Sentirem ara una aficionada que estava molt emocionada pel que significava Messi per ella, i sentirem també el poc sentiment de Don Albert Bermúdez i Parera aquí a l'estudi.
41: El no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
3: Uau, s'ha emocionat.
42: No es presentarà la reelecció.
3: Com?
42: Res, igual.
3: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
43: Sí, una mica, sí.
42: Sí, mi, jo sempre que una persona plora molt m'agrada dir no em presentaré la reelecció.
3: Ah, però no.
43: Passi el que passi, no em presentaré la reelecció.
44: Gràcies pel tall, hòstia. Gràcies pel tall.
3: Sí, ja ho havia entès.
44: Hòstia, també us diré, res superarà la imatge que porto ara aquí, perquè hi ha un vietnamita que està flipant a veure tota la...
3: Aviam, pots enfocar-lo?
44: Tot el ticlado que tinc aquí muntat, perquè ara mateix estic aquí així, amb la motxilla a sobre, tal, i abans tenia el portàtil. No, sí, espectacular. Imatge espectacular i un vietnamita mirant-me.
4: Dóna-li records. Anem a un clàssic del programa, que és quan se us menja una mica la desco, que això vindria a ser que ha d'entrar la publicitat sí o sí, i ja aneu a contrarrellotge fa estona i algú decideix allargar-se i us poseu nerviosos tots i queda un final raret.
0: Pero Mikel Arteta, bueno, Mikel Arteta es en el entrenador mejor pagado del mundo. Cobrará, según explica el periodista Ed Arons, 80 millones de libras en un contrato global que lo unirá al club londinense hasta 2030. O sea, 23 millones de euros por temporada. Wow. ¿Habéis escuchado bien?
3: Wow.
0: 23 millones. Hasta ahora, para que entendáis, lo explica también The Guardian.
3: 5 segundos, Marcos. Cobraba...
1: Venga, va.
0: 10 millones. 10.
1: Venga, venga.
0: 10 millones de euros por temporada más un bonus de 5. Ahora
2: ya no pueden decirme cosas. Ya no pueden decirme cosas.
3: Marcos, gracias.
0: Hasta ahora.
3: Luis Enrique, a ver si interpretas que nos tenemos que ir a la Desco, que no, no rompas el ritmo. Gracias.
5: Ah, eso es Jauja.
3: Que no eres Luis Enrique, eres Simeone.
6: Eres Simeone i ho vaig fer perquè ens anàvem a la publicitat per donar pas a la publicitat.
3: No es va entendre.
6: No se m'entén.
4: No es va entendre. I com pot ser que sempre aneu tard i tant en aquest programa? Doncs fàcil, perquè a vegades deixeu respirar, sobretot tu sí, que les sintonies les deixes respirar tantíssim que ha d'entrar d'ofici l'Arena de Diego a tallar-te.
7: Hey, mi nombre es Tote King, AKA cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo.
8: ¿Dónde está? No lo veo.
7: Buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo.
8: ¡Genialgo!
7: Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet.
9: Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
7: ¿Lo quieres ver? Vengo a chular. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar.
10: ¿Y fins quan ha de durar la broma?
7: Sabe que va a entrar y nunca falla.
3: Diu l'Helena que anem tard i que espavili.
11: Sí, és que...
3: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
8: A partir de les dues ho faci.
12: Le ha dado una caña que ríete tú de los marines de las películas americanas.
3: De las películas americanas.
4: Americanas. Qué necessari. La cançó és un temazo, s'ha de dir, eh?
3: Brutal.
4: Sí, però igual ja tampoc calia deixar-la tant. I ara que era amb l'Helena, divendres es va cobrir en directe la roda de premsa de comiat de Pedro Rodríguez, com a jugador de futbol. A mig acte es veu que el canari tenia la seva filla en braços i això va acabar generant una nova faceta del Poquí, que és rajada a Barcelona en veu baixa.
13: I la nana, després d'aquest moment, ja s'ha dormit i ara Pedro continua parlant i ella, amb aquesta música celestial que ens fica el Willy, doncs ha dormit plàcidament.
14: Escolta una cosa. Dic que qui fos bebé i podia dormir i no, als braços del teu pare.
15: En plena roda de premsa.
14: I no haver d'estar aquí aguantant-te.
22: No, no, i no haver d'entrar a Barcelona, aguantar la merda de trànsit, la putrefacció absoluta.
15: Mira, això, mira, mira, que s'està despertant l'Adriana, Joan, no cridis.
23: Que me despierta todos los días cantando a las 4 de la mañana.
4: M'agrada més el Poquí que raja cridant. S'ha de dir que així és una...
3: Està ben trobat.
4: Sí, sí, sí, però entra millor quan crida i es comença a cagar amb tot. Va, anem a dijous passat, ara fa un parell de dijous es va inaugurar un concurs que vaig fer jo. És probable que les preguntes, a la primera edició que vam fer, van ser tan difícils que de 8 que vaig fer només es va encertar una. I el 0-0 al marcador dels dos concursants va provocar que es repetís una mateixa brometa dos cops a la secció. Va, Xavi, aviam 0-0, si t'ho veurem. Sí, sí, segueix el 0-0. Partit Getafe, total, eh? O sigui, no, no hi ha manera.
24: Queda clar, sí? Sí, tothom?
3: Homenatge a Ramon Terrats.
25: És futbol, papà.
26: Això és futbol, pare.
27: Unos momentos después...
28: A la cocina.
4: Doncs, l'hem cagat un altre cop, no passa res. Se m'estan acabant les preguntes,
3: que sí. Avui que hem fet un partit... O sigui, avui hem entrevistat a Ramon Terrats, un bon homenatge a...
4: El Getafe, molt bé.
29: Otra vez.
4: Anem amb la...
3: El que passa és que és una broma que ja havia fet jo abans.
22: És igual.
30: Que dejen de dir mentiras ja d'una vez. Ja estamos hartos.
34: 12 segundos después.
36: 0-0, eh?
4: 0-0, falten dues preguntes.
3: És un homenatge al Getafe. Que Bordalas.
22: Està cuido, tu?
36: Sí. Ha vingut al cap ara la comparació amb el Getafe de Bordalas.
3: Ai, gràcies, Carlos.
4: A vosaltres.
3: M'apunta l'Helena de Diego, que ha mort la mare de Coque. Avui hi haurà minut de silenci al partit de l'Atlético contra el United. Ha mort la mare de Coque, des d'aquí una abraçada a ell i la seva família. Li han donat el premi Ramblista d'Honor a Hansi Flick.
4: Ah.
3: Premi a Hansi Flick, d'una entitat important de Barcelona. I acabem amb una imatge que ens vol explicar, narrar el que t'hi jugues el Bermúdez des d'Istanbul.
45: Mireu, sóc just a l'entrada del Gran Bazar. Just a l'entrada, val? Què és el primer que hi ha només entres al Gran Bazar? Dues samarretes, les dues del Barça. Una del Barça, normal per davant, la del darrere, la mitja mal.
3: Enorme, meravellós, fantàstic, una premonició. Adeu!
46: Què t'hi jugues?
47: Són les dues, la una en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno acata la decisión del Supremo, pero habla de consecuencias de extraordinaria gravedad. El derecho a voto no se puede restringir. Es la respuesta de Moncloa después de que el alto tribunal haya decidido mantener sus medidas cautelares y no vaya a permitir el próximo 20

0: todavía no ha llegado a Atocha, el AVE que salió de Barcelona a las 8 de la mañana.
1: Y el tiempo, el verano en pleno otoño, Jordi Carbó.
2: A esta hora tenemos temperaturas propias del verano en la mayor parte del país, y es que las máximas en breve se situarán entre los 25 y 30 grados en la mayor parte de poblaciones, las más bajas en puntos costeros, donde además tendremos ratos de nubes, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares y Cataluña, con algún chubasco muy localizado y poco destacable. Pero en el resto, como decíamos, sol, calor, superando los 30 de máxima cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Esta situación, como mínimo, se irá repitiendo hasta el viernes.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
4: Els retards a l'alta velocitat Madrid-Barcelona s'allargaran dies, ho acaba de confirmar la consellera de Territori.
5: De ben segur que les coses es poden fer millor, no és menys cert que quan hi ha un accident d'aquestes característiques, doncs les primeres hores habitualment són de primer intentar que la circulació no es vegi tallada i malgrat que tard, doncs les persones puguin anar arribant a casa seva.
4: El tren AVE incendiat ahir a l'altura de Ricla encara és a la via i els trens aquí, en aquest punt, han de circular per via única. Hi ha desenes de milers d'afectats que també ara no saben si el seu tren sortirà o no a l'hora.
6: Estava en la cola, ja havia entrat dentro i nos han hecho salir otra vez.
7: Clar, només podien passar la gent que tenia una via assignada i tota la resta havíem d'estar fora i, clar, no hi havia informació, només el que sortia a les pantalles amb les hores dels retras.
4: Acord per una nova llei de memòria democràtica. Estableix multes per qui exhibeixi símbols franquistes o en faci enaltiment i es donarà un any per retirar tot el que quedi de la dictadura pels carrers i edificis de Catalunya. Després d'anys de negociació, hi ha finalment acord entre tots els partits tret de PP i Vox. És una exclusiva de Ser Catalunya. El Tribunal Suprem ordena condemnar dos policies locals de Sant Antoni de Vilamajor per fer una broma macabra a un vigilant de seguretat d'una urbanització. Els dos agents van disfressar-se de lladres i el van perseguir. Això va passar fa 8 anys i l'home encara pateix estrès posttraumàtic i té reconeguda la incapacitat total. Tot això en aquest dimarts de Champions. El Barça juga a les 9 a Estambul, al camp del Galatasaray. La Porta ha parlat fa poca estona.
8: Penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, però a nivell de qualitat del futbol penso que, vaja, en aquests moments som els que estem jugant millor.
4: Després, l'última hora d'aquest partit amb en Nil Solà. I atenció, perquè hi ha problemes importants a l'AP7 a Girona, a l'altura de Fogars de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en direcció Barcelona i un altre en sentit Girona per un camió accidentat. Hi ha cues quilomètriques en tots dos sentits. I atenció per demà, perquè hi haurà caos a les carreteres des de primera hora. Els pagesos convoquen protestes arreu de Catalunya per arribar a Barcelona al migdia. De seguida us expliquem a on i quan amb detall. De moment, la previsió del temps. Jordi Carbó.
2: Com ha passat durant el matí, al llarg de la tarda els núvols seran abundants, però també moments de núvols trencats i amb estones de sol, més freqüents cap a ponent i cap al sud. I quan els núvols siguin més compactes, cauran alguns xàfecs molt localitzats, que poden ser intensos, però duraran pocs minuts. Afectaran sobretot a punts de muntanya de la serralada prelitoral i litoral. Insistim, poca cosa. I temperatures, doncs, altes per les dates. Màximes properes als 25 graus a gran part de Catalunya, sobretot on faci més sol, superant-los amb facilitat cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i el Pla de Lleida, on s'arribarà a valors de 27-28 graus. I els pròxims dies tens molt semblant. Sol, a moments de núvols, temperatures altes per les dates. El cap de setmana la pluja podria guanyar protagonisme, però encara no està clar.
4: Tot això avui, que els estopa, finalment han resolt el misteri.
9: ¿Qué vamos a hacer con ese pasado que no acabamos de sacar, que no salió?
10: Yo es lo que te refieres, a la maqueta.
9: La maqueta.
4: Els germans Muñoz tornen amb nou disc, La maqueta, amb K, que tampoc és nou, sinó que seran cançons inèdites que van gravar l'any 98.
11: Hoy vamos a presentar un proyecto que habla de nuestra prehistoria, de lo que éramos antes de ser Estopa.
4: També hi haurà gira, 4 concerts, una a Barcelona el 18 de juny a l'Estadi Olímpic. I la novetat d'avui és la de Rosalía. Nova cançó del nou àlbum de Fontaines D.C., banda que actuarà a Barcelona en dues setmanes. A la tècnica hi tenim en Guillem Arnal, a la producció l'Andrea Villòria. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
4: Què tal? Bona tarda. La Generalitat ja avisa que els retards a l'alta velocitat duraran dies. No sabem quants, no sabem exactament per què. Com és habitual quan parlem de Renfe i Adif, la informació que s'està donant és més aviat poca, però tot va començar ahir a les 4 de la tarda. Es va incendiar la cabina de cua d'un tren AVE. A hores ara encara s'investiga l'origen del foc, però es van haver d'evacuar els 283 passatgers que anaven en aquest tren. Van quedar al mig del no-res, a l'altura de Ricla, Saragossa. La Natàlia, una d'aquestes passatgeres, ho va viure així.
12: Portàvem molt poca estona passat que l'atellut, hem començat a sentir una alarma i un senyor de Renfe que anava corrents d'un vagó a l'altre. Però, és clar, de cop i volta ens deien, ara tireu endavant, ara quedeu-vos aquí, ara obrien una porta i la tornaven a tancar. El meu cunyat ha obert una porta, no hi havia escala per saltar i estava una alçada. Bueno, ens ha anat agafant en braços a tothom i hem començat a sortir, tirar via recta avall i ens hem parat on hem pogut. Però estem enmig d'un camp, eh? No hi ha res aquí. Hi ha hagut una persona que ha tingut un atac de pànic, un altre un atac de migranya. Ha vingut Protecció Civil, han tardat molt, això sí. Ara han fet una cadena humana per treure totes les maletes de dins els vagons. No sé, és que està marxant el sol, no ens diuen res. No. La Guàrdia Civil diu que no ho sap, Adif diu que no ho sap. Ja és que ningú sap res, estem aquí. S'està marxant el sol, que a mi em preocupa, perquè aquí, enmig d'un camp, no hi ha llum, no hi ha res.
4: Doncs això va durar 4 hores. Va ser cap a 3 quarts de 8 del vespre que es van començar a traslladar els passatgers en bus fins a Saragossa. De fet, el tren incendiat continua ara mateix en allà, a la via. Així seguirà com a mínim fins demà. Per tant, aquí s'haurà de circular per via única durant força estona. Anem a saber quina és la situació ara mateix a l'alta velocitat. La veritat és que depèn del tren. No saps si el teu sortirà a l'hora o no, o anirà amb retard. La situació ara mateix ens l'explica l'Oriol Soler.
13: Els retards són generalitzats des de primera hora del matí. Continuen a hores d'ara i els AVE que passen pel tram on va haver-hi l'incident prop de Saragossa poden tenir demores d'entre mitja hora i dues hores. Com a conseqüència, desenes de persones s'han agrupat durant el matí al vestíbul de l'estació de Sants, on entre els retards i la gent que va a l'estació abans d'hora hi ha hagut moltes més persones del que és habitual. Entre els passatgers, sobretot, resignació.
6: Se diu que de les 7 de la mañana estaba en la cola, ya había entrado dentro y nos han hecho salir otra vez.
7: Clar, només podien passar la gent que tenia una via assignada.
13: Hi ha trams del trajecte entre Madrid i Barcelona on la velocitat màxima és de 80 km per hora i Renfe ha establert dobles composicions en alguns trens. El tram on es va incendiar el vagó entre Ricla i Plasencia de Jalón s'està circulant per via única fins que es retiri el tren afectat per l'incendi. El govern diu que s'han ampliat els informadors a les estacions i que s'intenta donar el màxim detall possible per megafonia en temps real. I com deia Joan, dona per fet la portaveu Sílvia Paneque que els retards poden continuar els propers dies.
4: En seguirem pendents, però atenció, perquè demà també serà un dia molt complicat per circular per les carreteres catalanes. Els pagesos tornen a convocar protestes 2 anys i mig després de l'esclat de la revolta pagesa.
14: Necessitem que hi hagi algun fet tangible. No podem marxar aquí, farem una reunió, farem una xerrada, farem una... No, perquè això no... Són futuribles. Hem de marxar d'aquí amb alguna cosa palpable.
4: Ja van protestar la setmana passada a Lleida, demà ho faran per tot Catalunya, denunciant que el que se'ls va prometre llavors no s'està complint. No s'ha fet res per la burocràcia o per evitar la competència deslleial de productors de fora de la UE. Per això, demà es convoca tracturades que sortiran a primera hora des de Lleida, Cervera, Jorba, Vic, Sallent, Amposta, Reus, Falset, Montblanc, Vilarrodona, la Bisbal del Penedès, Medinyà, Santa Llogaia, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès i Sant Vicenç dels Horts. Des de totes aquestes ciutats s'arribarà a les 12 del migdia al centre de Barcelona, en concret a la plaça Sant Jaume, i la consellera Sílvia Paneque, de moment, avui s'ha limitat a defensar les polítiques que estan fent per donar suport als pagesos.
5: És una qüestió que preocupa el govern de Catalunya fins al punt que el president és un dels elements precisament que vol posar sobre la taula. Crec que s'han articulat al llarg d'aquests 2 anys polítiques de suport al sector agroalimentari que han fet que puguin resistir de millor manera els diferents reptes que tenen en aquests moments sobre la taula.
4: Un dels punts de conflicte amb els pagesos és l'acord del Mercosur amb la Unió Europea. Aquests països, Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, a partir de l'1 de maig, de manera provisional, s'han començat a rebaixar els aranzels entre els dos mercats, la Unió Europea i aquests països de l'Amèrica del Sur. El negociador en cap del pacte és avui, justament a Barcelona, i ha destacat que aquest acord beneficiarà especialment regions com Catalunya. Pol Valero.
15: A Catalunya hi ha unes 1.500 empreses que venen regularment als països del Mercosur. En un acte Foment, Paolo Garzotti ha ressaltat que la rebaixa d'aranzels està favorint sobretot els exportadors de fruita i vi.
16: Un mercat on Catalunya tiene un interès, tiene potencial y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
15: Fons comunitaris asseguren que, malgrat que encara és aviat, per ara no han detectat impactes negatius a cap producte, tampoc amb les importacions de carn de l'Argentina, com temien els ramaders europeus. L'acord ha de rebre encara l'aval de la Justícia Europea i del Parlament. Les mateixes fonts pronostiquen que serà una votació molt disputada a finals de l'any vinent.
4: Tot això, ara que ha començat la campanya de l'oli, els productors catalans avisen que per la calor extrema de l'estiu, per les pluges d'aquests dies, la producció d'oli caurà, atenció, un 35% respecte a l'any passat, Eva Hidalgo.
17: En total es produiran unes 25.500 tones d'oli d'oliva, una quantitat inferior respecte a l'any passat. Algunes zones d'interior, la sequera de la primavera i l'estiu ha passat factura i l'aigua de les darreres setmanes ha arribat amb el fruit a punt per recol·lectar. A les Terres de l'Ebre, la davallada és més gran, del 60%, i preocupen els danys que els temporals han fet a finques i camins, que afegeixen dificultats a la collita.
18: L'olivera també té l'alternança aquesta, que un any produeix molt, l'altre poc, més les grans calors de l'estiu i, bueno, i la sequera, que fins fa poc no havia plogut, doncs també ha incidit.
17: És Antoni Galceran, portaveu sectorial de la Federació de Cooperatives Agràries. Alerta també que a causa de la manca de relleu generacional hi ha explotacions que s'estan abandonant i s'hauran d'acabar arrencant.
4: Ara passa un minut, un quart de tres. Avui també hi ha hagut roda de premsa tant dels comuns com d'Esquerra després d'aquest acord entre Gabriel Rufián i Irene Montero per anar junts a les generals de finals del novembre. Tenim més detalls de com ha de ser aquest acord electoral i, per tant, també ja podem analitzar una mica qui guanya i qui perd. Laura Pons, què tal? Bona tarda.
19: Hola, què tal? Bona tarda.
4: El pacte té tres punts. Podem no es presentarà a Catalunya i Esquerra integra a membres d'aquesta formació a les seves llistes. Per tant, Rufián i Montero faran tàndem electoral fent campanya junts tant aquí com a Madrid.
19: Sí, i per tant, Gabriel Rufián guanya perquè se'n surt amb la seva amb aquesta idea de col·laborar amb les esquerres, en aquest cas amb Podem, i també guanya perquè se li ha fet una llista a mida al Congrés sense Pilar Vallugera, sense Jordi Salvador i sense Francesc Marc Álvaro, que marxa al Senat. Són tres per perfils amb qui no hi ha hagut bona entesa durant l'última legislatura. Per tant, Rufián guanya, però qui també guanya és Esquerra Republicana, perquè manté el millor candidat, el més ben valorat pels ciutadans, que és Rufián. Sobre les preguntes que queden a l'aire, la lletra petita d'aquesta col·laboració amb Podem, haurem d'esperar uns dies.
20: Podem contribuirà a les llistes d'Esquerra Republicana. No puc concretar més, i entenc que la demanda, bàsicament perquè nosaltres iniciem també tots els processos interns.
19: El portaveu dels republicans, Isaac Albert, confirmava que Montero i Rufián compartiran escenari durant la campanya, ho faran a Madrid i Barcelona abans del 29 de novembre.
4: Això, evidentment, no ha agradat gens als comuns. Recordem que Ada Colau, per tant, s'enfrontarà a Gabriel Rufián i a Irene Montero. I el que sabem, Laura, és que a nivell de Madrid, entre aquests dos espais, hi està havent converses per intentar evitar aquesta batalla.
19: Sí, a Catalunya hi haurà dues paperetes d'esquerres, una de Colau representant el Front Ampli i una de Rufián que col·laborarà amb Montero. Per això fons dels comuns carreguen contra Rufián perquè diuen que qui volia unir les esquerres les està separant. Això a nivell català. A nivell estatal hi ha converses en marxa. Els comuns que formen part del Front Ampli demanen a Podemos que s'assumi sota el seu paraigües.
21: Con Podemos, que para nosotros desde siempre ha sido una prioridad que puedan...
19: Són paraules de Gerardo Pisarello, però el que sabem segur és que Podem descarta integrar-se dins del Front Ampli. De fet, Montero vol que facin el camí a l'inversa, que siguin ells, els quatre partits que integren el Front Ampli, que s'assumin al pacte que han fet amb Esquerra.
22: Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
19: Les negociacions estan obertes ja fins divendres per presentar candidatures.
4: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Laura Pons.
19: Gràcies a vosaltres.
4: I ja és a punt per ser aprovada la nova llei catalana de memòria democràtica. Després d'anys de negociació, finalment s'han posat d'acord fins a 5 partits, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. De fet, aquesta llei la va començar a impulsar ja l'anterior govern de la Generalitat, el de Pere Aragonès. I què diu el text? Doncs, entre altres coses, per primera vegada hi haurà multes i es dona un any per retirar tota la simbologia franquista que queda als carrers i places catalanes. Xavier Balló, la idea és aprovar aquesta llei la setmana que ve.
23: 5 partits han tancat ja un acord per aprovar una nova llei de memòria democràtica amb diverses novetats. D'una banda, la possibilitat de sancionar multes que poden anar dels 200 fins als 150.000 euros per qüestions com profanar espais de memòria, l'enaltiment del franquisme o l'apertura de fosses sense permís. També es donarà un any per retirar el monument de Tortosa i dos per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. S'actualitzarà el cens d'aquesta simbologia franquista i se'n crearà una altra també de simbologia republicana que el franquisme va retirar. A més, sobre la comissaria de la Via Laietana, s'acordarà demanar al govern espanyol convertir-la en un centre de reinterpretació de la tortura i la repressió. L'altre punt destacat de la nova llei és la creació d'una mena de la Comissió de la Veritat que tindrà 2 anys per fer un informe amb conclusions per reparar les víctimes de crims del franquisme que mai van arribar a ser jutjats ni investigats.
4: 2 minuts i us expliquem aquesta exclusiva de Ser Catalunya. 2 policies locals condemnats per una broma macabra a un vigilant de seguretat. Fins ara.
3: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
0: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. 2 gafas al precio de una por solo 99 euros. 2 gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. 2 gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
1: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
0: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
2: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Bona tarda, Samantha.
1: Bona tarda.
0: Bé, primer de tot, crec que t'hem de felicitar perquè ara, a més de periodista, comunicadora, escriptora, doncs també ets actriu.
1: Es veu que sí.
0: Què vol dir que es veu que sí?
1: Doncs sí, un regal caigut del cel, de cop i volta. Mira, una il·lusió, a més, que jo de sempre m'havia agradat fer teatre, però a l'escola, a l'institut, ni tan sols havia estat actriu amateur. Vull dir, fora d'això, dels centres escolars, no he practicat. Però ara els meus 51 anys, de cop i volta em diuen, et ve de gust fer una obra de teatre? I és que no m'ho vaig pensar ni 5 segons, va ser sí!
0: Però del no res et ve la...
1: Del no res, em va contactar la companyia, és una companyia que s'ha especialitzat ja en contactar gent de la tele i fer-los actuar, i la veritat és que ja saps que a mi m'agrada molt apuntar-me a qualsevol aventura, i aquesta realment també m'hi veia. O sigui, jo sé que m'hi llenço i ja veurem si surt bé, malament, millor, pitjor, però alguna cosa sortirà.
0: Que aquest espectacle és Miénteme, una comèdia que també fa pensar, perquè la comparteixes amb la Beatriz Rico, sí, el David Trabuccelli, uh-huh, o Trabuchelli,
1: Trabuchelli,
0: el Gonzalo Trujillo, i gira al voltant de la infidelitat. O sigui, això que dèiem, no? Que rius, però també, vull dir, és un tema que, vulguis que no, ens toca a tots.
1: Sí, jo dic que entre riures es diuen veritats com punys. I sí, sí, o sigui, la infidelitat, la mentida, quin grau de sinceritat estàs disposat a practicar i quin grau ja no té sentit, quines coses estàs de callar per la pròpia convivència, no?
0: El sincericidi, no?, que
1: exacte,
0: diuen.
1: Exacte, sí.
0: I tu a nivell personal n'has tret aigua clara de tot això?
1: Ja la portava clara, diguéssim, d'abans. No és una cosa que
0: no t'ha modificat.
1: No m'ha lliçonat. Però sí que em sembla interessant moltes de les coses que es diuen allà, i de fet el públic quan va sortint ens serveix sentir les converses, no? I a vegades passa, no?, que diu, és que allò que ha dit, quanta raó té, eh? Perquè a mi em va passar que... Sí, sí.
0: Què tal l'experiència de pujar-te a l'escenari?
1: Doncs ja et dic, per mi, un regal, que a aquestes alçades de la vida puguis fer una altra activitat totalment diferent, disfrutar-la, viatjar, perquè ara estem de gira per tot Espanya.
0: Ara esteu de gira per Espanya.
1: Clar, i de cop i volta, què em portava a mi a Cuenca? Res. I ara podré tornar a Cuenca després de molts anys, no? O Valladolid, o Extremadura, o Tarragona. A Tarragona sí que hi aniré més sovint, no? Però, doncs, una aventura més. Jo, per sort, m'ho plantejo així.
0: Està guai que t'ho plantegis així, perquè hi ha molta gent que, a mi ara m'ho diuen, potser em surt un síndrome de l'impostor i dic que no, perquè no m'hi veig. Tu ho has vist claríssim, eh?
1: És que, o sigui, sóc realista. Segurament la feina, la interpretació, tal com la faré ara, no seria la mateixa que d'aquí 4 o 5 anys. Probablement aprengui amb el temps i d'aquí 5 anys sigui millor actriu que avui, no? És això un síndrome de la impostora? Jo crec que no, jo crec que això és ser realista. O sigui...
0: Però que t'hi has vist, per dir sí.
1: És que és molt diferent. És que la responsabilitat és de qui m'ho proposa. És així. O sigui, ells em venen a trucar i jo li vaig parlar molt clarament, li vaig dir, ei, jo m'apunto, però si surt malament has d'assumir que la responsabilitat és teva perquè jo sóc una novata, no tinc cap experiència. El més probable és que surti malament. Ho tenim clar, això, oi? Sí, sí, ja està. Saps? A mi em treu un pes de sobre immens i probablement això em permeti fer la feina molt millor.
0: Ah, doncs ho miraré així a partir d'ara.
1: És tal qual.
0: La feina és de qui te la proposa, el problema.
1: Òbviament. Qui et contrà...

0: l'acte té una responsabilitat, si no, per què m'has vingut a buscar? Què et pensaves, que com a periodista seria bona actriu?
1: Bueno...
0: En quin cap-cap?
1: És la idea, no?
0: No té per què. O sigui, jo entenc també els mecanismes, sóc un nom conegut i això aporta...
1: Tens formació també, tu has anat a la necessitat.
0: Però ells no ho sabien, quan em van trucar. Ells no sabien que jo m'havia format com a actriu, de fet també tinc formació com a director d'actors, ho vaig fer també en un postgrau a Ramon Llull... Però ells no ho sabien, això. Ells em venien a buscar perquè van a un públic de dones més grans de 45 anys i aquell públic a mi em coneix i estem molt connectats per xarxes i ells ja ho havien fet anteriorment, això. I suposo que també confiaven en la seva capacitat, la de la productora No Somos Nadie, per treure certa interpretació de la gent a la que contracten. Però hi ha un risc elevat quan tu no estàs agafant actors professionals, estàs agafant figures de fora del teatre, no? Que aquest risc ara és menor perquè resulta que jo tenia una formació, doncs mira que bé, ens ha anat molt bé, no?
1: Ah, tot bé. I la cara oculta de ser actor com la portes?
0: Quina és la cara
1: doncs
0: oculta?
1: Doncs estar lluny de casa, dels nens, de la família...
0: De moment, bastant bé, perquè són caps de setmana que me n'he d'anar, vull dir, no és que estaré 3 mesos en cartellera a vés a saber on, no? De moment la logística és fàcil, al contrari, em fa il·lusió tot, no? Perquè dius, home, podem aprofitar i portar els nens...
1: Ho feu, això, escapades amb encant.
0: Ara començarem a fer-ho, a finals de mes.
1: Sí, vindran més projectes després, si te'ls ofereixen?
0: No en tinc ni idea. És que poques vegades en la meva vida jo he pogut planificar més enllà d'un any vista, 2 anys vista. Pensa que amb els reportatges que m'han anat fent al llarg de tota la vida, no hem tingut mai un horitzó més enllà de 2 anys. Per tant, jo continuo visquent el dia.
1: Veurem.
0: Exacte.
1: I a part de Miéntame, en quins altres projectes estàs avui dia? Perquè tu no pares, i aquí t'escoltem al balcó de tant en tant a Parelles
0: de Fets. Sí, senyora,
1: sóc
0: una de les col·laboradores del balcó i també estic amb un videopodcast amb el Periódico, amb premsa ibèrica per tot Espanya, sobre criança, que ens està donant immenses alegries.
1: Temasso, eh?
0: I tant, no s'acaba mai.
1: Que t'ho diguin a tu, que tens bessons.
0: Exacte.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu Samantha Villar.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria de la Samantha Villar amb un superclàssic com és Wonderwall d'Oasis, que és una cançó publicada l'any 1995 que mai ha passat de moda. L'hem escoltat molt a la ràdio i, de fet, ara torna a estar d'actualitat després que els germans Gallagher hagin anunciat que actuaran a Barcelona el pròxim mes de juliol. Ara, a quins preus?
1: Sí, eh?
0: Aniràs o què?
1: Tinc totes les ganes d'anar-hi. No estic dins del sorteig, de les entrades o del codi per poder accedir a la... Vull dir, ara per ara no tinc entrades.
0: Sí, tiraràs...
1: Però alguna cosa farem.
0: Tiraràs d'endolls, Samantha.
1: Són molts anys treballant, ja coneixes a determinades persones.
0: No et justifiquis, tiraràs d'endolls, no?
1: Si puc, sí.
0: A veure, que hi hagi sort, home. A veure com estan aquests dos, també, després de tants anys.
1: Ja. Però per mi serà emocionant, eh? Perquè, clar, és que això representa els anys d'arribar a Barcelona a estudiar la carrera, d'anar-me'n d'Erasmus, quan jo tenia 19, 20 anys.
0: Aquí estem a la carrera.
1: Sí, jo crec que sí, és aquella, l'època Blur, Oasis, Green Day, Pulp, tots aquests Britpop, sí, molt.
0: Estudiant de periodisme.
1: A l'Autònoma de Barcelona.
0: Que dius que arribes, o sigui, no estaves aquí.
1: Jo em vaig criar a València. I quan acabo l'institut, vinc a Barcelona a estudiar.
0: A estudiar, o sigui, la família es queda a València.
1: Sí, la meva família directa es queda a València. El que passa és que ells són catalans, ells són de Barcelona, però jo de ben petitona tenia un anyet que ens traslladem. I jo creixo a València. Tota la meva infància, adolescència, vinc a estudiar la carrera, perquè allà sí que hi ha una universitat, però és privada, en fi. I jo tenia moltes ganes de venir a Barcelona. Aquest concepte de tornar a Barcelona, que a casa meva sempre s'havia comentat, no? I ja està, vinc a Barcelona i ja em quedo.
0: I l'accent el guardes del català.
1: Clar,
0: de Barcelona.
1: És que a casa meva es parla central. Sí, sí.
0: Clar,
1: el català que parlem és aquest.
0: Amb el català de València.
1: Però amb el castellà de València. Estem parlant dels anys 80.
0: No xerraven gaire...
1: A València capital, que és on jo em crio, no. Allà la immensa majoria de la població parla castellà. De fet, hi ha en aquella època una situació de moltíssima dificultat pel valencià, que, per sort, amb els anys ha anat guanyant terreny.
0: I el periodisme és vocacional, en el teu cas?
1: A mitges, sí i no. O sigui, a mi sempre m'ha agradat, he estat sempre molt en contacte amb la literatura, amb la creació. Jo llegia, escrivia contes quan era molt petitona, a mi m'agradava, els gravava amb el meu germà, feien veus, m'escrivia amb un munt de gent, m'interessava molt la llengua i la literatura. I en una d'aquelles a casa el meu pare em va dir, home, doncs podria ser periodista, si t'agrada escriure i de més, i jo ja no ho vaig posar més en dubte, no? Jo crec que amb el temps... He esbrinat que segurament el que m'interessaven eren les històries, explicar històries. No sé si m'interessa tantíssim l'actualitat pura i dura, que sí que m'interessa com a dona i per la meva vida diària, però crec que jo estava més vinculada a compartir històries. Que ho hagués pogut fer escrivint, ho hagués pogut fer des del teatre... O
0: també has escrit.
1: Fer... Sí, sí, he escrit llibres. O sigui, no estava mal tirat. La idea del meu pare estava bé. No va anar malament. Però sí que moltes vegades he pensat que no anava tant per la qüestió de l'actualitat, no? Segurament per moltes altres vies hagués acabat explicant històries, que és el que més m'agrada.
0: I què tal l'etapa d'estudiant de periodisme aquí a l'Autònoma, sense la família, no? Amb també la llibertat que això et dona, com ho recordes?
1: Home, en el meu cas va ser espectacular, perquè pensa que jo el primer any aterro aquí i estic convivint amb la meva àvia, però ja l'any següent, que jo tinc només 19 anys, els meus pares tenien un apartament a Castelldefels, que hi anàvem els estius... I ja està, jo ja m'emancipo. Amb 19 anys me'n vaig a viure a l'apartament de Castelldefels i, a més, ara això sonarà fatal, però el meu pare treballava a la Ford i em regalen un cotxe per poder viure a l'apartament de Castelldefels.
0: Tirant d'endolls des de ben petita. Clar que
1: els
0: sí.
1: Els privilegis, no? Els papes em compren un cotxe als 19 anys. I, per tant, jo amb 19 anys ja era independent. Jo ja vivia sola... treballava, vaig començar també a treballar per finançar part dels estudis i una sort.
0: Sort del cotxe, perquè de Castelldefels a Bellaterra hi ha una bona botifarra,
1: sí, sí,
0: amb transport públic. De fet,
1: sí,
0: crec que hauràs de fer dos transports com a mínim.
1: Sí, bueno, hi havia Renfe i després Ferrocarrils Catalans.
0: Sí, no.
1: Avui dia no sé si arribaria.
0: I quina va ser la teva primera feina professional com a periodista?
1: Professional, eh? O sigui, que em paguessin un sou.
0: Sí. Ah, si vols parlar de pràctiques, podem parlar de pràctiques.
1: Clar,
0: també.
1: Perquè vaig fer ràdio a Ràdio Castelldefels. Però jo crec que de seguida, després de les pràctiques, que les vaig fer a TV3 i a Televisió Espanyola, de seguida em comencen a contractar per sessions a TV3, però en aquell moment era com ajudant de realització. Perquè jo hi ha un moment al final de la carrera que començo a donar-me'n que a mi m'interessa la tele, el cinema, això que et dic, que jo, l'actualitat m'interessava relativament, m'interessava molt més explicar històries, no? I com que m'especialitzo en crèdits d'audiovisual, entro a, d'ajudant de realització de TNs, de Telenotícies a TV3. I són els primers sous que jo cobro són aquests. Després també faig ajudant de realització a Televisió Espanyola i de seguida em fan unes proves a la tele local de Viladecans d'aquell moment i aquí ja sí que començo a fer pantalla, començo a presentar i ja mai més deixo de presentar.
0: De fet, has presentat molts informatius, no? Perquè sí, tens Tele de Viladecans, tens el 324 més endavant, també tens Televisió Espanyola, les connexions territorials.
1: Molts anys a la Televisió Espanyola presentant informatius, sis o set anys.
0: Saps llegir bé un prompte, no?
1: I redactar-lo.
0: Això ens ho explicava el Xavi Coral l'altre dia. Diu, m'ho escric jo, perquè com que després ho he d'explicar, ningú m'ho explicarà millor que jo.
1: Tal qual.
0: I m'estalvio les cunyetes, també, no? Que algú digui, va, li vaig a posar ara el Xavi Coral o a la Samantha això.
1: Qualsevol cosa.
0: Això és important, dir-ho també, que els presentadors de les telenotícies s'escriuen ells les notícies.
1: Sí, pot ser que rebés una proposta, un esborrany, i tu fas teu.
0: Que també vas fer coses de reporterisme, perquè crec que vas ser una de les reporteres del mític España Directo.
1: Ai, tant, això també va passar, sí.
0: Bons records.
1: Doncs la veritat és que sí, de fet, mira, no fa gaire, l'any passat, em sembla, vam fer una trobada 20 anys després, i, ostres, no sempre passa que es generi aquesta energia xula entre gent que arrenca un programa nou, gent molt jove. Jo crec que van ser molt intel·ligents els directors d'aquell programa i buscaven un perfil de gent al voltant dels 30 anys sense fills, perquè és incompatible amb la criança, aquells horaris que teníem. I clar, el fet de passar tantes hores fora de casa i cada dia ens va fer molta pinya, no? Jo, en aquell moment, a més, jo vaig anar a treballar a València 2 anys, i va ser molt maco i, de fet, encara mantinc amistat amb el meu equip d'Espanya Directo de sempre.
0: Bueno, és que estava molt bé perquè eren connexions amb xavals que fèieu coses, vull dir,
1: sí,
0: hi havia aquesta
1: part
0: immersiva.
1: Sí, és veritat, ja vam començar allà, no? Si anàvem a la barema de Jumilla, tu t'havies de vestir de baremadora i baremar...
0: I esclafar raïm amb els peus...
1: Això mateix. Tal. I si anaves a la festa de la vaquilla, no calia que corressis davant la vaquilla, però gairebé.
0: Sí, d'alguna manera és la gènesi el que després es va explotar en 21 dies.
1: Sí.
0: Experiències immersives, 100% en 21 dies...
1: Sí, però molt, clar, amb un to molt diferent, clar, amb un tractament molt diferent, amb una profunditat al 21 dies que no tenia l'Espanya Directo perquè no era el seu objectiu. Tu anaves allà de reportera i intentaves imbuir-te una mica de l'esperit de la situació, no? Però el 21 dies era una filosofia totalment diferent, que era instal·lar-te en aquella experiència i viure-la com a persona i com a periodista.
0: És el gran punt d'inflexió de la teva carrera professional, 21 dies?
1: El 21 dies, òbviament, sí. Clar, és el moment en què jo em dono a conèixer per tot Espanya, per bé que ja m'havien vist en un Espanya Directo, però clar, en aquell format, com que a més té un gran èxit, la meva projecció creix una barbaritat, no? I a partir d'allà, els projectes professionals que m'arriben són molt diferents, clar.
0: Doncs suposo que ja has reconegut aquesta peça musical que
1: ja
0: està sonant de fons,
1: sí.
0: Que és una composició de Rafael de Guillermo i era la sintonia de 21 dies. Què et passa pel cap quan la sents? Perquè, clar, allà vas viure moltes coses. Dóna per un llapis de memòria només de 21 dies.
1: Absolutament. Mira, el primer que penso és que jove era.
0: Això és quan 2009, veig... oi?
1: Sí, es comença a emetre el 2009 i quan alguna vegada ho veig penso, ai, que joveneta, per favor, han passat pràcticament 20 anys.
0: Tenies 34 o una cosa així.
1: Mira, sí.
0: També entenc que en 21 dies tenir família era complicat.
1: Clar, també era incompatible amb tenir fills. Home, si et passes 3 setmanes al mes fora de casa i em diràs tu com cries els teus fills. No. Però realment també va ser un altre d'aquests regals que jo m'he trobat en la meva trajectòria professional i a la vida. Perquè no només per l'èxit del programa, que això va ser meravellós, però l'experiència en si de poder fer aquestes immersions de 3 setmanes, 24 hores al dia, en treballs periodístics, això no passa. No, en quin mitjà et paga una immersió de 3 setmanes? Ja no hi ha pressupostos per fer això. I jo crec que vam agafar, doncs, mira, los últimos coletazos d'una tele que tenia diners i que es podia permetre...
0: I tenia paciència.
1: Sí, però sobretot diners, perquè paciència molta gent la pot tenir, no? Però invertir una sèrie de diners de 3 setmanes d'un equip desplaçat el lloc que sigui, de vegades fins i tot rodatges internacionals, per fer només una hora de televisió, doncs és car, és una tele cara, no? I va ser molt maco, i l'experiència realment a mi em va transformar, ja no només per l'èxit professional, sinó també per l'aprenentatge personal.
0: Doncs escoltem una mica la sintonia de 21 dies, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la Samantha Villar.

0: I la possibilitat de fer 21 dies, com sorgeix?
1: Doncs jo coneixia el director del programa. Sabia... De fet, vaig contactar amb ell quan m'havia arribat que ell dirigia el departament de documentals i docutainment de la productora, que en aquell moment era Boca a Boca. Mm. I mira, aquesta és una constant de la meva vida. Sempre he estat jo qui ha aixecat el telèfon i ha trucat. Sí que m'han arribat feines, també.
0: Enténme.
1: Però sí, efectivament. Però que jo he buscat el meu destí moltíssim, no? I jo al 324 vaig entrar perquè vaig trucar a Centraleta un dia així. I aquí també va passar, no? Un dia el vaig trucar, li vaig dir, escolta'm, si necessites res, estic aquí. I mesos després, un dia em contacta i em diu, mira, tenim un format entre mans i m'agradaria parlar amb tu. Vam tenir un dinar, em va explicar el format, ell ja sabia que voldríem fer el tema de viure al carrer, entre cartrons, i en aquell dinar que vam fer ja vam començar a sortir tot de temes que ja ens engrescaven.
0: Sí, et vas engrescar de primeres.
1: Jo sí que li vaig dir, home... Jo menjar hamburgueses durant 21 dies, que aquest era el precedent que ells tenien d'un documental de Morgan Spurlock que es deia Super Size Me i es sí. passava tot un mes menjant menjar escombraries, no? I aleshores, amb aquest precedent, jo li deia, home, menjar hamburgueses no em ve de gust, però deixar de menjar sí que ho podria fer. Home, i així podríem parlar dels trastorns de la conducta alimentària, perfecte. O a cegues, o cuidant d'un gran dependent.
0: És que eren casos extrems.
1: Sí.
0: Ara hi anem, però abans, per si hi ha algun despistat, o algú que sigui molt jove, o que no ha tingut sí. televisió mai, que digui... Què és això de 21 dies?
1: Clar.
0: Com li expliquem, Samantha?
1: Doncs era una immersió, era una feina periodística que jo m'instal·lava en la vida de les persones que volíem retratar i vivia en carn pròpia les seves circumstàncies. Si eren persones invidents, jo em vaig passar 21 dies a cegues amb els ulls tapats. Si era un trastorn de la conducta alimentària, jo deixava de menjar, com faria una anorèxica, una persona anorèxica, uh-huh. i a veure què passa, no? O si era cuidant d'un gran dependent, jo m'instal·lava a la casa de la família i cuidava d'aquesta persona, igual que la família, o... I així, en fi, un munt de reportatges que vam fer. Vam anar a les mines de Bolívia, que ens van donar l'Ondas per aquest reportatge... I de tot, m'hem fet de tot, fumar porros, que aquest es recorda molt.
0: 21 dies
1: molt.
0: Fumant porros, sí. Home, aquest és divertit. També es recorda molt el 21 dies a la indústria del porno.
1: Efectivament, aquest també.
0: És que tocàveu temes que eren, vull dir, bueno, controvertits.
1: És que el pacte amb la cadena era aquest, que nosaltres tractéssim temes potents, però que el tractament no fos sensacionalista. Això és el que ens van demanar i és el que vam fer, i jo crec que per això va funcionar també, perquè hi havia un component molt humà en el tractament d'aquelles històries al darrere, no? El que volíem era que coneguessis millor aquelles persones que vivien aquelles vides, no?
0: 21 dies era per un motiu concret, em sembla, no? Perquè els experts diuen que tu agafes un hàbit quan l'has practicat 21 dies.
1: I que és el període mínim indispensable per poder-te acostumar a una realitat que ha canviat dràsticament, no? I ens semblava que era aquest període el que volíem retratar, era el de l'arribada com un full en blanc en aquella realitat, experimentar-la durant 21 dies i el que vindria després ja probablement seria repetició de la jugada o començar a acostumar-nos, no? El que volíem era aquell impacte primer, què és, no? Què passa amb aquestes vides? Què passa quan et quedes a cegues? Què passa si ets un gran consumidor de marihuana? Què passa, etcètera, etcètera.
0: Es rodava tal com Raja? O sigui, enseníeu la càmera i estàveu 24 hores
1: no,
0: a 21 dies?
1: No. Sempre anàvem amb un equip principal, amb el càmera principal, i gravàvem determinades seqüències. El que sí que passava és que jo estava fent la immersió 24 hores al dia, durant 21 dies seguits, i jo sí que portava la meva camareta, que era una càmera amateur, una handicam, i aleshores jo sí que podia gravar en qualsevol moment d'aquelles 24 hores, però hi ha moltes estones que no passa res, que simplement és convivència amb la família, però que és fonamental fer aquesta convivència, perquè és la que permet tenir la connexió amb ells i la confiança per després, quan passen les coses, tu engegar la càmera i que tothom se senti còmode.
0: Sí, tu feies els 21 dies.
1: Jo els feia.
0: Sencers. No te'n anaves a l'hotel a dormir.
1: No,
0: tu els feies tots.
1: Sí.
0: I aleshores l'equip, entenc que era més rotatori.
1: L'equip entrava i sortia de les seqüències, o sigui, venien, gravaven les seqüències que haguéssim de gravar aquell dia, ells se n'anaven a descansar a l'hotel, jo em quedava amb la immersió i continuava gravant si veia que hi havia coses interessants per gravar.
0: Que aclarim que els 21 dies a la indústria del porno no vas estar 21 dies practicant porno, però en canvi els 21 dies fumant porros
1: Sí que... Tampoc vaig estar 24 hores del dia fumant porros.
0: Sí que venies de l'autònoma i, per tant, suposo que estaves una mica entrenada. Però aquell hauria ser heavy de gravar, també.
1: Jo recordo aquell dels porros. Deixa'm dir que el de la indústria del porno vam dirigir porno durant 21 dies, no va ser actuar a les escenes. Però en el dels porros jo recordo els últims dies que jo ja li deia a l'equip, ostres, tinc unes ganes ja de deixar de fumar, perquè això d'anar... Clar, aquella sensació d'anar aplatanada, no? Tots els dies, em va fartar bastant.
0: Home, posar-te davant de la càmera, ja, hola, què tal, com esteu? No? Vull dir...
1: no, i era terrible, perquè jo intentava fer entrevistes fumada.
0: Uf.
1: I ho passava fatal, una ansietat. Ja t'has posat a la pell, no?
0: M'ho puc arribar a imaginar, no?
1: Sí.
0: Que t'estàs menjant la olla, que des de fora
1: horrorós.
0: Dius... Què estic fent ara mateix?
1: No, perquè no pots seguir el fil, no? Et despistes i era allò, hòstia, vull estar a l'alçada i adonar-te'n que no, i l'ansietat que t'agafa... Era una angoixa, no? I els últims dies ja deia, ostres, és que tinc ganes de ser jo mateixa.
0: Si no vas patir síndrome fumant, de l'abstinència, no em vas tenir, no?
1: Al contrari, després d'allò no vaig tornar a fumar mai més, vaig acabar farta, vaig dir, ja està, prou.
0: I hi ha alguna temàtica com la de les hamburgueses, alguna més que diguessis, mira, aquesta no, uf, és massa?
1: No, no teníem cap límit. El que passa és que hi havia temes que no eren tan susceptibles, no?, de fer-los en primera persona. Ens vam plantejar el tema de la prostitució moltíssimes vegades, però clar, quan tens ganes de prostituir-te, mira que jo sóc capaç d'haver-ho arribat a fer, si ens haguéssim posat a dir...
0: Vas a tope,
1: Per curiositat periodística pura i dura, ara dirà la gent, va, quina tonteria més gran. No, o sigui, jo sóc així, jo sí que penso, i com deu ser? Què passa si ho faig jo? Què passaria? Com em sentiria? Què pensaria? Li explicaria a la gent? No, però vam valorar amb l'equip... i sobretot amb la direcció, i ells estaven molt preocupats que això estigmatitzés el meu nom, no?
0: Home, hauria sigut molt, imagina't, molt, molt polèmic.
1: Jo crec que no, o sigui, se m'hagués preguntat la resta de la meva vida per aquella experiència, segur.
0: Bueno, hi ha competència en els porros, ja.
1: És veritat.
0: I el porno, vull dir...
1: Sí, porros i prostitució haguessin tingut el número
0: 1. I després hi ha el tema que els puteros normalment no es deixen gravar.
1: N'havíem trobat nosaltres, n'havíem gravat alguns.
0: Sí, que haguessin dit, sí.
1: N'havíem trobat alguns que t'ho explicaven a càmera tranquil·lament. Sobretot la gent que té la consciència més tranquil·la, no? Aquella gent t'explica quan, com, què, per què...
0: Que els que no s'avergonyeixen.
1: Exacte.
0: Que el que està clar és que 21 dies et va donar molt de reconeixement i també una pròpia marca personal, perquè si veiem els altres projectes que has fet després... El títol veiem Samantha, moltes vegades, no? Hi ha connexions Samantha, la vida con Samantha, Samantha i Samantha i la vida de...
1: Sí, sí.
0: Quanta Samantha,
1: Jo em vaig perdre, jo va arribar un moment que ja no sabia com es deia.
0: Això que no et deies, no sé, Pili, perquè Samantha, vulguis que no, té una contundència.
1: És veritat que ajudava, no? És un nom memorable, que el recordes, no? No és difícil de recordar, tot i que m'han canviat el nom moltíssimes vegades, també vull dir.
0: Sí, com et diuen?
1: Vanessa, sobretot. Crec que sí?
0: Sí.
1: Que tenen alguna cosa en comú, cosa... que són molt diferents.
0: Vull dir.
1: No, bueno, en fi, total. Però sí, és veritat que sobretot en l'època que es van prodigar els programes personalitzats, no?, els personalities que es deien, doncs es va aprofitar molt el nom com a marca i és veritat que això a mi també m'ha afavorit, clar.
0: I també tenim el 9 meses con Samantha.
1: És veritat.
0: En el que vam seguir tot el teu procés d'embaràs dels teus fills bessons, la Violeta i el Damià. Aquest també devia ser heavy.
1: Doncs en quin sentit creus que va ser heavy?
0: Home, tot aquest procés, no sé, ara ells tenen 10 anys, per exemple.
1: Sí.
0: L'han vist?
1: Sí, ells han vist sobretot el del seu part, però ara ja fa molts anys que no el mirem i jo crec que igual se n'han oblidat del seu part, del meu part.
0: Bueno, clar, el part és teu.
1: Del part que ells van néixer. Jo crec que igual ni se'n recorden, no ho sé. I els reportatges com a tal no els hi hem posat. Jo no els hi he posat mai, els meus reportatges. Ni ells me'ls han demanat. Si un dia me'ls demanen, ja els posaré. Però no els he ofert. No ho necessiten. Sí que saben que jo he fet reportatges i que sóc coneguda i que hi ha gent que em reconeix pel carrer. I quan eren petitons jugaven i entre els dos feien... Tu ets Samantha Villar? I l'altre feia... Ens podem fer una foto?
0: Això passava a casa teva?
1: Això ells ho deien, reproduïen el que sentien al carrer, no? I ho feien com un joc i tal. Però no han tingut curiositat, de moment, de veure els reportatges. I no els hi he posat.
0: Va ser idea teva, el 9 meses con Samantha?
1: Sí. Sí, sí. Sí, perquè em semblava interessantíssim i a més era una... teníem aquest desig d'explicar aquestes històries de la maternitat que se sortien de la narrativa així més habitual, no? Les històries més extraordinàries, més estranyes que et puguis trobar a la maternitat. Feia molt de temps que anàvem darrere de fer una cosa així, perquè jo de ben joveneta, jo devia tenir 25 anys més o menys, que un dia entro en una botiga i em trobo una dependenta que tenia la meva edat i estava, més o menys, i estava embarassada, i allò que per cortesia li preguntes què tal, com estàs, i ella em va respondre fatal. I clar, òbviament, si estàs una mica connectat amb el món, preguntes, no?, què et passa? I d'aquella conversa ella em va començar a explicar doncs, tot el, com se sentia, com es trobava malament, de malestars, de no poder... fumar ni beure, de no poder... Em deia, no puc anar en bicicleta. A mi m'encantava anar en bicicleta. Els meus amics surten i jo no puc sortir, estic cansada. I em deia, però el pitjor no és tot això. El pitjor és que si ho explico, em diuen que si no em fa il·lusió ser mare. Com si jo fos una mala mare, no? I aquí és quan jo vaig dir, ostres, aquí hi ha una història molt bona per explicar. Coses que els hi passen a les mares que no poden explicar perquè les miren malament, aquell estigma, no? Que després he patit jo quan sí. He parlat de la maternitat,
0: això
1: no?
0: Ha passat, eh?
1: I això, i per això es va crear, bueno, va sorgir aquesta idea quan em quedo embarassada de dir, ei, té tot el sentit del món, jo que he estat fent totes aquestes immersions en car pròpia, ara que estic visquent el meu embaràs, que fem aquest programa sobre la maternitat.
0: Però té un punt kamikaze també, periodísticament, no? De l'exposició teva pròpia, de dir on poso la línia.
1: Però saps què passa? Que tens el control, perquè tu, a més amb el 9 meses jo ja era, doncs, si no era productora executiva, poc em faltava, o sigui, dirigia el programa, no? I tens el control de la narrativa. Jo entro a sala de muntatge i dic, això no ens ha quedat bé, o aquesta no és la imatge que vull donar, o això no ho vull compartir, i no ho fem. I a la inversa també, perquè pensa que al principi, quan vam començar a gravar, dèiem, no, el part no el gravarem, la intimitat i tot això. I a mesura que anàvem gravant, jo va arribar un moment que vaig dir, és que aquesta història ha d'acabar in crescendo i ha d'acabar amb el part. No té sentit que seguim el meu embaràs i no vegis el dia que és el dia clau. És que la història es queda
0: mitges. Bueno, és que eres la teva pròpia directora.
1: Clar. Llavors, aleshores, com dèiem, t'autoexplotes molt més. T'autoexplotes.
0: Això ho dèiem fora d'antena, però sí, ho dèiem. En tot cas, d'alguna manera, aquell 9 meses con Samantha també va marcar un punt d'inflexió a la teva vida perquè vas formar una família
1: sí.
0: I vas entrar de pet en una vida adulta, plena de responsabilitats, i tot això, si li haguéssim de posar una banda sonora, doncs seria la cançó Into My Arms de Nick Cave.

0: Into My Arms de Nick Cave, sonant el llapis de memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu, la Samantha Villar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1997 que el Nick Cave li va servir per pair la seva ruptura amb la cantautora PJ Harvey, però que tu, Samantha, diria que et transporta a la teva vida actual, no? Al teu mood.
1: És que et diré perquè, i una de les coses més commovedores que jo he vist en un concert al llarg de la meva vida va ser al Nick Cave se li han mort dos fills.
0: Sí.
1: El primer se li va morir amb 15 anys, amb una cosa molt tràgica, i pocs mesos després ell va fer aquell documental explicant i parlant de la vivència de la mort del seu fill, i pocs mesos després va engegar una gira i el vaig anar a veure, i quan va tocar aquesta cançó, que efectivament estava creada en un altre sentit, però coneixent aquell context adquireix un altre significat.
0: És polisèmica, en aquell moment.
1: Clar, jo, o sigui, plorava sense parar. És molt bèstia. I és aquest l'amor que tens pels fills, no? És aquella cosa tan comú, més que ploraré tot.
0: Fas a casa.
1: És tan bonic, no? Estimar-los. Sí. Ai.
0: Que a tu, com deies abans, et va criticar molt quan vas dir una cosa que era que la teva vida no era millor amb fills en el seu moment, que em sembla que el 99,9% dels pares ho poden compartir o no, però crec que ho poden entendre.
1: Clar.
0: Per què costa tant dir veritats en aquest país? Per què a vegades és punitiu?
1: Perquè no costa tant dir veritats, costa tant dir aquestes veritats quan ets una dona. Aleshores se't tira tothom a sobre. Si ho hagués dit un home, no hagués sigut polèmic.
0: Sí, creus que aquí hi ha un biaix de gènere.
1: Totalment. Tu imagina't que un pare hagués sortit dient la meva vida ara no és millor que abans. Què creus que hagués passat? No hagués passat res.
0: No m'ho havia plantejat així.
1: Clar.
0: És per la figura de la mare, no?
1: Clar. Ets una dona i se suposa que l'ideal d'una dona és ser mare, i t'han explicat que és la millor experiència de la vida. I la coerció sexual funciona així, no? T'aplaudeixen l'abnegació, el sacrifici, i que parlis bé de la maternitat, i et penalitza, et castiguen si et surts d'aquest discurs, no?
0: Però és que ho veig com molt antic, això.
1: Totalment. De fet, s'ha superat ràpidament, eh? O sigui, això va passar fa 10 anys i avui dia el discurs ja és un altre.
0: Vale, les dones... avui no haguessis pillat tant.
1: És que jo crec que gràcies a aquelles declaracions d'aquell moment s'ha pogut trencar aquesta narrativa única, i ara les dones es poden expressar lliurement i explicar l'immens sacrifici i els desavantatges de ser mare, que n'hi ha, clar que n'hi ha, i els mals moments, que n'hi ha molts, igual que n'hi ha de preciosos.
0: Bueno, clar, aquell moment va propiciar que també dones i homes, en sentit comú, diguéssim, però què esteu dient? Tarats, no? Vull dir, no enteneu el que està dient. A més, hi ha una cosa aquí, que la Samantha és mare de bessons.
1: Sí. De 0 a 2, això és una experiència que algú ha de viure, també, per saber com és.
0: És que la gent parla molt. Vull dir, tenir bessons...
1: Molt bèstia.
0: Tela marinera, sí. Perquè entenc que... Jo no tinc bessons, tinc un i un altre. Vull dir, són de diferents edats, però quan tens bessons de 0 a 2...
1: Brutal.
0: Quan no plora un...
1: Plora l'altre. I tant, així va ser durant 3 anys.
0: I els has d'assistir.
1: Sí,
0: que sí. O fas el mètode Stevie o els assisteixes.
1: No, et deixes. Jo vaig arribar a l'extenuació, que em feien mal els ossos. Jo deia, què m'està passant? Bueno, és que el meu cos ja no podia més. Això m'ha passat a mi, clar.
0: La meva màxima admiració, perquè, no, és que em sobta que no diguessis la meva vida és pitjor ara, perquè realment el teu dia a dia... Ho era, havies perdut moltíssima qualitat de vida.
1: Això sí que vaig dir, jo he perdut molta qualitat de vida. Això és molt evident, perquè quan introdueixes un element que et genera tant d'estrès, perquè un nen plorant que no saps què li passa és molt estressant, només això ja t'ha fet perdre molta qualitat de vida. Però no només això, jo vaig escollir molt bé les paraules quan dic la meva vida no és millor. Jo no vaig dir la meva vida és pitjor, això no vaig dir. Vaig dir la meva vida no és millor. Per què? Perquè el que sempre t'havien dit és la teva vida serà millor quan tinguis fills. I jo el que defenso, i ho continuo mantenint, la meva vida ja era de 10 abans de tenir els fills. Continua sent de 10, ha variat significativament, però no és un 11, no? He perdut algunes coses que tenia abans de tenir fills, n'he guanyat unes altres, però si no hagués tingut fills, la meva vida també hauria estat de 10.
0: I tant, hi ha una vida sense fills meravellosa.
1: Meravellosa.
0: També.
1: Però en canvi a les dones que no tenen fills se les fa sentir discapacitades.
0: Avui dia també?
1: Sí, jo crec que sí. Ai, tu perdràs? Els homes no li fan aquesta pregunta. No. Ai, no tindràs fills, tu, home? Encara no passa, això.
0: Bueno, passarà. passarà.
1: Esperem que el patriarcat actuï sobre tothom o sobre ningú.
0: I també hem de tenir en compte que és que amb un pas en dos, imagino que és exponencial, la prova de foc que és en parella. Perquè clar, passes de ser una parella a ser un equip.
1: Sí.
0: Tu has de fer això perquè jo he de fer això, vull dir, has d'anar coordinat.
1: I, sí, senyor.
0: I, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, el repte per la parella és majúscul.
0: Sí, xapó a, la, a les famílies que sí, passen per això.
1: Sí, vull dir, i ho superen.
0: Sí, sí, i ho superen. Aquí em trec el barret, que ara tenen 10 anys per això.
1: Sí.
0: Entenc que la cosa s'ha relaxat,
1: clar,
0: s'ha modulat.
1: Clar, és un moment, sí. Ara ells han guanyat moltíssima independència, aquest és el primer any que van sols a l'escola, que això ha estat un canvi radical que m'ha costat, però ja està, ja ho hem pogut fer. I a mesura que ells van guanyant independència, jo guanyo autonomia també.
0: I perds càrrega mental.
1: N'hi ha molta encara, als 10 anys. O sigui, vaja, he d'estar sobre de tot.
0: Certa esperança.
1: Encara no.
0: Me l'estàs traient, eh?
1: El dia que ells es puguin matricular sols al col·le o alguna cosa així, no? Aleshores, clar, que ja puguis dir, ei, espavila amb la teva vida. Comença a gestionar-te la teva vida, però o sigui, això als 10 anys no passa.
0: Anem a quan cotitzin, eh? Bàsicament.
1: No, quan ja comença... No, 16, 15, 16, no? Que ja puguis dir, ei...
0: Sí, però no sé, bueno, tu tens un podcast que parles de criança, que ho sabràs millor que jo. Això de nens petits, problemes petits,
1: sí,
0: nens grans, problemes grans, és cert?
1: Encara no he arribat als nens tan grans.
0: Tu estàs a nens mitjans,
1: sí,
0: problemes mitjans?
1: De moment els problemes són petits. No he tingut de moment grans problemes. Jo m'imagino que la festa vindrà quan comencin a sortir de nit, quan comencin a entrar en contacte amb totes les coses que no volem que entren en contacte, no?
0: Clar, però aquí també has de modular molt bé, perquè si tu has entrat en contacte...
1: Ja.
0: Com gestiones...
1: Com li dic que... als meus fills que no fumin porros, no?
0: Bueno, en el teu cas, Samantha...
1: Serà de, hola, mamà, està hola.
0: Clar, a més amb imatges, eh? Hay unas imágenes para ti, Samantha. Tu tens molt... No, bueno, això era feina, no? Sempre pots dir... Això era feina,
1: no,
0: era diferent.
1: No, jo no faria aquest discurs, al contrari. Jo sí que els asseuria i diria, vale, comencem a parlar de què és això, quins efectes té, quins perills, quins riscos... Pot passar tot això, hauríeu de saber que si comença a passar això demana ajuda o... No? O sigui, són substàncies que comporten un perill. Per tant, hem de ser superresponsables. Jo no et puc dir no ho facis perquè és igual si ho dic. Ho faràs igualment.
0: De fet, incrementaràs segurament la...
1: Segurament.
0: O sigui,
1: a mi m'agradaria que no ho fessis perquè jo no sé si et pot desencadenar una esquizofrènia, una psicosi que no sabíem que tenies. No ho sabem, no? I són perills reals que existeixen. M'agradaria que no ho fessis. Si ho has de fer, que sàpigues tota la informació de les coses que poden passar i si, que puguis detectar-ho, almenys, no?
0: El podcast de Sobrevivir a la Criança et serveix una mica per prendre punts
1: totalment
0: teòrics?
1: Totalment. Jo plantejo tots els meus dubtes i, de fet, plantejo continguts sencers amb preguntes que jo tinc, no? Allò de... Per exemple, al meu fill li diuen gordo a l'escola. Què fem amb això? I fem un programa d'això.
0: Home, és que és un tamasso.
1: Clar.
0: I què fem amb això?
1: Ah, doncs pues aquí entra i venen persones a parlar... Bueno, doncs el primer que t'adones... I que has de canviar tu. Has de deixar de fer tu els comentaris sobre l'aspecte de les persones, perquè ells aprenen per imitació. Som els adults els que hem de modificar-nos per tal que els nens no facin aquests comentaris. Després, òbviament, hem d'actuar a l'escola, hem d'actuar amb els nostres fills, però hem d'aprendre, i és ben cert allò que diuen que els fills arriben per ensenyar els pares.
0: T'he llegit dir que et resisteixes a educar diferent a la teva filla del teu fill, sobretot en el tema sortir. Clar, el verb resistir implica això, una resistència. Trobes que
1: no,
0: la inèrcia
1: no
0: et porta cap allà?
1: Bueno, hi ha una qüestió, una consideració social, no?, de la por. O sigui, a les noies sembla que se les educa en la por. Vigila pels carrers que vas, envia un WhatsApp quan arribis... Bueno, si faig això amb la meva filla, ho penso fer també amb el meu fill. No, ja no et dic, o sigui, jo mai a la vida he rebut un comentari sobre la roba que porto, ni li penso fer a la meva filla, només faltaria, no? Però em refereixo a això, no? Que les dones, o moltes dones, quan arriben a casa s'envien un WhatsApp, no? Ja estic, ja estem totes a casa, estem bé, i els homes no ho fan, això. Clar, sent realista, és veritat que les dones reben moltes més agressions que els homes, és lògic.
0: Això t'anava a dir, que veus les notícies i dius, enviam un WhatsApp quan arribis.
1: Però jo em resisteixo, no?, a la meva filla dir-li, ai, vigila, carinyo. No, que vigilin els dos. O sigui, no li vull... No vull que rebi por per la meva part. No, tu fes. si alguna vegada ens passa alguna cosa, ja actuarem. Però si no ens passa, que puguis gaudir d'aquesta llibertat que, de fet, jo he gaudit. A mi mai m'han dit, vigila amb el que fas, mai m'han posat un límit, sí que m'han posat límit a sortir a les nits, de fet, fins que no em vaig emancipar no vaig sortir a les nits, però no m'han educat en la por i m'han educat en la igualtat, no?, en tot, i això és el que jo penso fer.
0: Doncs és curiós que diguis això, perquè ara, Samantha, marxem de festa, anem a la ruta del bacalau, i si anem cap allà només ho podem fer amb Chimo Bayo.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de la Samantha Villar també hi hem trobat a Chimo Bayo amb un tema que molta gent reconeix com el Esta sí, esta no, però el seu nom real és Así me gusta a mi. Amb aquesta no t'has emocionat gaire, eh? No, no és com amb la Into My Arms de Nick Cave.
1: Oh, no, home, és que és una altra...
0: És una altra tarannà,
1: eh? Home, totalment.
0: Que és, clar, és l'himne de la ruta del bacalao.
1: Sí, clar, és que jo em crio a València en plena ruta del bacalao. Jo vaig a l'institut quan tenia 14 o 15 anys, que les meves companyes de classe sortien a les nits i feien la ruta.
0: Tu no la vas fer mai.
1: A mi no em van deixar. I jo crec que va amb bon criteri.
0: Home.
1: No era qüestió de...
0: No, no sé si amb els anys l'hem mitificat, però les imatges que hem vist, les sèries que han fet sobre la ruta del bacalao, dius,
1: sí, sí.
0: Mare meva,
1: era molt potent.
0: Com anava això?
1: Molt bèstia.
0: Que
1: molt, una Espanya molt diferent, eh? Perquè avui dia trobar aquestes... Home, suposo que hi ha gent que ho fa, però hi ha molt més control sobre el trànsit, no?, per exemple.
0: Controls d'alcoholèmia...
1: Clar, sí. O sigui, poder estar 3 dies de festa agafant el cotxe amunt i avall, de discoteca en discoteca, era una animalada.
0: De fet, gent s'ho ha passat molt bé, però molta gent també s'hi va quedar.
1: Home, tu diràs.
0: Allà.
1: Tu diràs.
0: Que, tornant a València, aquesta infància, quins records tens d'aquella València dels anys 80, principis dels 90?
1: Doncs mira, fixa't que jo tinc uns records i una visió després d'adulta, de la perspectiva d'adulta respecte als anys... Clar, estem parlant dels anys finals dels 70, els 80... I la perspectiva és molt diferent a quan la tenia. Jo tinc un record d'una infància perfectament feliç, normal, cap problema. I quan he vist fotos d'una austeritat increïble en quant a poques joguines, mobles molt justets... I era comú, perquè ho hem comentat amb companys, amb amics de l'època, tenien molt poques coses. Estem acostumats ara a una abundància de joguines pels nens, etc. Això no existia... Tots teníem els mateixos plats, els mateixos gots, no hi havia varietat, no existia l'IKEA. És que estem parlant d'aquella Espanya. I clar, estem vivint els anys de la transició. És que el 81 hi ha el cop d'estat, jo tinc 6 anys i els meus pares senten els tancs que van circulant per València, des de casa sentien els
0: tancs.
1: Si
0: tu recordes aquell dia.
1: Jo no ho recordo, jo estava dormint, però els meus pares sí que ho recorden. I tens una nena de 6 anys i un nen de 3 i estàs vivint un cop d'estat. I a València es treuen els tancs, no? I després també de visitar la meva escola, en un reportatge també anys després, torno a veure que a setè, ara seria
0: primer d'ESO,
1: setè d'EGB en aquell moment, el 80% dels alumnes suspenien i anaven al setembre. El 80% em van deixar fullejar l'expedient de la classe i era suspès. Jo era de les ampollones, jo no suspenia.
0: Però aprovada.
1: Aprovada i amb excel·lents.
0: Amb excel·lents.
1: Sí, però... Em va impactar molt també això de dir, ostres, avui dia seria molt polèmic que en una classe suspenguessin el 80% dels alumnes.
0: No, és que ara no...
1: Ara no suspèn ni l'1%.
0: No sé si és cert, o ho diuen els cunyats, però que no pots corregir en vermell perquè és molt agressiu.
1: Jo tampoc ho sé, no ho he preguntat.
0: Esperem que no, que si estigui passant que ho reverteixin, que no passa res per suspendre un examen.
1: Però sí, una Espanya que quan la mires ara en perspectiva és molt impactant, hem canviat molt. En aquests anys, moltíssim.
0: Éreu quatre a casa?
1: Pare,
0: mare,
1: sí,
0: germana
1: i jo.
0: Tu la germana gran?
1: Sí.
0: Que m'han dit que estaves molt lligada al teu pare, no? Sempre?
1: Sí, bueno, com totes les filles dels pares, no? Diuen.
0: Sí, això, segur.
1: Això diuen, no? El complex d'Electra i el d'Edipo i tot això.
0: I quan tu eres petita i et deien, Samantha, tu de gran, què vols ser? Per on tiraves?
1: Jo des de ben petita ja vaig dir que volia ser periodista, però ara que sento El Llac dels Cignes...
0: Sí, és que hem canviat de compositor. Sí. Hem passat de Chimo Bayo
1: a Tchaikovsky.
0: A Tchaikovsky, bueno...
1: Molt bé. Bueno, la vida té això. Doncs hi ha una anècdota que és maca. Jo tenia... Mira, quan acabo 8è d'EGB, el segon de l'ESO, a mi els meus pares m'asseuen al sofà de casa a preguntar-me perquè jo havia fet ballet tota la infància. Perquè les nenes dels 80 anàvem a classe de ballet, totes. Mm-hmm. Totes, pràcticament. I a mi no se'm donava malament ballar, i aleshores els meus pares m'asseuen i em fan escollir, em diuen, és que ara ja és el moment d'anar a l'institut, però et volem preguntar tu què vols ser de gran, si vols estudiar periodisme o si vols ser ballarina. Perquè si volguessis continuar la carrera de ballarina, hauríem d'anar a buscar escoles a Londres o així, perquè a Espanya encara no n'hi havien així importants. I fixa't tu, quins pares que als 14 anys et preguntin què prefereixes. I jo vaig dir, no, jo vull anar a la universitat i vull estudiar periodisme. I per això no sóc ballarina.
0: I vas deixar el ballet.
1: El vaig deixar als 18 anys. Me'n vaig anar a fer el Camí de Santiago i vaig tornar amb tendinitis a les angonals, als genolls i als turmells, i van ser 3 mesos de repòs i a partir d'allà ja vaig plegar.
0: Doncs sempre ens quedarà al Llac dels Cignes.

0: penses en què hagués passat si haguessis dit ballet?
1: No ho he pensat mai, però fixa't, ara estava pensant, sentint el llac dels cignes, pensava, no vaig ser ballarina, però de cop i volta ara sóc actriu. És que la vida et porta al lloc que has d'estar.
0: Que suposo que si haguessis hagut de ser ballarina, d'alguna manera allò hagués donat una volta perquè haguessis acabat sent ballarina.
1: I combinant-ho amb el periodisme, probablement.
0: Ballarina i periodista, no sé si en tenim alguna. A Coco Comín.
1: Segur que sí, algú per ahí ha d'haver-hi segur.
0: Que ara ens deies, no?, que tu quan vens a Barcelona ja vens com deslliurada de, bueno, a viure la vida.
1: Sí.
0: Tens un apartamentet a Castelldefels. Sí. Però em sembla que també hi ha un poble important a la teva vida que és, atenció al nom del poble, Zorita del Maestrazgo.
1: Sí, senyor, Zorita del Maestrat. Sí.
0: On està?
1: A Castelló. És l'últim poble de la província de Castelló, el següent ja és la província de Terol.
0: Vale, és interior.
1: Sí. I és el poble de la meva àvia paterna, on ella viu tota la seva vida, fins que emigra a Barcelona. La família de la... Ai, la història de la meva família està plena de migracions de la postguerra, de passar gana. I ve a Barcelona, doncs, a sobreviure en una època en què estan prohibides les migracions interiors. Ella arriba a l'estació de França i l'ha d'esperar el seu germà, que encara no ha arribat, i li va d'un minut que no la deté la Guàrdia Civil i se l'emporta als calabossos.
0: Estaria bé recordar això més sovint, que abans estava prohibit moure't de comunitat en comunitat.
1: Sí, sí.
0: Per tota aquesta gent que ara posa el crit al cel amb certs temes, que sabien que abans passava això també.
1: Efectivament, i la meva àvia arriba aquí, ja té el meu pare aquí a Barcelona i ja a partir d'aquí ja coneixem la història de la família.
0: De totes maneres, diria que Castelldefels és un lloc important per la teva vida perquè crec que et cases a Castelldefels.
1: Ah, sí, jo em vaig casar. Aquesta és l'altra... La meva àvia de Castelldefels és una altra. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo em caso a Castelldefels, però això és una qüestió més logística, perquè buscàvem data ràpida, perquè jo ja estava embarassada i vam dir, va, casem-nos.
0: Estaves ja... Podria haver sortit el documental, no? De Nueve Meses con Samantha, no?
1: El casament. Sí. Mira, veus, això vam decidir no gravar-ho. I sí, sí, va ser... I com que les dates a Barcelona estaven com molt ocupades, vam mirar i vam dir, ostres, hi ha Castelldefels, i tenien data al cap de dos mesos, i vam dir, doncs ja està, aquí
0: vinga,
1: ens casem.
0: Aquí hi ha la pava.
1: No? Exacte.
0: I he llegit...
1: No, que vam anar al Casanova, que ens encanta aquest restaurant.
0: He llegit que et vas casar amb un senyor en xancletes?
1: Sí. No, el casament no va anar en xancletes, però nosaltres vam muntar un casament que el vam fer com a nosaltres ens agradava, que era fer una festa. Jo no vaig fer ni prova de restaurant. Jo vaig anar al restaurant d'un amic, li vaig dir, mira, passo de l'estrès aquest d'organitzar un casament. Vindrem a dinar aquí, ens tanques tu pel meu casament. Sí, vinga, va, no ho fem mai, no fem casaments, però el teu sí que el farem, vale. I allà hi ha una piscina al restaurant i vam demanar als convidats que portessin banyador i es van banyar i vam portar un toro mecànic.
0: Mare meva.
1: I un massatgista. Al meu casament va haver-hi un massatgista.
0: Per què?
1: Perquè jo volia còctels i massatges. Això era el que... La meva festa ideal seria això. Prendre't un còctel i que et fessin un massatge.
0: Bueno, tu un còctel sense alcohol.
1: Clar, ja en aquell moment ja no podia ser còctel. Jo no vaig provar ni el cava, que també era boníssim, ni les ostres, tot això jo no podia provar.
0: Tu el massatge.
1: Però el massatge sí. Vull dir que era una festa, més que un casament.
0: Doncs, Samantha, hem arribat al final...
1: Ai, les xancletes va ser perquè els hi donàvem als convidats. I aleshores, quan va venir el paparazzi, ens va aparèixer un paparazzi a la porta, i va arribar un moment que vam dir, va, sortim a fer la foto i que marxi, perquè ell no marxarà fins que tingui la foto. I ja anàvem amb les xancletes, i per això va sortir a Lola, el meu marit, amb les xancletes.
0: El Raül va trolejar a Lola, que és el teu marit. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, ens ha quedat alguna cançó pendent. No sé si fer-te triar o acabar directament amb Ai Mentires, que és de l'espectacle Miénteme, i d'alguna manera
1: sí,
0: ho fem rodó.
1: Vinga, va, sí, sí, sentim la cançó de Miénteme.
0: Doncs acabem amb Miénteme. Tu surts cantant aquí?
1: Sí, sí, sí, jo canto també aquí, sí. Hay mentiras en los ojos y mentiras en la voz.
0: Doncs t'acomiado ja i així l'escoltem. Samantha Villar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, igualment. Una delícia d'entrevista, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Orós i Víctor Valero a la tècnica, un servidor també. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Miénteme, Hay mentiras, Samantha Villar cantant, Beatriz Rico. Escolteu, fins demà.

0: Avui, al balcó, tot el que hem de saber de la nova gira i el nou àlbum dels Estopa. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip. Entre altres, descobrirem totes les conseqüències de vapejar.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: no, no pots estar amb la teva filla,
1: no,
0: perquè és perillós.
1: M'ha dit que per a poner-me bé tinc que tenir una situació donde sin estrés, que és molt important perquè soy psicòloga, i ell a ti también, como tú eres psicóloga, tú sabes, ¿no? Que tiene que estar en una situación, en la misma situación emocional, de salud, con una estabilidad de, sobre todo donde estar, con todo alrededor, o sea, donde mi hija tiene la escuela, donde yo tengo
0: que
1: la Barceloneta, donde vivió siempre.
0: Aquest és un cas extrem de la crisi de l'habitatge. Ara ens hi arremangarem per explicar bé la història de la Vinta. Ho fem dins el nostre article 47 amb en Jaime Palomera, antropòleg, investigador, expert en habitatge. Com estàs, Jaime?
2: Bueno, ara mateix malhumorat, escoltant a la Vinta, com no pot ser d'una altra manera.
0: És que aquest és un cas d'extrema vulnerabilitat. Hi ha més Vintes de les que ens imaginem.
2: Moltes, moltes més, moltes més. Però crec que és important que avui estigui aquí nosaltres, la Vinta. Pensava ara, ostres, el que hauríem de fer és desplaçar-nos a aquest habitatge, a aquest allotjament temporal.
0: Que no en parlem mai d'aquest tipus d'habitatges. Ara en parlarem.
2: Fer el programa des d'allà, doncs, i amb els altres 12 veïns, per realment sortir una mica del confort. La gent que ens està escoltant, els nostres oients, doncs es poden imaginar que estem en un estudi, i per tu, no, aquest estudi és una situació molt extraordinària i excepcional, Vinta, que no té res a veure amb el que vius cada dia.
0: Expliquem una mica la història de la Vinta. La Vinta té 53 anys, és mare soltera, té una filla, com ella ha dit, la Eleonora, que té 9 anys, és italiana, fa 20 anys que viu a Barcelona, Guillem Delso.
3: Sí, la Vinta des del 2011, no, vivia en un pis de la Barceloneta, on ha explicat el barri on va néixer i es va criar la seva filla, i allà la Vinta pagava regularment el lloguer del seu pis, fins que el 2022 li va detectar un càncer de mama que la va deixar sense feina ni ingressos, tan sols els props de 600 euros de la renda garantida. Malgrat la situació de vulnerabilitat, el propietari del pis li va anar pujant el lloguer sense ajudar-la de cap manera. I quan al febrer d'aquest any es va tombar l'escut social, la Vinta i la seva filla es van quedar sense moratòries de contracte. I així que a finals de juliol van marxar del seu pis de tota la vida per evitar un desnonament.
0: Vinta, tu vas preferir marxar i no quedar-te. Per què?
1: Perquè la veritat no queria. La meva filla ja havia sofrido mucho. Porque, claro, yo y la meva filla somos una familia unifamiliar. Entonces, claro, mi nena está sufriendo mucho para mí en mi vida. Antes la meva filla y después mi vida. Pero
0: no volías que visqués un desnonamiento.
1: No volía que visqués un desnonamiento donde van a Mossos d'Esquadra, que veo cada día, hasta que yo iba a llogateras, en sindicato de llogateras, muchos, y veía los desnonamientos con la policía y me abría el corazón y hasta lloraba porque decía yo esto no lo quiero vivir. Entonces, con todo muy, muy, muy triste, pero a mi hija no se lo hacía vivir como si fuera una aventura, entre comillas, y le decía, no, tú no te preocupes que hay un piso para nosaltres. Aún, pero estoy esperándolo hace molt temps.
0: Jaime, en el fons està parlant la Vinta de desnonament invisible, que també és un dels termes que no utilitzem moltes vegades. Hi ha el desnonament amb els Mossos per una ordre judicial, i hi ha el desnonament de qui se'n va perquè no vol passar per aquest tràngol.
2: Clar, o sigui, la immensa majoria de desnonaments són així, no arriben amb un ordre judicial. Els desnonaments en aquesta ciutat i en aquest país, la immensa majoria és bàsicament que un dia veus que no pots seguir pagant, o directament, en molts casos, que no et volen renovar el contracte de lloguer, i decideixes marxar perquè no vols trobar-te en aquesta situació tan i tan desagradable. Hi ha una cosa important, que és, quan ens trobem en aquests casos, com el de la Vinta, pensem en, vale, persones vulnerables, no? I això és una cosa que, no, estem molt equivocats. Perquè la vulnerabilitat és un estat en el que qualsevol de nosaltres pot caure.
0: La Vinta és un
2: cas, tenies una feina, estaves bé, amb la teva filla, anaves tirant endavant, i un dia et ve tot de cop, perds els ingressos, tens una malaltia que et genera una dependència de l'hospital, etcètera, etcètera, i et trobes amb que no pots seguir sostenint l'habitatge que tenies, i de sobte passes a ser una persona considerada vulnerable, no? I a vegades

0: Això és un mecanisme que tenim per no voler enfrontar-nos al fet de que aquella persona que està en aquella situació de vulnerabilitat podríem ser nosaltres. D'alguna manera generes una barrera que dius, bueno, és com una espècie de col·lectiu. Solem pensar així quan pensem en la gent que pateix un desnonament o que està al carrer o que està en una situació d'una pensió. Pensem que és una espècie de col·lectiu amb unes característiques que els diferencien de la resta de la societat, i no és així. Justament, jo crec que fem aquesta... Això d'alguna manera d'alienar-los, de veure'ls com algo extern a nosaltres, forma part del procés pel que passem per intentar d'alguna manera no espantar-nos i pensar que podríem caure en aquesta situació.
1: Clar, Vinta, aquest pis de la Barceloneta, tu pagaves de lloguer, quan pagaves?
2: Al principi 430, després 500, després ara 1200. Quería 1.200 o 1.500 por 20 metros cuadrados. 20 metros cuadrados. 35.
1: ¿Y a cuándo era final?
2: Pero ni he hecho nunca mantenimiento, ninguna diferencia. Y aparte que no vale. Pero no es mi problema eso. Y es que yo he confiado mucho que ese piso no... Aparte que me decía que no era un asistente social el propietario. Y entonces, claro, me han ayudado, sí, hasta un cierto punto. Cuando han visto que no podía, bueno, vete a la montaña, me dijeron, por ejemplo.
1: ¿Qué va a decir vete a la montaña?
2: Es que todo el mundo que dice, no, vete en un pueblo, vete por ahí, pero que no entienden que yo estoy arraigada.
1: Y que tienes una filla de...
2: Y tengo una filla, es una familia unifamiliar, donde mi madre ha muerto, mi padre ha muerto, mi hermana ha muerto. Para motivación varias, pero esta es mi ciudad y yo he vivido aquí porque he elegido. Y no es que he elegido aquí y quiero trabajar. Yo le he pedido mil veces un trabajo digno y una casa. Y me han dicho, no puede ser. ¿Qué tengo que hacer?
1: Bueno, y que estás...
2: Estoy con una salud, porque no es que no quiero trabajar. No puedo trabajar,
1: no pots treballar.
2: Que es diferente.
1: Laura, tu has parlat amb serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Què t'han explicat?
3: Sí, des dels serveis socials de l'Ajuntament el que ens han dit és que estan al cas d'aquesta situació i que, de fet, estan mirant de canviar la Vinta a un allotjament que ella mateixa ha demanat per estar més a prop d'on rep el tractament i on hi ha unes millors condicions per la seva situació. Diuen que hauria de passar aquesta mateixa setmana. És, en tot cas, un servei dins d'aquest servei d'emergència, d'aquests pisos d'emergència. I, de fet, el que ens han explicat a l'Ajuntament també és que aquest cas s'ha estat seguint des del principi, que en el passat, abans d'entrar aquí, va haver-hi un acompanyament per part de les oficines d'habitatge i des del SIPO, que és el Servei d'Intervenció i Mediació, que dona suport doncs, a aquestes persones que es troben pendents d'un possible desnonament, com va ser el cas de la Vinta, també. I en aquell moment, el que ens diuen és que el dia de desnonament, quan tu, Vinta, vas fer l'entrega de claus, ja van valorar que necessitaves estar d'acollida en aquests allotjaments temporals urgents i fins a dia d'avui.
1: Correcte, no?
2: Sí.
1: Però ja estan treballant.
2: Estan treballant, ja, de hace dos anys. Jo, perquè hasta que l'he dit, hace dos anys, para evitar-ho, he dit a los servicios sociales. Pero para mí es que yo no quiero vivir de ayuda social. Ayúdame en otra manera. Me han dicho que no podía ser. Entonces he ido a la batalla y lo mismo. Me han ayudado hasta un cierto punto. He ido en otro, hasta Lester Bonal, que es mi...
1: Ángel de la Guarda.
2: Ángel de la Guarda. Y Esther Bonal, que es una persona maravillosa que he encontrado en Xanfrà.
1: Xanfrà es una asociación, un coro. Es un coro de...
2: No, Xanfrà es una... ¿Cómo se llama? Que su lema es, no te adaptes al món, puedes cambiar el món. Y es así, porque es verdad, es verdad. Tienen los mismos principios y valores que tengo en la misma vida. Es que... tendemos que ayudarnos más que decir no, me pone una barrera simple, porque tú no, es que muchas veces hasta Esther cuando hablamos nos entendemos, digo, no estoy buscando responsables, no estoy buscando culpables,
1: Pero buscas una casa que
2: estoy buscando una casa donde sostre, vivir sí, y tranquila y después ser una parte de la sociedad como y cuando me recupero puedo trabajar y mi familia vive aquí. A l'escut.
1: Laura, l'Ajuntament ha donat dades interessants sobre les persones que utilitzen el sistema d'allotjament temporal urgent.
3: Sí, perquè com deia el Jaime, no només hi ha una, sinó que en són bastantes. De fet, ara mateix és un dels principals serveis per l'exclusió residencial. Hi ha actualment 3.265 persones, entre les quals gairebé la meitat són infants. De fet, el 70% de les persones que estan allotjades en aquest recurs són famílies amb infants al càrrec. I la gran majoria de les estades en aquest servei, que són 8 de cada 10, són de llarga durada, és a dir, més de mig any. I n'hi ha fins i tot que són persones que s'estan anys, tot i que és una petita part. I en els últims 3 anys el que s'ha fet és incrementar el pressupost d'aquest servei, de 38 milions d'euros a 43 milions l'any passat, i el que s'està intentant és concedir ajudes econòmiques, perquè per una banda aquestes persones no perdin el seu habitatge o puguin accedir a un altre que sigui més estable i tingui autonomia, no? Això que deia la Vinta de poder accedir i no viure d'aquests serveis. Però clar, tal com està el mercat, diu l'Ajuntament, el mercat d'habitatge, això costa molt perquè no hi ha habitatges a preus assequibles per a aquestes famílies que reben 800 euros mensuals per unitats de 2 persones i 1.500 euros per nuclis de 3 o més membres. Però en alguns casos sí que ha funcionat perquè en un any i mig han pogut sortir de l'ATU, d'aquests allotjaments temporals, amb aquests ajuts unes 30 famílies i tenir una casa.
1: Són unes dades que són esperançadores, diries? És a dir, s'està fent, falten molts més diners, molts més pisos, molts més allotjaments temporals urgents?
0: O sigui,
1: perquè, com dèiem, com la Vinta, hi ha moltíssimes persones.
0: Els allotjaments temporals són una situació que, com la mateixa paraula indica, és una situació de pont temporal, no? És per aquelles persones que han perdut l'habitatge, que estan sense casa, i la idea és que des d'allà han de saltar a un habitatge estable. Però és el que estàveu explicant ara, que les situacions s'allarguen, la gran majoria de persones que estan en aquests allotjaments estan més de 6 mesos, que ja és el límit, en alguns casos arriben a estar anys. Tinc apuntat que un 7% superen o arriben als 5 anys.
3: Sí, un 7,3%.
1: 5 anys a l'allotjament temporal urgent, eh?
0: En aquesta situació que explicava la Vinta, no? Convivint amb moltíssima gent, amb una habitació... La dada importantíssima, que la meitat són menors d'edat, són infants, és bèstia. Clar, llavors què passa? Que ens falten habitatges. No hi ha habitatges disponibles, assequibles...
3: I el que admetia l'Ajuntament, que el mercat està fatal, com per poder generar aquests habitatges per a aquestes persones.
0: Clar, l'Ajuntament el que fa és donar un... Hi ha diferents fórmules. Està la mesa d'emergència, que fa anys que està absolutament col·lapsada. La mesa d'emergència és també perquè se li doni a la persona... en aquesta situació, un lloguer social. Com que hi ha molt poc d'això, aleshores el que es fa és dotar les ajudes de lloguer al lloguer per pagar el lloguer de més diners, que és el que s'està fent, però una família, com és el cas de la Vinta, de 2 persones, 800 euros, amb això no fa res. Si són 3 persones o més, és el que dèieu, no?
3: 1.500.
0: Però clar, o sigui, el que estem veient des de fa temps és que aquests allotjaments temporals tenen les sortides encallades. Però és que els shelters, els refugis de Barcelona per persones sense res de res de res, tenen llistes d'espera. I us asseguro, oients i persones que esteu aquí, que la gent que està a la llista d'espera dels refugis és gent normal i corrent.
1: Sí, sí, el que
0: no
1: si dius abans.
0: De... Sí, sí.
1: Que tenim aquesta visió de la vulnerabilitat.
0: Clar, que sempre hem pensat que si algú està sense casa és perquè és un inadaptat social, té problemes d'addiccions, etcètera, etcètera. No. O sigui, us convido a que us apropeu als refugis i veieu que hi ha molta gent que simplement no troba casa perquè han convertit les cases, abans que res, en una mercaderia, un actiu, el preu va pujant i pujant, i per tant... no tenim un sistema d'habitatge adaptat a les necessitats, no?
1: La necessitat ara de la Vinta seria, com que començaràs radioteràpia per aquest càncer que tens, un espai doncs agradable, on estiguessis tu amb la teva filla i fins i tot on ella pogués estar en una habitació a part pel tractament. Ara, com ens deies, sou 12 persones en aquesta casa del Clot?
2: Viu en una...
1: No, com és aquesta casa? No, perquè se'n faci la idea a l'oient.
2: Una idea és que la meva filla no quer salir de l'habitació perquè no se senta segura. barrejat tota la gent com a l'azar, no?
1: Teniu una cuina conjunta?
2: Una, sí, però hi ha molta pelea perquè ahí, claro, cada uno tiene su manera de dinàmica i, claro, clar, cada uno ten su vida i su problemàtica, però jo i meva filla tenim una dinàmica diferent. Entonces, hasta agresiva, la gente agresiva porque se pone como yo soy así, a mí no me gusta el conflicto y necesito paz mental, paz, tranquilidad por la meva filla está muy, muy nerviosa, no ten sus cosas, no ten nada y hace para mí en muy temps 2 años buscando una solución y nada, me han puesto en un temporal, diciéndome que era temporal por una semana, y cada día me dicen que cada día la nena me dice: mamá, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y llora. Yo, ¿tú te crees que para mí eso es posible, que lo tengo que esconder, que yo estoy enferma? Porque para mí eso no es por ser más un poco más.
1: Jo m'imagino afers socials, amb, com dèiem ara, amb moltes vintes, com ho fan? O sigui, sí, els hem preguntat, la Laura s'ha posat en contacte, suposo que van dient, ho estem intentant arreglar, però no hi ha habitatges. Aquesta és la realitat. No és que no li vulguin donar, és que no n'hi ha prous.
0: Aviam, això està en camí, però si el dia de demà els més de 10.000 habitatges que són allotjaments turístics els convertíssim en habitatges per resoldre les necessitats dels barcelonins i les barcelonines, la Vinta no tindria aquest problema, tindria una casa. I tenim més de 10.000 habitatges que són allotjament turístic, però també tenim habitatges que s'estan destinant a altres usos, a lloguers temporals, etc, etc. Hem de posar les coses a la balança. És a dir, què pesa més ara mateix? La ciutat, en aquest cas la ciutat de Barcelona, com a moda per fer-se ric a través dels seus habitatges, dels seus actius immobiliaris, o pesa més la ciutat per respondre a necessitats de la seva població com les de la Vinta? Això és el que està en joc des de fa molt de temps en aquest país. Aleshores, des de fa molt de temps no s'han fet els esforços necessaris per dir el que ens obliga a la Constitució, que és frenar l'especulació. Hem d'entendre que no és simplement un problema de que no hi ha... Perquè algú dirà, és que no hi ha prou cases a Barcelona. Jo us estic donant exemples de com sí hi ha habitatges per resoldre aquesta crisi. Mentrestant, les persones que estan a serveis socials, de les que parlaves ara, Anna, estan també al límit. Les persones que estan a serveis socials estan allà a la trinxera intentant respondre sense les eines. I per tant, si no es prenen mesures estructurals i molt valentes, i no d'aquí a una dècada, sinó ara, en els mesos i anys que venen, doncs aquestes situacions aniran a pitjor i no ens ho podem permetre. I des d'aquí, Vinta,
1: que et fem una abraçada, que se'ns ha emocionat.
0: Que te'n sortiràs.
1: Vinta, mira, sabem que t'agrada molt cantar, però que parlaves abans de Xamfrà, que és aquest centre de música i escena. Mira, a veure si escoltes això, mira.

0: És la rumbita del Sano Amor de la Rosa Zaragoza. T'agrada? La cantes?
1: Sí, en un espectacle. Creo que l'hem cantat. Sí, en un espectacle.
0: Vinta, que et desitgem molta sort. Tant de bo trobis aquest lloc on estar tranquil·la amb la Leonor, on pugui reposar del tractament que has de començar. Molta sort amb la teva salut i ànims.
1: Moltes gràcies.
0: T'hem escoltat, espero que alguna cosa es pugui moure. Jaime Palomera.
2: Sí, però també dir una cosa, que jo he conegut a moltes persones com tu, Vinta, que han guanyat. Han guanyat. I és una batalla, ara tens dues batalles. I dir-te això, que he vist molta gent en la teva situació que ha sortit endavant. Ara mateix tot està més fosc, però al final del camí hi ha llum, de debò.
0: Dues batalles, a guanyar-les, Vinta.
1: Moltes gràcies a tots.

0: passant i què recollim del dia?
1: Mira, més detalls de, mentrestant, el colabrot que estan patint i fent les esquerres, més enllà del PSOE, de com han de quedar al final les llistes per les eleccions del 29 de novembre, perquè fa poca estona ha parlat Ada Colau, és la candidata que proposa el Frente Amplio, que seria el fins ara Sumar, tal com l'entenem. Diu Colau que encara hi ha temps per poder arribar a un acord amb Rufián i amb Podemos, que recordem també per la seva banda han anunciat que faran campanya conjunta.
2: En que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única.
1: Abans, el que ha dit Gabriel Rufián des de Twitter és que creu que Esquerra i Comuns també s'haurien de posar d'acord per poder anar juntament a les eleccions i que hi hagués una sola urna de les esquerres més enllà del PSOE a Catalunya. És divendres quan s'acaba el termini per presentar les coalicions electorals. I atenció, perquè demà serà molt complicat circular per les carreteres catalanes. Els pagesos tornen a convocar protestes 2 anys i mig després de l'esclat de revolta pagesa, denuncien que les mesures que els van prometre llavors no s'estan complint i per això demà convoquen tracturades que sortiran des de primera hora des de molts punts de Catalunya. En concret, des de Lleida, des de Cervera, des de Jorba, des de Vic, des de Sallent, des d'Amposta, Reus, Falset, Montblanc, Vila-rodona, la Bisbal del Penedès, Medinyà, Santa Llogaia, Vilafranca del Penedès, Mollet del Vallès i Sant Vicenç dels Horts. Des de tot arreu, des d'aquests punts, sortiran tractors per arribar a les 12 del migdia al centre de Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Recordem que el que diuen és que no s'ha fet res per eliminar o reduir la burocràcia o també la competència deslleial de productors de fora de la Unió Europea. I una última cosa, els metges estan indignadíssims. Una nova plantada, l'enèsima del Departament de Salut, perquè avui hi havia una nova reunió entre el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya i la Conselleria per parlar d'una vaga indefinida que s'ha convocat a tot Espanya a partir del 28 d'octubre. Resulta que avui ningú del Departament de Salut s'ha presentat a la reunió i el que han fet els responsables de salut és enviar una carta als metges on els expliquen per què no s'han presentat. Per tant, no es presenten a una reunió i els envien una carta dient el per què no es presenten. Què diu Salut? Doncs sempre esgrimeixen el mateix. El departament diu que no a la majoria de reunions amb els metges perquè aquestes demandes són cosa del Ministeri i no de la Generalitat, cosa que Metges de Catalunya sempre ha negat perquè, per exemple, les hores extra, les jornades, els descansos, les millores salarials, depèn del Departament de Salut. Ja van fer 12 dies de vaga i des del juny es neguen a fer hores extra i en tot aquest temps recordem que només una sola vegada el Departament de Salut s'ha reunit amb ells.
3: La broma en qüestió es remunta a una nit de novembre de 2018, quan els dos únics policies que hi havia de guàrdia a Sant Antoni de Vilamajor van passar primer a saludar la víctima amb el cotxe patrulla. Acte seguit van anar a comissaries, van treure l'uniforme.
1: No havíem d'escoltar això. Ara us explico què és el que ens estava explicant la nostra companya Andrea Villoria, que és que el Suprem ha revocat l'absolució de dos policies locals i ha ordenat condemnar-los per fer una broma pesada a un conegut. Es tracta de dos agents de Sant Antoni de Vilamajor que van disfressar-se de lladres i van perseguir i simular que disparaven al vigilant d'una urbanització on hi havia hagut diversos robatoris. Ara sí, podem escoltar la crònica de l'Andrea Villoria. Culpa meva, però no la podem recuperar. Però explicat està.
0: Ha explicat està. Agradaria...
4: Avui no.
0: Perdona, però... aquest hi jugues Barça, perdó. Mira, ho tinc aquí, o sigui...
4: No, home, no, els costums, clar que sí.
0: Les costums, les inèrcies.
4: Avui aquest hi jugues Barça.
0: Home, aquest hi jugues Barça...
4: Amb el titular des de l'infern turc, que
0: exacte.
4: Jo crec que això mola bastant, eh?
0: És molt fort, no?
4: I tenim el Bermúdez a veure si sobreviu a l'infern turc,
0: Bermúdez,
4: que això em ve molt
0: Bermúdez,
4: de gust
0: saber-ho. Com estàs? Tampoc, avui... Mira què li he dit, És que m'estava comunicant.
1: Però estem escoltant el so de fons, no? De l'ambient.
4: Jo crec
1: però
4: que això no serà igual. Res comparat amb el que viuran els jugadors del Barça res en hora i mitja amb el comptada que falta perquè arrenqui aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada de la Champions. Absolutament en ratxa l'equip de...
0: Mira, ara m'ha llegit. Bermú, ens escoltes?
5: Què? Ara sí.
0: On eres? Què estàs fent en aquests moments?
5: No, mira, és... el que t'hi jugues Barça hem trepitjat merda pel que fa a la tecnica.
0: Això
5: ja us ho explico jo.
6: Ara mateix,
5: o sigui, falla l'internet de tota una fila i, evidentment, és la meva.
0: Què dius?
5: I estic ara mateix connectat amb l'internet al davant i amb l'enxufe, diguéssim.
0: Amb la internet i l'enxufe, molt bé.
4: Avui acabem barallats amb algun mitjà de comunicació internacional.
5: Avui
4: esperem que no sigui la BBC.
5: Exacte, algun, sí, sí, algun turc acabarà...
0: Va, però teniu tot preparat, no? O sigui, serà el divertit...
4: Tu ho acabes d'escoltar, mira
0: no,
4: com t'ha preparat.
0: No, és igual, però el Vermo no necessita la internet per improvisar, per fer.
5: El tema és, hi ha hagut problemes tècnics, però ara ja està tot solucionat, està tot
0: ja
5: bé,
0: està.
5: Queda una hora i mitja pel partit, mitja hora perquè comença el que t'hi jugues Barça, i la veritat és que aquest estadi és una passada, eh?
0: Algun detall important o no que haguem de saber del partit?
5: Clar, encara no tenim les alineacions, però sí que, evidentment, segueixen sense viatjar Rafinha, cosa que ja comença a preocupar, perquè al principi semblava que era un cop, que és poqueta cosa, sí, sí, per ser poqueta cosa el que vulguis, però ja són dos partits que s'ha perdut Rafinha per culpa de les seleccions.
4: I ha tornat a parlar Mourinho, després que es negués a fer-ho en l'última roda de premsa postpartit del Villarreal del cap de setmana. L'escoltarem i sucarem pa, perquè continua de la seva manera, però queixant-se dels àrbitres, per tant, a banda de gaudir d'aquest partit segur serà de Champions del Barça, sucarem pa amb tot el que té a veure amb el Madrid i Mourinho, que ja saps que ens encanta, Anna.
0: Exacte, i Vermo, el que sempre dic, si va malament ens feu riure, que amb això tots contents.
5: Mira, amb els temes tècnics ens està donant problemes, però de moment estem salvant-ho tot.
0: Bon
5: i estem
0: humor,
5: funcionant
0: bon
5: de conya.
0: Humor.
5: I a sobre l'equip va com un tro, doncs jo què més puc demanar? Què més
0: res,
5: puc demanar que una mica d'adrenalina, va.
0: Exacte, va. A disfrutar-ho. Que us vagi molt bé el programa, Vermo,
5: va.
0: Palet, important tenir en compte avui que podeu seguir la prèvia del partit a partir de les 8, com ho dèiem ara, el que t'hi jugues Barça. Avui al balcó acabem a les 8 i a 8:45. Al Carrusel Deportivo. Teniu tota l'oferta a l'aplicació de la cadena SER, seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida. Una abraçada, que vagi bé. Fins ara.
5: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Carbó, el temps. No et demano el d'Istanbul, et demano el d'aquí.
6: Doncs vinga, anem per feina. Bàsicament, demà, sol la major part d'hores, els núvols que avui hi havien, que han deixat algun xàfec molt localitzat, demà ja no hi seran, i temperatures un dia més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor. De fet, demà més, perquè on avui hi havia núvols no han pujat massa, però vaja, les mínimes entre els 15 i els 20 graus a la major part de Catalunya. A molts punts del litoral no baixarem dels 20. Més fresca a les valls del Pirineu i la Catalunya central, però igualment poca cosa. I les màximes al voltant dels 25 graus la major part de Catalunya, a prop dels 27-28 a l'interior de Girona i al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre. Una situació que s'aniria repetint fins divendres, tot apunta que el cap de setmana la pluja i l'ambient més fresc guanyarien protagonisme, sobretot a partir de diumenge.
0: Demà actualitzem. Gràcies, Carbó.
6: Que vagi bé.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:31 minuts d'aquest dimarts, que sembla dilluns 13 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: Home, potser haguessis tingut dubtes.
0: No.
1: Potser haguessis pensat, posarà la Rosalía amb el Fontaine's D.C.?
0: Sabia que no, hi havia una notícia posat, més imparant.
1: Però és veritat que a vegades l'actualitat no et deixa triar, no? Que soni Estopa.

0: Estem escoltant El dia que tu te marxes, que és una de les cançons més escoltades del fins ara últim disc dels Estopa, Estofia, i dic, Estopia es diu. I per què dic últim fins ara? Doncs perquè els germans David i José Muñoz avui han anunciat nou disc i una gira. I ho han fet en un lloc curiós, la Universitat de Barcelona. I ha anat la Laura Polo del Foll, ara ens explicarà per què exactament aquest lloc, la Universitat de Barcelona. Laura.
1: Sí, i és que ja ho sabeu que Estopa feia dies que feien hype i tal, i avui ha arribat aquesta explicació que tant van prometre i on han fet, ara ho deies, a l'aula magna d'una universitat, en aquest cas de la Facultat de Geografia i Història de la UB, i ho han fet allà perquè és on s'ha matriculat fa menys d'un any el David i per reivindicar també la universitat pública.
2: Primero, porque yo estudio aquí. Porque no vamos a engañar, es algo personal. Y segundo, porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar. La universidad privada hace que estudie la gente, que pague. Pero la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene las mismas oportunidades. Digamos que es lo que iguala el auténtico ascensor social.
1: I l'explicació que havien de donar és doncs això, que els fans d'Estopa tenen nou disc, però atenció, perquè no és amb noves cançons, sinó amb cançons que el David i el José van escriure a finals dels anys 90, quan ni el nom ni el projecte d'Estopa no estava ni a la seva ment.
3: Hoy vamos a presentar un proyecto que habla de nuestra prehistoria, de lo que éramos antes de ser Estopa, que éramos David y José, y componíamos canciones por placer, sin pensar que nadie los fuera a escuchar. Y ahora que las canciones esas han volado en una cápsula del tiempo 30 años después, pues nos hace especial ilusión, de verdad.
1: De fet, el disc es diu La Maqueta perquè hi ha cançons que els Estopa van composar i gravar per la primera maqueta que van enviar a una discogràfica i que després es va fer triomfar com ho han fet fins ara. Doncs d'aquesta primera maqueta, més de 30 cançons, algunes van sortir als seus primers discos, però altres no. Aleshores, simplement, algunes d'elles sí que es van penjar amb gravacions de gravacions a internet com aquesta.
4: Si es que ya no sé qué hacer, lo madero me persigue.
1: Doncs ara els Estopa agafen aquestes cançons, les editen i en fan un recull en aquest nou disc. I no només això, sinó que hi hauran tres cançons més que també van escriure en aquella època, però que ni tan sols van arribar a gravar. De fet, han explicat que van haver de fer recerca per localitzar un col·lega de la joventut amb qui l'havien composat i que la cantaran junts. Serà la primera que sortirà a la llum. Es diu Bicho Raro i els que estàvem allà avui ja hem pogut escoltar un fragment.
2: Esta canción fue escrita a seis manos. Mi hermano, yo, pero en esa época teníamos 16, mi hermano tenía... Era un pico,
5: 14.
2: ¿No? 14. Y nos juntábamos con un chaval que se llamaba Antonio Abad, que...
1: El disc sortirà només en físic, de moment, el 20 de novembre.
0: Llavors, important, nova gira amb concert a Barcelona. Quan i com es podran comprar les entrades?
1: Quan i com? La data ara l'he perdut. Serà juny de l'any que ve. Finals de juny de l'any que ve es podran comprar el 17 de novembre. Però si precompreu el disc, que es podrà fer aquest diumenge, us arribarà un codi per precomprar també les entrades un dia abans, el dia 16.
6: L'etapa del pre-pre-pre.
1: Segur que hi haurà drama, perquè només faran 4 concerts, que a part de Barcelona aniran a València, Madrid i també Sevilla.
0: I el 20 de novembre, la sortida del disc de nou dels Estopa.
1: Han fet broma amb això, eh? Vinent,
6: han dit. Els fans d'Estopa avui estan que no
1: s'ho creuen.
6: No s'ho creuen. Tres anuncis, que avui versió reduïda del balcó, ja estan aquí en Jordi Mir i Salvador Massip. Ara els hi diré que han de parlar a velocitat per dos o per quatre.
0: Amb ciències i connexions, encara que siguin amb 5 minuts, aquests 5 minuts han de ser pausa completa i absoluta.
6: Això és veritat, vinga.
0: Tranquilitat.
6: Ara tornem.
7: El balcó.
8: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
9: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
10: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
9: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Seremos muy directos.
13: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
12: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
13: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
5: Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
7: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
14: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
15: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
16: Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. El mundo está cambiando. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Getz y Aymar Bretos, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
17: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
18: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA Week 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
8: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
9: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
10: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
9: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 41, Jordi Mir, Salvador Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Ciència i Connexions. Ja sabeu que abans de les 8 que juga el Barça, a les 9 i tindrem la prèvia del que t'hi jugues Barça. Per tant, anem per feina. Mir, què en sabies de la jurista sud-africana, la Navi Pillay, que divendres va guanyar el Nobel de la Pau? Què en sabies i què vas pensar immediatament?
1: Mira, vaig pensar que, com a vegades passa amb decisions que prenen grans institucions, a vegades intenten compensar, no? I intenten trobar l'equilibri, perquè viure en societat és trobar equilibris, que a vegades són difícils, no? I de la mateixa manera que l'any passat van fer un Premi Nobel que Donald Trump li va relativament satisfer, fins a l'extrem que el té ell, doncs aquesta vegada han reconegut a una altra persona que no l'ha satisfet, i no l'ha satisfet fins al punt que ha dit de tot, no tant d'ella com del Premi Nobel, i també el govern d'Israel, per exemple.
0: Clar, no, mira, ella era Nuremberg, participant en un simposi sobre dret internacional, quan li van comunicar el Nobel, li va fer una broma divertida sobre Trump.
3: Thank you very much. Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with them.
4: Deia que si aplaudiu una mica més fort, potser acabaré compartint el premi amb Trump.
0: Amb Trump. Té gràcia.
1: Molt ràpidament. Jo crec que a vegades, aquí al balcó parlem de temes molt seriosos que ens fan molt mal i que fins i tot ens trenquen. Aquesta dona ha patit, ha vist i s'ha passat la vida buscant justícia per gent que ha patit molt dolor. Va dedicar a aquestes persones i a tothom que busca justícia aquest premi. Però també això sempre ho hem d'intentar fer amb una mica de sentit de l'humor, perquè el sentit de l'humor és el que
0: ens salva
1: de nosaltres mateixos i ens salva del mal i ens fa resistents a qui vol que no ens salvem. Aquesta és una dona que va néixer a Sud-àfrica, que va viure l'apartheid, que va estar vinculada amb Nelson Mandela, que va ser la primera dona negra amb un alt càrrec en el sistema de justícia de Sud-àfrica, però després de fer tota una carrera en diferents àmbits del que anomenaríem la justícia internacional, i aquest és el que ha sigut reconegut per part de la gent del Premi Nobel, que és la feina que ha fet des de diferents àmbits per intentar fer justícia en l'àmbit internacional.
0: Clar.
1: I bàsicament jo crec que és un premi que busca reconèixer algú que en el moment actual està posat en crisi. Ella ho representa i ho personifica molt bé, però no només és la seva trajectòria, sinó és la de totes aquelles persones i totes aquelles institucions que intenten fer possible que, si ens creiem els drets humans, els drets humans no poden tenir fronteres nacionals, i si hi ha països que no garanteixen els drets humans de la seva ciutadania, o que fins i tot vulneren els drets humans d'altres ciutadanies, doncs aquí s'ha de poder actuar, no? I per això es va crear en el seu moment l'Acord Penal Internacional. Ella ha participat en tribunals
0: internacionals,
1: i això, per exemple, és el que ni Donald Trump ni altra gent dels Estats Units, perquè els Estats Units no participa de l'Acord Penal Internacional, però no només això, sinó que amb motiu d'aquest premi ha intentat que hi hagi penalitzacions perquè l'Acord Penal Internacional encara tingui més dificultats per funcionar.
0: Penalitzacions a Israel, que les connexions són lògiques, no? En quin context li donen aquest premi? Quan s'estan saltant a la torera drets internacionals arreu del món.
1: Sí, perquè a vegades els premis Nobel, aquest va ser l'últim premi que es concedeix dels Nobel el divendres, no? Més enllà de les matemàtiques, que és el dilluns i va per un altre costat.
0: I el d'economia, no?
1: I la qüestió tenia a veure amb reconeixem una persona a títol personal, però també és el que ella representa, no? I jo crec que aquí les connexions les fem molt, té a veure amb com, en un context en què està en crisi, està en disputa, quina justícia internacional podem garantir, i quan hi ha països que no volen garantir la justícia internacional, doncs s'ha de reconèixer. No és menor que aquesta dona va ser la que va dir en veu alta, com a portaveu d'una comissió nomenada per Nacions Unides, que el govern d'Israel havia practicat el genocidi a Palestina, i això, evidentment, no se li perdona, ni a ella, ni a Nacions Unides, ni a la gent que intenta treballar per la justícia internacional.
0: Home, paral·lelament, és a dir, poques hores després del premi, l'administració Trump va anunciar sancions al Tribunal Penal Internacional, del qual ella va ser jutgessa.
1: Sí, i...
0: És que és un contrasentit.
1: Sí, sí, i se l'ha equiparat en Goebbels des de part del govern d'Israel. Per tant, és una disputa. I crec que és interessant que ens ajudi a entendre, i particularment, no diria la gent més jove, gent de totes les edats, que això de la justícia internacional és un procés en construcció. És a dir, és algo molt recent que per molta gent és com molt obvi que si hi ha vulneracions de drets humans s'ha d'intentar actuar judicialment per resoldre-ho, però és que els interessos de les grans potències, els interessos polítics, interessos econòmics, al llarg de la història el que han intentat és que això no sigui possible. Per tant, aquí la qüestió és, de la mateixa manera que potser a algunes persones del Premi Nobel de l'any passat no li va agradar i aquest del d'aquest any tampoc els agrada, la qüestió és entendre que des de diferents perspectives, amb diferents plantejaments polítics, hi ha una vulneració de drets que no s'ha de permetre i s'ha d'intentar actuar per intentar assegurar que la gent, més enllà d'on visqui, més enllà de qui sigui el seu agressor, pugui rebre la justícia que mereix.
0: Hem de llegir alguna cosa?
1: Mira, doncs jo diria que, malauradament, d'ella no hi ha cap llibre publicat en castellà ni català, però jo recomanaria a qui ens escolti que, si vol, busqui a la pàgina web de Nacions Unides. Hi ha un article que va escriure el 2015 que es diu De la retòrica a la realitat. És un article breu que crec que ens ajudarà a entendre molt bé per què és important això de la justícia internacional i els drets humans.
0: De la retòrica
1: a la realitat.
0: I
1: si el busqueu en qualsevol buscador, a la pàgina web de Nacions Unides el trobareu.
0: Veus, bona recomanació. Massip, ja te l'has apuntat.
2: Apuntadíssim.
0: Massip, avui he vingut amb l'ordinador.
2: Em fa més com és seriós, no?
0: Sí,
2: així, sí. Científic amb l'ordinador, sí, sembla que miri les dades més.
0: Clar, aquí cada un ve amb els seus apunts i tu vens amb un ordinador. Avui amb una sèrie...
4: Perquè si no tindria... Vindria amb més llibres que amb el Jordi, amb tants de papers.
2: A vegades ho faig amb el mòbil, però el que passa llavors no veig perquè la vista ja no dona permís.
0: Eres molt professional. Deia, avui comencem amb una sèrie d'investigacions sobre les conseqüències del vapejar. Pensava que s'havia dit tot del vapejar.
2: Cada cop sabem més. Recordeu que la gran propaganda del vapejar era que era molt més sa que fumar.
4: Sí, sí.
2: Val, doncs potser no.
0: Fa 20 anys, que es va inventar, que jo això també m'he quedat frapada.
2: Sí, semblava que era una cosa recent.
0: Molt més recent.
2: Ja fa 20 anys.
4: Que estem parlant del vapeig, el de vapor d'aigua, no aquests altres sistemes que són tabac escalfat, no? Aquest de vapejar, és vapor d'aigua al final, no?
2: Vapor d'aigua amb gust, se suposa. Se suposa que no és més que això, però sí, hi ha més, molt més que això. De fet, els estudis, la idea inicial era que això era vapor d'aigua, no tenia tantes substàncies tòxiques com el tabac, per tant, no havia de tenir tants problemes. Primer problema, les dosis que estan posant de nicotina en aquests moments, que es fan servir unes sals de nicotina que tenen més bon gust, són una dosi que fa un pic molt alt en sang molt ràpid. Per tant, crea una addicció molt més forta.
0: Més
2: que el tabac.
0: Sí,
2: o sigui, ja estic, per aquí ja estan començant a generar addicció, cosa que els venedors dels vapings aquests els hi va molt bé, perquè clar, fas que la gent s'enganxi. Segona, i aquesta se sospitava, i cada cop tenim més dades, el vapejar és una porta d'entrada a fumar. I això, clar, no, això no ajuda. Els nens que vapegen tenen fins a 12 vegades més possibilitats d'acabar fumant. 12 vegades, o sigui, no és trivial això.
0: No,
2: per tant,
0: no
2: vol dir que, bueno, no, jo vapejo i no fumo ja, però fins a 12 vegades més passen això. A part de tot això, anem als propis continguts del fum del vapejar. Primer, per començar, està molt mal regulat. Així com el tabac està reguladíssim i saps exactament tot el que et matarà, perquè saps que tot el que hi ha...
0: Vols dir que ho posa
2: claríssimament, saps la quantitat de cada ingredient tòxic que hi ha. Amb els fums del vapejar no hi ha la mateixa normativa, amb la qual cosa moltes vegades et trobes allà coses que no saps. I el que es veu molt freqüentment, per exemple, són metalls com el plom. I ja sabem que el plom és tòxic de moltes maneres.
0: Hi ha més plom vapejant que no fumant.
2: Mm-hmm. En alguns dels cartutxos aquests de vapejar hi ha més plom i altres substàncies, nanopartícules i altres substàncies que són inflamatòries i poden ser immunosupressores, poden portar càncer, és a dir, potser no algunes tan clares i no tan conegudes com les del tabac, però també hi ha per propi dret tot això. Llavors han començat a veure, això és un estudi recent que s'ha publicat, que per exemple les mares que vapegen tenen els nadons, neixen amb mida més petita, i que tenen, o sigui, està passant alguna cosa,
0: això es deia amb el tabac normal,
2: deixen el tabac normal. Per tant, aquí també és una cosa que no hem millorat en aquest sentit. Es veuen més casos, per exemple, clar, a més el vapejar es fa cada cop amb edats més aviat, i de fet el màrqueting va dirigit a gent més jove, per fer, sí, amb aquests gustos de xiclet, sí, i tot, sí, això, sí. Doncs estan veient els casos puntuals, diguem, més aguts d'augments de tossos, augment de tos, de problemes d'inflamació a la boca, o boca seca, o irritació als ulls. Tot això s'està veient amb més quantitat ja, sí. I estem, doncs, a més que a llarg termini, que això encara en 20 anys encara no hem tingut temps potser de veure-ho tot en llarg termini, hi haurà problemes més importants. El fet que hi ha els nanos de les mares fumadores, que les mares que vapegen, ja hi hagi més nens prematurs i amb pes més baix, vol dir que això està fent efectes molt similars al tabac.
0: Salut mental? Hi ha relació també?
2: Salut mental també. També es veu que hi ha una possible relació entre els que vapegen i més intents de suïcidi. Això és, aquí hauríem d'entrar ja una mica més en cometes, perquè això ja és en aquest estudi d'associació que potser s'han de mirar...
4: No pot ser directe, si no pot ser directe.
2: Poden ser moltes coses. Sí. Pot ser que estàs vapejant més perquè estàs estressat i tens problemes de salut mental. Llavors és molt difícil. Però sí, es correspon a un increment més alt percentatge de problemes de salut mental, inclòs ideació suïcida.
4: El més impactant és que els efectes negatius tarden molt menys en aparèixer que un fumador habitual, no? Amb el vapeig ràpidament es pot complicar la cosa.
2: Sí, efectivament, hi ha efectes aguts, hi ha addicció molt més ràpida, i hi ha, pel que sembla, efectes en un termini més o menys més petit. També perquè encara no sabem els de llarg termini. Quan portem 40 anys amb gent vapejant, veurem quants han tingut càncer, etc.
4: Però que hi ha gent jove ingressada per vapejar,
2: clar,
4: fins
2: exacte,
4: i tot.
2: Exacte, això, perquè estan anant cada cop gent més jove amb els teixits menys desenvolupats, per tant els seus pulmons són més sensibles, el seu cervell és més sensible. Això pot portar a tot un rang de problemes que amb el tabac potser no veiem. Per tant, jo crec que el missatge, i cada cop, com deies, sí, hi ha més dades, però amb aquests articles darrers són molt clars, el missatge ha de ser molt clar que vapejar no és una solució saludable, al tabac.
0: Això s'ha acabat amb
2: això
0: aquests estudis.
2: És molt clar. Pot servir per deshabituar-te del tabac, però allò s'ha de fer d'una manera molt puntual i molt de dir, mira, prenc això durant un temps i després ja és l'objectiu de parar, perquè, i sobretot, allunyar-ho dels nens. Això és el més important.
0: Directament. L'altra notícia.
4: Anem a la següent, que creua tres conceptes que són nens petits, salut mental i sucre, perquè resulta que s'ha descobert que menjar menys sucre abans dels 2 anys s'associa amb menys risc de demència i ansietat. I això s'ha vist en 60.000 persones al Regne Unit.
2: És un estudi molt seriós. Del
0: vapeig al sucre.
2: Sí, avui estem amb notícies per cuidar la salut dels nens, que és important. És el que dèiem, no? Quan el cos s'està formant és quan és més sensible a aquestes coses. I pel que hem vist, i això insistim un cop més, és un estudi d'associació. N'hem parlat moltes vegades d'aquests estudis d'associació al balcó, i això no vol dir que sigui la causa directa. Però sí que hi ha un fort lligam que s'hauria d'estudiar i s'hauria de veure. En aquest cas, fan servir les dades del UK Biobank, que és un banc de dades immens que tenen al Regne Unit, milers de pacients seguits al llarg de tota la seva vida, i veuen, doncs, que els nens que en el seu informe hi ha, doncs, menys consum de sucre durant els primers 1.000 dies, després, quan són grans, tenen un risc més baix de demència i d'Alzheimer.
0: Quant menys?
2: Fins a 46% d'Alzheimer i 27% de demència. I llavors aquí, més a més, hi ha 11% menys de risc de depressió i 20% menys d'ansietat. Per tant, problemes de salut mental associats. Això s'ha fet amb dades de més de 60.000 persones d'aquest biobanc, i en principi el que diuen els investigadors, que això podria ser la hipòtesi, en com més que s'hauria demostrar, és que durant aquests primers dies de vida, és quan el cervell s'està desenvolupant, si li dones sucre al metabolisme, entra en una fase diferent, afecta el desenvolupament, i això podria fer, doncs, que el cervell inclús envellís més ràpid. El que veuen és que calculen, doncs, amb unes proves que es podrien discutir molt la seva eficàcia o la seva exactitud, diuen que els cervells de la gent que ha consumit més sucre quan eren nens són fins a 0,4 anys més vells que l'equivalent de la
0: tabada. I d'adults també?
2: Quan arriba a... No, la consum un del sucre en adults, em sembla que podem estar més tranquils els adults.
0: Però què és? Per què és tan nociu?
2: Bona pregunta, perquè
0: el sucre
2: no és nociu, és necessari. O sigui, el sucre és el nostre aliment, és la nostra benzina. El cervell, especialment, consumeix molta glucosa, consumeix molt de sucre. Per què un excés de sucre porta aquí? Això és el que hauríem d'estudiar. Clar, el metabolisme humà, que viu i s'alimenta del sucre, quan li dones més sucre, doncs va més accelerat, està més content i està més feliç i va a tope. Això genera una sèrie de que això en si mateix no seria dolent, però sí que genera potser un tipus de residus, un tipus d'efectes secundaris, un tipus d'inflamació, un tipus de tòxics que es deriven d'aquest metabolisme, que si no es netegen de forma adequada, i sobretot amb cervells que estan en desenvolupament, podria tenir un efecte.
0: Quan parlem de sucre, és posar-li la cullerada al iogurt? O estem parlant de coses... la mel, bueno, que és dinarès, no? Això seria...
2: Un dels problemes del sucre, per exemple, és que els cereals que prenen els nens per esmorzar, tot això estan carregadíssims de sucre. O sigui, no cal que sigui sucre blanc, allò que el veus claríssimament, que l'estàs afegint. Aquest és molt fàcil d'eliminar. Però clar, els sucres que estan encoberts en moltes de les coses que prenen els nens.
1: I els sucres de les fruites, per exemple?
2: Aquesta és una bona pregunta, perquè en teoria la fruita és un tipus de sucre que sempre es considera més sa, perquè es tarda més en digerir, que s'ha de processar abans i que és sens dubte és necessari les vitamines del sucre, però aquí en aquest cas estudiaven el conjunt de sucre, no el sucre afegit. Per tant, aquí podria incloure fins a cert punt també el sucre bo, entre cometes.
0: Miri, Massip, que ho hem de deixar aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: I nosaltres aquí posem punt final. Comença la prèvia del que t'hi jugues Barça. Ja sabeu que el partit comença en una hora. A partir de 9:15 teniu Carrusel Deportiu a la SER. I el que t'hi jugues seguirà per les emissores de SER Catalunya aleshores. Molt més fàcil. Teniu tota l'oferta a l'aplicació de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora preferida. Bon partit i fins demà.

0: i SER Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes, Cadena SER.
1: El teatre en un minut amb Rosa Badia.
2: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm, cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, premi revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Aquest i Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Mil Solà, Cristóbal Jacén, Gonzalo Álvarez, Alejandra Castelló, Anna Palet, Tío Paja, Fermín Suárez.
1: Bona tarda, benvinguts al Que t'hi jugues Barça. D'aquí a una hora comença el Galatasaray Barça i el podreu viure en directe a SER Catalunya. I ja tenim alineació del Barça, ara la repassarem. La novetat és que Dani Olmo farà de davanter centre. Avui Dani Olmo serà el davanter centre del Barça, però abans acaba de parlar José Mourinho. I ha dit això sobre l'arbitratge de l'altre dia.
2: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
1: Us ho prometo.
3: L'has vist.
1: He repassat els 5 primers minuts de partit.
3: Re.
1: Els 5 primers minuts de partit i no passa absolutament res.
4: Ni una falta. En el minuto 6. Passa en el 6.
1: Ah, en el 6.
4: Però, claro, tu me tomes el pelo de la letra.
1: No, tu nos tomas el pelo a nosotros.
4: Y claro, entonces, si tú estás fijándote solo en el primer minuto lo que pasa en el campo, yo me refiero a lo que pasa en el primer minuto en la fila 12 de la boca 39. Que hay una persona que escupe en el suelo y nadie dice nada, y es una persona del Villarreal, y esa persona lo tienen totalmente defendido, y entonces tú crees que puedes ir por el Bernabéu escupiendo en el suelo, pero tienes que fijarte en fila 17, creo que he dicho, boca 31, asiento 43. Ese es el problema.
1: Ens
4: que tú solo miras lo que te interesa.
1: A broma, perquè no podem fer una altra cosa. Mourinho o és un tarat o es cachondeja de nosaltres.
3: Les dues.
1: No és va passar absolutament res als primers minuts de partit del Madrid-Villarreal. Com no es refereix al sorteig de camp, on l'àrbitre els diu als capitans que poden dirigir-se a ell si aparten els companys, que tenen el privilegi de poder-se dirigir a ell si aparten els companys, perquè el que fa el partit en si, us ho prometo, hem repassat avui, aquesta tarda, quan ho ha dit Mourinho, els 5 primers minuts, i em calla, aviam si hi ha alguna jugada polèmica, ni una falta, ni una acció polèmica, res de res, absolutament
4: res. La moneda estava trucada. La moneda estava trucada i todo comienza aquí. I l'àrbitro desencadena un gran problema en el partido pitando el inicio del partido. ¿Por qué pita el principio del partido?
1: ¿Por qué
4: comienza el partido? ¿Por qué?
1: Voy 23, va.
4: No entiendo.

0: a l'Isa Millen, on ja tenim a l'Albert Bermúdez. Bermú, què tal, com estàs?
1: Què, com esteu? Quin tros d'estadi, nanos! Quin sí. tros d'estadi! Que guapo! O sigui, us ho juro, estic flipant! Però flipant, eh? Està guapíssim!
2: Un temple, tio!
1: Guapíssim!
0: Què et pensaves?
1: A més, el rècord de decibels aquí, ja,
0: eh? Els turcs ja, saben fer estadis de futbol.
3: I kebabs.
0: També.
4: Feu l'espècies sí, sí, al camp? Feu l'espècies o és simplement un mite?
1: No, no, no, no. I us he de dir, donen molt bé de menjar aquesta gent, eh? Oh, molt sí, bé, eh? Un arrosset...
4: Sí,
1: amb la seva carn ben putxadeta... Molt bé, molt
0: avui
1: bé.
0: Estarà ple, eh? L'Elisa Millén ens ha explicat el Santi Ovalle que va superar els 130 decibels en un partit rècord a la Lliga Turca i que els 130 decibels és el que marquen el llindar del dolor físic. Quan escoltes un so a més de 130 decibels, ja notes el dolor físic, ens ha explicat el Santi Ovalle. Per tant,
1: avui, no han escoltat Alfredo.
0: El Barça haurà de competir contra l'ambient, a part de l'equip, Alfredo és Alfredo Martínez, company d'Onda Cero. Avui el tenim davant.
3: Són 80.000 Alfredos, no?
0: Exacte, sí. Nil Solà, tenim alineació ja del Barça i, com dèiem, la novetat principal és que Dani Olmo serà el davanter centre titular. Hola, Nil.
3: Nil.
5: Hola, hola, hola, què tal a tots?
1: Paso. Claro, es que estás dando paso a una persona que va tarde. Estás dando a una persona. Es que ni no controlas ni tu propio programa.
3: Este
1: tu propio programa es con el tío Faja, con el Cristóbal Chacer, con Nil Solà.
3: Y
1: no dice, presenta Sique Rodríguez. ¿Por qué no dice, presenta Sique Rodríguez? No controlas ni tu propio programa.
0: Vinga, va, Nil, l'alineació del Barça.
5: L'alineació del Barça, Cristo, preparat, que avui jugarà a la porteria amb el dorsal número 1, Joan García. Amb el 24, lateral dret, Eric García. Amb el 5, Pau Cubarsí. Amb el 18, Gerard Martín. I amb el 2, torna a jugar a titular, lateral esquerra, Joao Cancelo. Al mig del camp el podríem recitar pràcticament de memòria, el de les grans ocasions, amb el 16, Rodri. Amb el 8, Pedri. Amb el 7, Fermín. I a davant, amb el 10, Lamine Yamal. Amb l'11, Anthony Gordon. I avui, jugant de fals 9, amb el 20, Dani Olmo.
0: Avui, al que t'hi jugues Barça, tenim el Fermín Suárez.
6: Bona tarda.
0: Fermín. També a la Paula López. Hola, Paula.
4: Bona tarda.
0: Us agrada l'alineació del Barça amb Dani Olmo de titular al davant de centre?
6: Sorprenent. Estava mirant quina titularitat d'Olmo jugant de fals 9 era. I és la tercera. Havia jugat contra el Betis a un partit de Copa al Camp Nou. Va jugar la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid un partit de Lliga al Metropolitano. Aquesta és la tercera titularitat, tercer cop que arrenca Dani Olmo de fals 9. Em sembla sorprenent. Potser és que Gabriel Jesús no està per dos partits massa competitius de forma seguida, però és una fórmula interessant perquè treus els centrals de posició i afavoreixes una mica més de control.
0: Has dit Gabriel Jesús?
6: Sí.
0: Parla Gabriel Jesús, l'escoltem en directe.
6: A falta.
0: A la tele, Gabriel Jesús.
7: Gabriel.
0: Hola, Gabriel.
7: Hola.
1: No controla el propio este Galatasaray Barça. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches.
1: Hoy te toca esperar turno desde el banquillo después del otro día ser titular, hacerlo bien. Ya estás haciendo goles en tus primeros partidos con el Barça. ¿Qué tal te sientes?
8: Me siento muy bien, muy contento, claro, de estar en Barça. Que hoy podemos jugar un buen partido. Porque sabemos ya que aquí es muy difícil jugar contra ellos. Yo nunca he jugado aquí, pero tengo muchos compañeros que han dicho que es muy difícil. Los fans aquí es una locura. Entonces, intentar mantener el balón y hacer gol. Ya está.
1: Va a ser importante eso, la posesión, ¿no? Porque lo que dices tú aquí, la atmósfera aprieta, va a ser un partido de mucho ritmo. ¿Os viene bien tener control del juego?
8: Sí. Normalmente nosotros tenemos el control del juego, jugamos adelante siempre. Claro, presionamos cuando no tenemos el balón, porque sabemos que con balón vamos a generar ocasiones de gol. Es que va a ser una gran pelea hoy. Yo pienso en balón también, porque ellos juegan muy bien. Tienen jugadores que todos nosotros sabemos que es top nivel mundial. Entonces, sí, va a ser un partidazo y espero que podremos ganar el partido.
0: Ara repassem les alineacions del Galatasaray, que té molts jugadors que en un partit te la poden liar, com explica Gabriel Jesús, avui suplent

0: Estambul, a Turquia, a hores de que comencés el partit. Joan Laporta, l'hem escoltat a la cadena SER, ha tret pit sobre el joc del seu equip.
1: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Vale o no?
0: La Porta no s'amaga, Cristóbal, i diu que l'objectiu és guanyar la Champions.
1: I la Champions, que sabeu doncs, que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs, per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
0: President, no t'amagues, eh?
3: Home, aviam, fa il·lusió tot plegat, no, una mica, eh? Després de tants anys que hi ha, ara quarts, ara semifinals, ara no sé què, ara no sé quant...
2: Però és que té raó, és que és el que millor juga a futbol d'Europa i del món, el Barça.
0: Avui us he preparat un cara a cara, tu i el Gonzalo, sobre això. Bueno, el voleu fer Gonzalo. Ja o us espereu a després?
4: Quan tu diguis, tu ets el jefe d'això.
5: Sí, bueno, us he de dir que al YouTube estan dient el Gonzalo és masoca perquè sempre s'asseu al costat del bombo.
4: No.
2: Sí, tot el bombo i al costat de Cristóbal.
4: No és una decisió meva, company. Si fos per mi, estaria a un altre estudi, jo sol i sense veure cap persona d'aquí.
0: Voleu fer el cara a cara ara?
2: Sisplau, per favor. Està el Toni Suárez, per cert, Toni, grande. Toni, grande.
4: Bé, Toni.
2: Hi ha una careta per aquí del cara a cara, sí.
4: Qui posa les...
0: Skyrons, el Josep.
4: Josep, ets un cabron.
2: Rocky!
6: Let's get ready to rumble!
0: Recollint el que ha dit el president del Barça, és l'equip que millor juga d'Europa, és el favorit per guanyar la Champions. Cristóbal, Gonzalo, sí, no?
4: Bueno, jo crec que preguntar-me això ara mateix, en el moment actual del Barça, que està dominant Espanya i que té un equipàs i juga molt bé, és molt complicat. I ara mateix és difícil dir-te que no és el favorit, perquè el que estem veient dona motius a que sí.
2: Ho ha dit.
4: Però segueixo pensant que crec que el Barça, quan arriba a Europa, quan arriben rivals serios, de veritat, li costa, que no acaba d'agafar-li el truquillo a el que és guanyar i arribar lluny de veritat a la Champions League, i que crec que amb els problemes defensius que encara està tenint, que és l'únic punt negatiu que de moment estic veient en aquest Barça, a la que agafi un PSG o un Manchester City, potser pot patir més. Per mi, Espanya va sobrat, per mi guanyarà la Lliga d'Espanyola segurament, però la Champions hem de veure, perquè és una cosa que li costa i que potser li queda una mica gran.
2: És a dir, el Gonzalo ja regala els primers títols, ja la Lliga, la Copa, això, pim-pam, això ja per vosaltres,
0: i recollir,
4: la Champions. Si lleváis 10 anys sin ganar la Champions i no llegáis nunca a la final, què
2: caga jo? Tots sabeu que la Porta té raó, o sigui, ho diu la Porta i ho pensa tot el planeta futbol. El Barça és l'equip indiscutible. A més, hi ha un factor important, el bigoti de Lamine Yamal. És a dir, aquest bigoti del Càrtel de Cali vol dir molt més que un bigoti. És experiència. És que ja no és Lamine el nen. És
4: tu m'estàs dient a mi que el Barça va ganar per un bigote?
2: No, aquesta generació de futbolistes que va palmar contra l'Inter, ara són més madurs, estan més consolidats, són millors. Tenim a Don Pau Cubarsí, que arriba a aquesta Champions com a campió del món i com el millor jugador de la selecció espanyola. Tenim el fucking Rodri, que li han tret al Madrid, el millor mig camp d'Europa, del món, de l'univers, de la galàxia.
4: Que també teníeu a Messi, teníeu a Luis Suárez i teníeu un munt de gent i no guanyava la Champions. I els ficaven 8 gols a la Champions. Cristóbal,
2: està molt bé. I dues coses més. Ens hem tret de sobre a dos losers de campionat. Araujo, que ens feia perdre la Champions cada temporada. Ara perdrà el Liverpool, ara el patiran a Liverpool.
0: Ja l'han patit contra el City.
2: I el Ferran Torres, ¿vale? Que sí, que fa gols importants.
4: Cristóbal, llevas toda tu vida soñando tener un Ferrari y no tienes ni un Seat Panda. ¿Qué me estás contando? Cristóbal, lo que tú quieras no es la realidad.
2: I la última.
4: I la realidad es la que es. Se os queda grande Europa.
2: I la última. Aquests de l'Atlético, jo vaig aplaudir al Calderón. Jo hi era al Calderón el dia que vam aplaudir i tal. ¿Vale? A mi em queia bé l'Atlético. Ara ja no. Els hi tinc molta mania, els hi tinc molta ràbia. I la final és el Metropolitano. Anirem allà, a la final, i profanarem el seu estadi.
4: Eres el tío más populista que conocí en mi vida, madre mía.
2: Aquesta
4: te pagan por ser populista.
2: És important
4: que
2: per
4: sí,
2: nosaltres.
4: Que sí, que te van a aplaudir todos los culés. Cristóbal, ¿has conseguido? ¿Llevas toda tarde estudiando para esto?
2: Tota
4: hijo, de verdad. Pero te esperaba que fueras un poco más...
2: Tota la tarde.
4: Vale, pues ánimo.
2: Vinga, prepara't, Gonzalo, que serà la temporada
0: llarga. El Barça, de moment, porta 9 partits aquesta temporada, 9 victòries, 8 en Lliga, 1 en Champions, busca la desena, va guanyar la primera jornada d'aquesta fase de Lliga Champions contra el Feyenoord 5-1, el Galatasaray, tot i avançar-se al marcador, va començar perdent en aquesta edició de la Champions, 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Nil, amb què sortirà el Galatasaray avui a l'Elisa Millén?
7: Doncs hi ha diferents alternatives, com comentàvem amb Fermín abans de començar la retransmissió, pot jugar amb 5, pot jugar amb 4, de moment l'11 que planteja la UEFA és el següent: la porteria Jakir Gürkan, defensa de 4 per Yilmaz, Davinson Sánchez, Jacobs i El Mali, doble pivot per Lemina i Torreira, línia de 3 mitges puntes, a l'esquerra Rafa Leao, mitja punta Batrakov i a la dreta Agun i en punta Oshimen.
0: A la cadena SER, el Keti Jugues, el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, ens ha dit que el Barça és favorit per guanyar la Champions, però que creu que se li pot fer mal si s'aprofita l'esquena de la defensa.
8: El Fútbol Club Barcelona, para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el Fútbol Club Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas, y esperamos que jugadores, como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr, y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo, insisto, que el Fútbol Club Barcelona para mí hoy es el equipo más en forma de todo.
9: Això és important perquè de tots els rivals amb els quals s'ha enfrontat el Barça en aquest inici de curs